0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT. Ja som.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Alhora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Un, dos, tres.

0: Ron.
1: Museu particular. Capítol 8. Les roses.
2: I de la sang del drac en sortiu un roser.
3: Rebeu aquesta rosa com a símbol d'amor, de vida i d'esperança.
4: De bon grat, accepto el vostre present.
5: Ei, Àlex.
6: Ei, Anna, com estàs?
5: Bé, i tu?
6: Vols que parlem de la flor més bonica que hi ha al món?
5: I tant que sí.
6: Saps quin és?
5: Suposo que la rosa.
6: Efectivament, la rosa.
1: Museu particular.
6: Saps que existeixen en l'actualitat, eh? Més de 150 espècies de roses i milers de variants.
5: Uau.
6: Però abans de començar, no? Hem de fer una miqueta d'història, no? I sabem que en el planeta Terra tenim roses des de fa 33 i 23 milions d'anys. Tenim els fòssils més antics de roses, que de fet va ser una noia, la Charlotte Hill, qui els va descobrir a mitjans del segle XIX, a Florissant, a Colorado. I això ens parla, no?, d'aquesta trajectòria més que notable d'aquesta flor. Però per què creus que la rosa es diu rosa? D'on sorgeix?
5: Em sona com el llatí rosa, rosa i roses.
6: Sí, quan comences a declinar, no? És de lo primer que, no?, que t'encarreguen.
5: Sí.
6: Però no. O sigui, ve del llatí, té a veure amb el llatí, però una miqueta més amb el grec, primer.
5: Vale.
6: Abans de saber llatí, primer hem de saber una miqueta de grec. I ens remet a la mitologia grega. La mitologia grega ens parla que... Tu sabies qui era? Cloris?
5: Explica-m'ho.
6: Cloris era la deessa de les flors. O sigui, segons la mitologia grega, Cloris era la deessa de les flors. I quan es va trobar amb una ninfa del bosc morta, de tanta pena que li va fer, va crear una flor expressament per aquella ninfa que s'havia mort. Aleshores, per allà segurament passava Dionís, que era aquest déu del vi, però també de les flors, també aquest déu de la flora, i el que va fer Dionís va ser donar-li el seu meravellós perfum. Però encara faltava una cosa, que era el nom. I en aquest cas va ser Afrodita, la deessa de la bellesa, qui va decidir donar-li el seu nom. I per fer-ho el que va fer va ser agafar el nom del seu fill, Eros, i reorganitzar-ne les lletres. Per tant, d'Eros, el déu de l'amor, va passar a dir-se Rosa.
5: Amoro, que bonic, sisplau. M'encanta.
6: Per això també tenim aquest vincle, no?, d'aquesta flor amb aquest amor, que és un vincle que és antiquíssim. Hi ha el poeta Anacreon, al segle VI, entre el segle VI, que va viure a cavall del VI i del V abans de Crist, diu que la flor dels amors és la rosa. Però no només això, Eros, després, un cop ja havíem creat aquesta rosa, el món ja gaudia d'aquesta rosa, el que va fer Eros va ser anar-se'n sabent que era una cosa importantíssima, allò que acabava de passar, que aquella flor seria un regal meravellós per qui la tingués. El que va fer va ser anar-se'n a Harpòcrates, que Harpòcrates era un déu, que era el déu del silenci i de la discreció. I aleshores el que va fer Eros va ser oferir-li, talment com si fos en Jordi, oferir-li aquesta rosa a aquest déu per tal de que tingués sempre tots els secrets dels déus no? a salt, no? Mm-hmm. Que els tingués, doncs, ben guardats, aquesta discreció. I és per això que, tot i que avui potser no tenim aquesta consciència, tant com sí que tenim de que la rosa és símbol de l'amor, la rosa també és símbol del silenci i de la discreció. O gràcies a aquesta, no?, aquesta part de la mitologia. I és per això que veiem que en el cas d'alguns jaciments grecs, també romans, en espais com les sales de banquets o les sales on es rebien els convidats i demés, tant al sostre com a les parets, moltes vegades estan decorats amb roses. Perquè el que ens diu és que el que passa en aquella sala s'ha de mantenir sempre amb discreció i silenci. El que passa en una bacanal romana ha de quedar dins d'una bacanal romana, no? I fins i tot això ens ha arribat amb una expressió llatina que vol dir sub rosa, vol dir això, sota secret.
5: Uau.
6: Quan una deliberació és sub rosa, vol dir que, doncs, el que passa en aquella sala s'ha de quedar en aquella sala. I inclús en època medieval, en alguns llocs d'Europa, moltes sales del que avui serien ajuntaments, dels governs municipals i demés, penjaven roses del sostre per tal de que tenir aquesta consciència del que estava, el que es deliberava en aquella sala, s'havia de mantenir, o bé en secret, en silenci, o com a mínim amb discreció, no? I és una vessant de la rosa que potser avui hem perdut una miqueta,
5: més. Jo la recuperaria, això de posar roses pels passadissos, perquè a vegades ens fa una mica de falta.
6: Una miqueta de discreció, no?
5: Sí.
6: Però bé, això, aquesta potser és la història, evidentment, doncs, mitològica, però també hi ha una història una miqueta més real, no? I aleshores parlàvem d'aquesta espècie que fa milers d'anys que existeix al planeta, que en principi és salvatge fins que cap a l'any 3000 abans de Crist a Xina es domestica, no? I es comencen a plantar. De fet, per exemple, hi ha la dinastia Han, que va entre el segle III abans de Crist i el segle III després de Crist, per tant, una dinastia llarguíssima, que són especialistes en plantar-la. Alguns emperadors van inclús a plantar-la però a tal quantitat d'hectàrees que fins i tot feien perillar el subministrament de menjar. És a dir, no hi havia prou terra per plantar blat, no? Per menjar, perquè el coi d'emperador volia que estigués minat de roses.
5: Que no faltin les roses.
6: Però clar, evidentment no es mengen exactament igual que l'arròs o exactament igual que qualsevol altre cereal, no? Aleshores, aquesta flor acaba després, doncs entrem ja en el món de la botànica, dels esqueixos, no? Es creen, de fet encara avui s'estan creant constantment noves varietats de rosa, i en aquest cas qui té un paper important en el cas d'Europa, fem un salt ja molt gran al segle XIX, és Josefina, que era l'esposa de Napoleó. Uh-huh. Si has vist aquesta última pel·lícula que han fet, que són...
5: El Joaquim Fènix.
6: Que no és ben bé, eh? No, a nivell històric no hi entrarem avui, perquè doncs, no tenim el temps, no? Però sí que ella el que va fer, no? A Napoleó li compra un castell a les afores de París, el castell de Malmaison, i el que fa és crear el primer jardí exclusiu de roses, posant una rosa de cada exemplar que existia en el món, de cada varietat que existia en el món. Ella crea el seu jardinet ple de roses, i no només això, sinó que li encarrega un pintor que les pinti cadascuna d'elles, i tenim exactament uns llibres preciosos, no? Perquè que més enllà d'aquesta part documental destaquen pràcticament per la vessant artística, no? de totes aquestes roses, no? I ja està, no podem dir res més de les roses.
5: Segur que sí, perquè encara no hem parlat de Sant Jordi.
6: Ai.
5: I avui ha de sortir Sant Jordi, sí o sí.
6: Ara haurien de sonar aquí els segadors a tot drap, no? Evidentment, si parlem de roses, a casa nostra, i ho fem en català, no podem deixar d'obviar aquesta diada, que no és pas nacional, tot i que molts la reivindiquen, però potser ara en parlarem una miqueta, però sí que és molt important dins del calendari, no? I on les roses tenen un protagonisme. Tenen un protagonisme, entre d'altres coses, perquè és una festa de primavera, i és el que hi ha. Mm-hmm. Evidentment, no? Si la festa de Sant Jordi, que és que ha caigut el 12 d'agost, doncs segurament no haguéssim arribat, no?, a plantejar una festa al voltant d'una flor que no es dona en aquesta època, no? Però més enllà d'això, sí que sabem, no?, doncs que Sant Jordi era el patró de la cavalleria i de la noblesa. En el cas de Catalunya és el 1456 que s'adopta com a patró del que podríem dir territori. Que el fet aquest que estava més vinculat a la noblesa i a la cavalleria fa que no sigui una festa excessivament popular, perquè al final el pagès que anava a doblegar l'espinada tant li era, si era Sant Jordi o no. De fet, es va, en alguns moments no, ha sigut com a festiu i no ha funcionat per això, perquè la gent no se l'ha acabat fent seva. I que realment aquest vincle amb les roses, com a mínim el tenim documentat des del segle XV, quan sabem que dins del Palau de la Generalitat es fa un mercat de roses, es beneeixen les roses, com encara avui l'arcabisbe de Barcelona, cada Sant Jordi beneeix les roses dins del Palau de la Generalitat, i que aquesta fira també tenia el nom de la Fira dels Enamorats. És per això que a Catalunya el Sant Valentí, per bé que es pot celebrar, i celebrem l'amor cada dia... però podem arribar, doncs, en aquest cas, a establir que això, que la Diada dels Enamorats catalana és el 23 d'abril.
5: Per tant, ho hauríem de reivindicar com a dia de festa?
6: Ho podríem parlar.
5: Podem fer ja aquest dia festiu? Estic cansada d'haver d'anar a mirar llibres a correcuita perquè treballo.
6: Sí? Creus que un Sant Jordi festiu seria una veritable diada nacional de Catalunya?
5: Home, com a esperit català, no, perquè som més treballadors que jo que sé, però...
6: Som un poble de 800 habitants. Quantes parades
5: 800?
6: De...
5: 800? 400?
6: Perdona, els he doblat. Quantes parades de llibres i roses?
5: Una.
6: Bueno, doncs prou, encara una, sí, però sí, n'hi ha moltes que no. Sí. És, jo entenc, el debat i el podem fer, eh? És veritat que en el cas de la Diada de Sant Jordi no és fins a la Renaixença que s'impulsa, per tant, ja estem parlant del segle XIX i sobretot a partir del 1914 amb la Mancomunitat que se li dona aquest impuls. Però bàsicament ha sigut una festa urbana, i urbana barcelonina. Pensa que, per exemple, en el cas de ciutats com Reus, Tarragona, fins als anys 70 no apareixen les parades al carrer.
5: Què dius ara?
6: Venent roses i això.
5: Quatre dies.
6: En molts llocs hi havia aquesta consciència del Sant Jordi, és a dir, de la festa litúrgica religiosa cristiana. En molts espais es beneïen roses a les esglésies, però es repartien com es poden repartir aigua de Sant Magí o el dia de Sant Blai que es beneixen els fruits. Però aquesta consciència de festa, aquesta consciència de la Fira dels Enamorats, de la plaça Sant Jaume i de més, és molt restrictiva d'aquest context urbà barceloní. Aleshores, jo, està bé, però no sé si em plantejo a vegades que prou trist és a vegades el Sant Jordi en determinats espais, com perquè si és festa, tots fent cap a Barcelona, perquè el bonic és passejar per les Rambles, no? I aleshores encara tinguem menys oferta, no? En aquests pobles, ja no dic en aquelles ciutats, sinó sí. Ja potser en aquells pobles una miqueta més, més petits. És un debat interessant, no? Però jo segueixo pensant que en aquest cas és una festa molt urbana, no? I que en els pobles no perd el sentit, sinó que és més complicat arribar a que sigui una veritable celebració.
5: T'entenc. Àlex, m'ha inspirat tantíssim el mite que has explicat de Cloris, que mira que he buscat per tu.

0: Què és aquesta preciositat?
1: És or per les nostres oïdes. És una peça que va compondre Reinaldo Hahn. Ell va ser un compositor que va néixer a Caracas l'any 1874 i va morir a París el 1947. I ell va treballar molt sobre la figura de Bach i realment això és una peça que es diu Acloris.
0: Oh!
1: Acloris. Inspirada en una peça de Bach. Clar, quan jo aquesta peça la coneixia i quan m'has explicat el mite, tot m'ha encaixat molt fort, no? Perquè és una cançó molt tendra. Si escoltéssim la lletra veuries que, bé, hi ha amorcito, que se n'hi diu. I també m'ha encaixat molt bé el que em deies tu de... que la rosa també és un símbol de la discreció i el silenci. M'encaixa que Reinaldo Hahn fes Acloris perquè l'únic amant reconegut que va tenir Marcel Proust va ser Reinaldo Hahn.
0: Oh.
1: Llavors, no sé si jo m'estic fent una pel·lícula ja...
0: A mi em sembla interessant aquesta
1: pel·lícula. Veritat? Gràcies. Jo sé que tu me la compres. No sé si m'he fet una pel·lícula o no, però m'encaixa molt bé aquest Acloris del Reinaldo Hahn sobre aquest mite tan bonic que ens has explicat. Si avui parlem de roses, òbviament hem de parlar de El nom de la rosa, una novel·la d'Umberto Eco, de la qual no sé si t'he d'explicar massa perquè tothom vull pensar que la coneix, perquè si no, quina existència tan trista no haver llegit El nom de la rosa, una novel·la best-seller que va sortir l'any 1980, més de 50 milions de còpies venudes, no sé quantes vegades l'han traduït, bueno, és una cosa molt bèstia. I una cosa interessant del nom de la rosa, bé, ja sabeu que El nom de la rosa s'ambienta en un monestir benedictí al segle XIV, on hi ha tot un conflicte d'interessos vinculats al coneixement. I en aquesta novel·la, que també es va portar al cinema, que també és una obra audiovisual super ben resolta, la veritat, clar, no apareixen roses en cap moment.
0: No, realment no. Te vas fer la pel·lícula o la novel·la esperant-les
1: No. No es parlen d'elles com a tal, i crec que aquesta també és una mica una part de la gràcia, no?, d'aquesta producció, de que ni apareixen ni es veuen. I això fa que els espectadors o els lectors interpretem les roses, aquest nom de la rosa, de maneres molt diverses. Doncs hi ha interpretacions que ens parlen que la rosa és el coneixement.
0: Bé, aquest coneixement que havia d'estar secret.
1: Exacte.
0: O aquesta discreció.
1: Correcte, aquesta cosa, no?, que no es pot dir en veu alta o que només poden saber uns privilegiats. També hi ha qui la interpreta com la bellesa del temps que ja ha passat, no? Tot allò, una mena de vanitas barroca, el temps passa, perquè les roses el dia de Sant Jordi estan precioses, però al cap de dues setmanes estan com poden. Bueno, sinó,
0: i algunes al cap de dos dies, eh?
1: També, cert. Tot és verit. Tot és molt cert. Tot i que no sé si t'han explicat mai el truc de tirar-li una aspirina i aquestes coses.
0: Però...
1: jo crec que ho acaba de matar, això, però bueno. En qualsevol cas, El nom de la rosa a mi em fa l'efecte que és la rosa del desig, perquè una mica freudià, això que et diré, i t'anava a dir que no ho senti massa gent, però crec que ja és massa tard. Al final tots ens movem per impulsos que han de ser sublimats. Llavors, aquesta rosa que parla del desig al coneixement, del desig no a l'amor, em sembla que és un símbol molt potent. Però abans de posar-me més intensa, que a vegades quan començo no paro, seguim amb mites. Però mites més d'anar per casa. Mites que segur que tu coneixes ara que freqüentes Reus. Et sona si et dic Isabel i no és ma germana?
0: Bueno, conec alguna altra, sí, a banda de germana.
1: Isabel Besora?
0: Aquesta sí.
1: Aquesta sí, eh? Aquesta, jo he trobat, corregeix-me tu, perquè segurament ho saps millor tu que jo, que va néixer l'any 1576 a Reus, aquesta xica.
0: Sí, l'any exacte no te'l sé, però més o menys la cronologia...
1: Em moc bé per aquí. A finals del segle XVI, Reus, epidèmia, mal rato, problemes, ja et pots imaginar. Què fem? Resar a tope. I a la Isabel Besora se li apareix la Mare de Déu. Jo, pel que he vist, ella ja ho va dir, però no se li va fer cas a la pobra noia. Clar, és sospitós, no? Ho va tornar a dir, els jurats no se la creien... vaja, el típic persona estranya que diu coses estranyes. Llavors, la Mare de Déu es devia compadir d'ella i el que va fer és tornar-se-li a aparèixer i deixar alguna mena de marca sobre aquesta noieta perquè la gent se la cregués. I, Àlex, què va ser aquesta marca?
0: Doncs jo diria que era un petó.
1: Un petó
0: a la galta.
1: I què va quedar marcat?
0: que després es va convertir en una rosa.
1: Correcte. Li va deixar, que també va a faena, li va deixar la marca gravada de la rosa, que era el petó que li havia fet a la galteta.
0: Ah, tampoc no es diu si era un rotllo calcomania, que després saps, marxava o no, o era així més tatuatge.
1: Això no ho sabem.
0: No es diu.
1: No ho sabem. En qualsevol cas, la pastoreta, que és com coneixem a la Isabel, va acabar esdevenint no ell el símbol de Reus, sinó la rosa que li va deixar marcada la galteta la Mare de Déu. I una cosa que m'interessaria veure l'any que ve, això podem anar-hi junts si et ve de gust, és el Ball de la Mare de Déu, que és el ball parlat en el qual es representa com passa tota aquesta escena, i que no sé, no ho tinc clar, però jo sé que a Reus hi ha la plaça de la Pastoreta, no sé si l'interpreten allí, però crec que seria interessantíssim veure, no, aquest moment en el qual la rosa apareix a la història i es converteix en símbol de Reus. Tant és símbol que cada any, si no m'equivoco, des de fa 77 o 78 edicions, al mes de maig, a Reus hi ha el concurs de roses.
0: Mm, efectivament, el centre de lectura.
1: Exacte, tota la ciutat, no? Diguéssim, només el centre de lectura o més espais?
0: El centre de lectura és com l'epicentre.
1: Però pots veure'n per tot Reus.
0: Però el Teatre Bertina tenia molts. No vull dir que els organitzadors bàsicament surten d'allà, del centre de lectura, però el Teatre Bertina té totes les butaques i allà hi posen les roses, hi ha un premi. És el que et deia, segueix innovant, segueixen presentant noves varietats i de més. I és com això, com una fira... de novetats, també.
1: Recomanem, sí, sí, no, a mans de la botànica i de l'art, que s'hi passin pel concurs, perquè és un moment que Reus, que ja de per si és una ciutat maca, encara tot el centre està més bonic. Clar, ara estem parlant de la rosa en un sentit molt dolç, no? Les roses boniques, les roses de l'amor, les roses del desig i les del coneixement, però escolta, perquè si jo et dic... Quise cortar la flor, más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar. Y mientras me pinchaba, me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa. Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sangrar las llagas en mi

0: Àlex, aquesta poesia per les teves oïdes, suposo que ho has identificat, de quin grup és?
1: Sí, sí, sí, està claríssim.
0: Mecano, té aquesta cançó tan icònica, Una rosa és una rosa, que la volia posar per no faltar a la història de la música d'aquest país relacionada amb les roses i perquè realment, quan jo em vaig llegir la lletra, de veritat que em feia la sensació que estava llegint una poesia d'aquelles de t'has d'aprendre a l'escola de lo maca que és. Per què he posat Mecano? Perquè he portat una obra d'art que parla de les roses també com a símbol del dolor, com a símbol del patiment, no? En aquest cas us porto una instal·lació que va fer la Doris Salcedo, que ella és una artista que encara està en actiu. És una instal·lació que es diu Flor de Piel i és bàsicament una manta feta amb milers i milers i milers de pètals de rosa que ella va anar cosint un per un, poquet a poquet. Sí, és preciosa, la veritat, eh? Clar, ja hem dit que la rosa és com una mena de símbol d'estima cap a les dones, però en aquest cas la manta l'està cosida, ja té un punt com de que s'ha punxat, no? I que quan punxes algú, normalment si és algú que està viu, sangra. I de quin color són les roses?
1: Vermelles,
0: no? Fa aquest efecte com de una cosa que ha estat molt maca, però que també ha estat ferida. En aquest cas, la Doris Salcedo va fer aquesta obra per homenatjar les dones que van ser violades, torturades i assassinades a causa del conflicte armat colombià. Ella es va inspirar en el cas concret d'una dona que era infermera i que va passar un gran patiment i no se'n va en sortir, i fins i tot el seu cos va arribar a ser desmembrat i mai es va trobar, i per això ella fa aquest acte d'anar cosint la manta, com anar tornant a encaixar totes les parts que en algun moment van estar juntes, no? I aquesta manta, que també em sembla molt bonic, poquet a poquet s'anirà fent malbé i acabarà sent res. El seu material viu és el seu orgànica, li podrem fer fotos, la podrem gravar, i al principi tenia un color supervermell, però cada vegada és un color més fosc i poquet a poquet acabarà quedant en res. Em sembla molt subtil, em sembla molt potent i, vaja, avui em volia parlar. I per acabar aquest programa d'avui, en el qual hem parlat de roses, també em veia una mica en el deure de portar una altra cançó que no només és gairebé... Hi ha persones que la consideren com una de les millors cançons del pop del país d'Espanya. També és una cançó d'un grup que ha tornat a sortir a la palestra fa poc, precisament per temes vinculats al feminisme o al no feminisme, que en poc que te la posi ja sabràs de què va. Escolta-la una miqueta i ja ho tanquem, això.

0: suposo que ja t'has ubicat en l'univers.
1: Meravellosa. La recordo al cotxe del papa amb caset. Amb caset.
0: Jo ja tenia el CD, fixa't. La oreja de Van Gogh és una cançó de l'àlbum Lo que te conté mientras te hacías la dormida. Un gran àlbum. Preciosa, és difícil que hi hagi cançons amb aquesta qualitat dins del pop, no vull dir que ara no n'hi hagi de bones, però aquesta que va ser tan icònica que és difícil trobar algo que se sàpigui tanta gent i tantes generacions diferents perquè va saltant.
1: Transcendeix,
0: tant cantada com la Maya com per la Leire, ens agraden per igual les dues, però al final el que volia dir d'aquesta cançó és que tot i que hem parlat de les roses com a símbol de l'amor, Roses, aquesta cançó no deixa de ser la història d'una persona que no ha estat matent que la relació amb l'altra persona s'ha acabat, és una parella que s'ha trencat, i el que fa aquesta persona,

em sembla l'escena més trista del món és esperar amb un ram de roses que aquest ex arribi, però no arriba. Me diste

0: Feliç dia de la Rosa!
1: I dels capullos.
2: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
5: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
6: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
5: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
7: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
5: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
8: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
9: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
5: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
10: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
11: Avui va de verd i blau. Hi ha una dita que diu: verd i blau fa ceba bau. I jo trobo que no hi ha res més meravellós que el verd de la naturalesa i el blau del mar. I la combinació dels dos a mi em té més que enamorada. I saps què? Que són els colors que més faig servir quan dissenyo les meves joies. I si barregem el blau i el verd, què en diem? Surt el color turquesa, que és un color fantàstic. I mira, segons la psicologia del color, el turquesa és un color refrescant i tranquil·litzant. I a més, pot ajudar per reduir els nivells d'estrès i augmentar la claredat de pensament. A més, aquest color promou la sensació de novetat, innovació i creativitat. Sí que ja ho veus, ho tenim tot amb el color turquesa. Queda molt clar que el verd i el blau és naturalesa, mar, relax, ment desperta i creativitat. Per tant, de babau, res a res de res. Ara, i si ho diem al revés? Blau i verd, faça despert. Aquí sí que es quadra més, oi que sí? Doncs ja ho veus, reflexions que tinc i que m'agrada compartir-les amb tu. I a tu, t'agrada la combinació del verd i el blau?

0: les dones no sempre han caminat amb comoditat per la nostra literatura. Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més, recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
1: Veus indispensables, 7 escriptores que tenen molt a dir. Víctor Català.
0: Obrim les portes amb Caterina Albert, que va voler ser coneguda sota el pseudònim de Víctor Català. Però què en sabem realment? Per què aquest renom? Quines altres obres, a banda de Solitud, van marcar la seva trajectòria literària? Ho descobrirem acompanyats de la historiadora i investigadora en literatura contemporània a la Universitat de Girona, Mita Casacoberta, que actualment dirigeix la càtedra Víctor Català d'Estudis sobre el Modernisme. Nascuda a l'Escala l'11 de setembre de 1869, fou la gran de 4 germans i va créixer en una família liberal, amb uns pares que li van permetre experimentar i aprendre en llibertat. És un fet molt present en la vida de Caterina Albert i que l'autora va recordar sempre. Fem un petit repàs d'aquests inicis amb Mita Casacoberta.
1: Veus indispensables.
2: Provenia d'una família de propietaris rurals.
1: Mita Casacoberta, historiadora i investigadora en literatura contemporània a la Universitat de Girona.
2: Rurals, pensem en gent tradicionalista, més aviat carca, etc. I no, aquesta vegada resulta que aquests propietaris rurals empordanesos eren republicans i, per tant, molt liberals. Per què dic això? Ella va ser la filla gran de 4 germans, van venir 2 nois després i una noia al final, i de fet era la pubilla. Ella, a diferència dels altres, va ser la que no va anar a la universitat. Evidentment que va tenir una educació tant a casa molt bona com també a l'escola de l'Escala, però no estava destinada a ser el que després ella va voler ser. Va tenir una educació realment molt bona, perquè va tenir professors particulars de música, de pintura, d'escultura i, sobretot, una gran biblioteca que li van deixar utilitzar sense cap mena de problema, perquè en aquella època, justament, el problema de les dones burgeses era que l'educació servia per tallar-los les ales. Doncs en aquest cas no. Per tant, ella té uns escrits preciosos ja del final de la seva vida, de records de quan ella era petita i les malifetes que havia fet pintant, dibuixant les parets de casa seva, la plantofada que li va clavar el seu pare, etc, etc. Però era una persona amb una capacitat artística, creativa, absolutament brutal. Per tant, com que ningú no li va tallar les ales, doncs ella va llegir, va escriure.
1: Víctor Català, autores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou.
3: No vull que em segresteu el pensament dintre de fets o fórmules pactades. Vull, com les aus, les ales alliberades per volar en tot moment, ara dreta, ara esquerra, per l'espai ple d'infinites rutes invisibles. Fragment del poema Insubmissió, inclòs dins el llibre blanc, Víctor Català.
1: Veus indispensables.
0: Curiosa de mena, Caterina Albert es va impregnar de l'ambient que l'envoltava, relacionant-se estretament amb la gent del poble i escoltant els contes i les rondalles de la seva àvia, una font d'inspiració que la va portar a escriure. Mita Casacoberta ens desvella alguns detalls de la seva joventut i dels seus inicis en el món de l'escriptura.
1: Mita Casacoberta.
2: La cosa divertida, des del meu punt de vista, és clar, és que quan comença a publicar, que comença a publicar molt aviat, ho fa en revistes humorístiques, satíriques, com l'Esquella de la Torratxa, sempre amb pseudònim, no Víctor Català, sinó d'altres pseudònims, i el que és absolutament al·lucinant i que ha sortit ara amb una tesi que va fer la Irene Muñoz, és que també escriu a la premsa republicana articles en castellà, perquè el republicanisme en aquell moment era en castellà, de tipus polític, i es posa amb tothom, i és divertidíssim. I comença a escriure en català. Per què? Doncs perquè durant els anys anys de la seva adolescència, doncs es produeix un fenomen a Catalunya que és la construcció de la cultura del catalanisme, que a partir d'això, dels anys 80, per tant, ben bé quan ella és a la seva adolescència, doncs es converteix en el modernisme. I això la fascina, perquè és tot el moviment artístic, la idea de l'art total, etc.
1: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Víctor Català.
0: Amb 28-29 anys, Caterina Albert es presenta als Jocs Florals d'Olot, uns certàmens que significaven un gran reconeixement per als guardonats. I ella n'era molt conscient. Escoltem la historiadora i investigadora en literatura contemporània, Mita Casacoberta.
2: I sabia que aquí podia passar alguna cosa i va enviar, és que sapiguem, perquè no se sap mai, després si, quantes peces hi envien, però dues van guanyar. Una que era un poema que després ha passat una mica desapercebut perquè l'important va ser que hi va enviar el monòleg La infanticida. I aquí hi va haver un escàndol brutal. Per què? Perquè hi va haver tres membres del jurat que varen dir que aquell monòleg era una meravella i que valia la pena de premiar-lo, encara que el realisme, parlaven així, d'aquell monòleg, era absolutament punyent i que podia provocar això, problemes, diguem, de recepció, no? Tanmateix, va guanyar. Què fan els Jocs Florals? Tu envies una obra amb un lema i un sobret on hi ha el lema i a dintre el nom. Esclar, quan van obrir aquest sobre, de poc es moren, perquè van veure que era una dona, Caterina Albert i Paradís. Aquesta és l'única vegada, diguem, que Caterina Albert s'exposa d'aquesta manera en uns Jocs Florals, sobretot en aquest moment que ja és tan important de la seva trajectòria. És el 1898 i l'escàndol que això va provocar a Olot, clar, hi havia dos que ja estaven en contra, i per tant, quan es va saber que no només era un monòleg que parlava d'un infanticidi, sinó que a més és escrit per una dona, doncs aquí van fer tota una campanya i ella va decidir que no anava a buscar el premi i que ja no es tornava a donar a conèixer amb el seu nom. I més endavant va sortir el pseudònim Víctor Català.
0: El monòleg teatral La infanticida té com a protagonista Danela, una noia que viu al camp amb el seu pare i el seu germà i que s'enamora perdudament d'en Reiner, amb l'esperança que aquest l'ajudi a deslliurar-se de la pressió patriarcal i marxar del molí on viu. Nela es queda embarassada, Reiner l'abandona i ella intenta avortar, però no ho aconsegueix. Amaga l'embaràs, el part i la criatura, però finalment, abans que el pare la descobreixi, llença sa filla a la mola del molí. L'escàndol dels Jocs Florals davant l'autoria de La infanticida ens mostra el context de l'època i el motiu pel qual Caterina Albert va decidir utilitzar, tal com ens explica Mita Casacoberta, la màscara de Víctor Català.
2: En aquells moments, per una dona, i sobretot per una dona burgesa, i sobretot per una dona burgesa que no segueix els dictàmens del políticament correcte a l'època, doncs era un problema publicar determinades coses, perquè hi ha moltes dones que publiquen, hi ha moltes dones premiades als Jocs Florals, tot depèn d'allò que escrius. Per tant, ella sempre té molt clar que hi ha un personatge que és Caterina Albert i Paradís i que ha de fer unes determinades coses i que les fa, entre altres, cuidar l'àvia, cuidar la mare, cuidar les tietes, però, ei, no només això, sinó que és la persona que portava, que es va encarregar de tota la qüestió administrativa de les propietats. Per tant, és la senyora Caterina Albert i Paradís. Això per una banda, per tant, ho tenia claríssim. I què fa? Doncs ella continua escrivint, escriu monòlegs, escriu poesia, escriu narracions. Com que ha decidit que no tornaria a utilitzar el seu nom, no es tornaria a mostrar, s'hi posa una màscara, que és Víctor Català.
0: Una màscara que va manllevar el nom a un dels personatges de la seva novel·la inacabada, Calze d'Amargor. La història d'aquesta tria és ben curiosa. Arran d'una visita, una amiga de la família llegeix els poemes de Lo Cant dels Mesos. Els hi demana i al cap d'un mes li fa saber que el poemari ja està imprès i que no es pot pas negar a publicar-lo perquè li faria perdre els diners. És en el moment en què ha de decidir en quin nom signar que fa la tria de Víctor Català. Lo Cant dels Mesos fou publicat per l'editorial Avenç.
1: Veus indispensables. Víctor Català.
0: Després del poemari Lo Cant dels Mesos, Víctor Català comença a aparèixer a la revista modernista Joventut.
1: Mita casa coberta.
2: Comença a aparèixer a la revista modernista Joventut el nom de Víctor Català en poemes. I, sobretot, amb uns relats terribles, meravellosos, que són els drames rurals. 1902.
0: Un pseudònim, una màscara que ens mostra en la seva literatura la part més fosca i cruel de la vida.
2: El que fa Víctor Català en els seus llibres, en general, és una introducció, un pròleg, que sempre adreça al llegidor i que parla en masculí i que exposa quin és l'objectiu de la seva obra. En el cas dels drames rurals és molt divertit perquè és molt irònica, s'adreça a la jove damisel·la ciutadana i li diu que faci el favor de no llegir aquells relats perquè no ho suportarà, perquè precisament ell, perquè parla en masculí, que és, bàsicament diu, un vagabund, un caminant que va pels camins, que es troba pedres i pedruscalls i, per tant, problemes. El que fa ell és recollir aquestes pedres i explicar-les. Caires vius és el títol d'un altre dels seus llibres, no? Per tant, faci el favor de misar la ciutadana de treure els ulls d'aquest llibre perquè es trobarà amb el que és la veritat de l'existència humana. I la veritat de l'existència humana és les relacions de poder, és la violència, és, allò que ens defineix com a persones. És clar, estava fent un discurs que era justament el contrari del discurs de l'harmonia, de l'equilibri còsmic, de la, diguem-ne, de respecte a la tradició, del respecte a la religió. Per tant, les dones han de ser d'una determinada manera i els homes també, eh? I en la cultura del catalanisme del que es tracta és d'exercir també un cert control social, eh? I per tant, ella està als antípodes de tot això.
0: Drames rurals és un recull de 12 contes, 5 dels quals ja s'havien publicat de forma individual a la revista Joventut. Entre ells, el que porta per títol La vella, que amb el seu subtítol de drama rural és el que dona nom al recull. Una obra impregnada del segell Víctor Català, on la crueltat humana, els fets fatídics, la brutalitat o el dramatisme hi són ben presents.
1: Veus indispensables.
0: De drames rurals en podem destacar la relació que es va establir entre Joan Maragall i Víctor Català, però deixarem que sigui la Mita qui us desvetlli l'anècdota.
2: Quan ella va publicar els drames rurals hi va haver un personatge, Joan Maragall, que ja se sentia fascinat per la poesia d'aquest personatge que ell no coneixia, aquest nou escriptor, aquest nou poeta que signava Víctor Català i que d'alguna manera ell s'hi veia reflectit en la seva poesia. I quan aquest Víctor Català va publicar els drames rurals, va escriure Joan Maragall una ressenya, una crítica al Diari de Barcelona, el Brusi, on li retreia, deia, el títol és Un libro fuerte e incompleto. I incompleto volia dir aquesta literatura només focalitza la cara fosca de l'existència humana i, per tant, li retreu. Clar, aquí comença una història que és gairebé, podríem dir, una història d'amor-odi entre Maragall i Víctor Català, sense que Maragall sàpiga que és una dona amb qui està parlant, en què, finalment, Víctor Català li diu: escolti, és un dret necessari de l'artista escollir el punt de vista des del qual expressa la realitat. I és quan li explica allò: si la realitat és una casa als quatre vents i en tres hi toca el sol i només en una hi ha l'ombra, diu, jo he triat com a artista la banda de l'ombra. Bé, llavors, és clar, és molt divertida, realment la relació és molt interessant perquè són dos grans intel·lectuals. El que és més divertit, i per això ho dic, és que ell, fins molt tard i fins que no li diuen, ja ho sabia tothom, però suposo que Maragall vivia en una altra esfera, i que era una dona amb qui estava parlant.
3: El cor humà és com una casa a quatre vents, per tres, i dona ara el sol, ara l'ombra. Però el quart està reservat a l'ombra exclusivament.
1: Veus indispensables. Set escriptores que tenen molt a dir. Víctor Català.
0: Si hi ha una obra que s'associa directament a Víctor Català, aquesta és Solitud.
1: Mite casa coberta.
2: La seva gran obra, jo penso que és Solitud, és la seva gran obra i és una de les grans obres de la literatura catalana contemporània, i no hi ha volta de full aquí. Jo penso que l'obra de Víctor Català, és a dir, l'obra literària de Caterina Albert, és la construcció de Víctor Català, d'aquesta veu, d'aquesta mirada, i que la seva obra és com un mosaic. Ella hi va posant peces, i una peça important, importantíssima, és Solitud. Solitud pren sentit dintre de tot aquest mosaic, i és l'única peça en què podríem dir que hi ha aquest raig de llum, aquest raig d'esperança, en relació amb el que és la condició humana.
0: Solitud es va publicar en els fulletons inclosos a la revista Joventut entre el març de 1904 i el maig de 1905, i com a novel·la l'any 1908. La Mila i el seu marit Gaietà, un home dropo i amb poca personalitat, es fan càrrec d'una ermita en una muntanya feréstega i solitària. Lligada a una vida d'infelicitat, Mila busca satisfer el seu desig d'amor, de ser mare, de formar part d'alguna cosa, de construir quelcom.
2: Estem parlant d'una novel·la que és un viatge iniciàtic d'una dona. Aquesta dona és la representació del superhome nietzscheà, perquè aquesta Víctor Català, Caterina Albert, és que llegia Nietzsche, i és que llegia o llegia tot. I, per tant, què fa? El superhome no és un home, no és l'intel·lectual, no és l'artista modernista. És una dona pràcticament analfabeta que, en unes determinades circumstàncies, es veu en el cas d'acabar de conèixer quina és la situació del sentit de l'individu en el món. És la gran pregunta, però com la respon? A través de la construcció d'un personatge, que és una dona, que és una dona que té una capacitat també creativa, que és capaç de veure la realitat i de gaudir de la bellesa. És una dona que té desig sexual. És una dona que, a més, vol ser mare, i que es troba amb unes circumstàncies horroroses, amb un marit que és un gandul i a més, un impotent, que s'enamora de qui no s'ha d'enamorar, que acaba amb una violació, i, per tant, l'experiència del mal total, però vull dir que podem entendre perfectament, i que d'aquí en surt una nova Mila, que és conscient d'ella qui és i de la força que té la natura, i com la natura pot utilitzar les persones i les pot esclafar per reproduir-se, i és, al final, la gran decisió que ella pren de ser ella mateixa, ser conscient de qui és, ser ella mateixa. La gran decisió és baixar de la muntanya, deixar-ho tot i començar una nova vida. Clar, és una meravella.
1: Veus indispensables.
0: Solitud no només destaca per ser una de les grans obres de la literatura catalana contemporània, també ho fa perquè en el seu final hi trobem una Mila que baixa de la muntanya molt diferent a la Mila del començament de la novel·la. Ens mostra la part més salvatge i cruel de la vida i ens presenta un final on s'hi entreveu l'esperança.
2: Jo crec que és una... Bueno, he dit que era de les obres de la literatura catalana les millors, però és que, clar, de la literatura europea, diria. Perquè sempre parlem de Virginia Woolf, molt bé, fantàstic, meravellós, però estem parlant d'una obra del 1905.
0: Trenca esquemes.
2: Absolutament. I, a més, és una obra que, en aquests moments, és absolutament actual.
3: Tot de cop la Mila va aturar-se i després a girar en rodó. Una gran impressió la suspengué. Reina del cel, el camí que havien fet. Sota seu no es veien més que onades de muntanyes immenses i silencioses que s'ajeien, s'aplanaven, se submergien en la quietesa ombrívola del capvespre, que com una boira negra se les hi estenia al damunt, amortallant-les. La Mila hi cercà, en aquell desert blau, la taca alegre d'una fumarola, d'una caseta, d'una figura humana, però no hi descobrí res, ni la més petita senyal que denunciés la presència i la companyia dels homes. Quina solitud, murmurà, aterrada, i sentint que el cor li devenia d'improvís tan o més obac que aquelles pregoneses.
1: Veus indispensables. Víctor Català.
0: Una altra obra cabdal i potser més desconeguda de Víctor Català és un film 3.000 metres.
2: Falta una obra fonamental, també, que és un film, 3.000 metres. És una obra molt interessant, és una obra que ell escriu l'any 1918 per una revista d'en Francesc Mateu, que es titula Catalana, i no sortirà editada en forma de llibre fins al 1926. És una novel·la moderníssima, és una novel·la que construeix un personatge masculí i que és la, diguem-ne, representació del mal, però sobretot tot és una novel·la antinoucentista. En el moment en què el noucentisme està construint la idea de la Catalunya ciutat i la Barcelona ideal, el que fa és focalitzar el mal a la ciutat, ja no com a drama rural, sinó com en el món urbà, i per tant està donant la volta a un discurs que és el discurs del noucentisme. Per tant, aquí rep de tots cantons, i un film igual com l'infanticida, ella no els posa a les primeres obres completes que se li dediquen al 1951. No els hi posa. No és fins al 1972 que Maria Aurèlia Campmany, ella ja és morta, col·loca aquestes dues últimes peces.
0: Publicada en fulletons a la revista Catalana entre l'abril de 1918 i el juny de 1921, té com a protagonista en Nonat Ventura, un fill bastard que fou abandonat en un hospici i que viu obsessionat en descobrir els seus orígens per fer-se justícia. Les enraonies diuen que els seus pares són rics i temps li falta per abandonar Girona i instal·lar-se a Barcelona. El seu objectiu? Trobar els seus progenitors i abandonar una vida de pobresa. Una fita que l'acabarà convertint en un lladre ben refinat anomenat el Senyoret. Ambientada en el cine mut i amb un llenguatge molt viu, l'autora surt dels ambients rurals i ens mostra una Barcelona plena de personatges peculiars que ens endinsaran en els baixos fons de la ciutat. Prostitutes i lladres, burgesos i menestrals ens obren les portes de la Barcelona de la Belle Époque, des dels carrers foscos fins les cases de la burgesia. Llums i ombres a les que dona forma amb el seu segell particular, entre la brutalitat i la meravella, sense filtres.
3: D'aleshores en avall, en Nonat esperà el seu papà milionari que anés a recollir-lo també. Li semblava que seria d'avui a demà. D'avui a demà sempre. Però com passessin dies i mesos i anys sense que realitzés tan natural esdeveniment, es decidia a preguntar a una monja. Quan vindrà a buscar-me el papà? Quin papà? Havia fet la monja amb un pam d'ulls. El meu? I ara? I qui és el teu papà? Un papà com el d'en Jordiet, la monja tingué una mirada maternal, d'infinida compassió. Ai, sagrat cor de Jesús, tu no en tens cap de papà, fillet. Tu t'has d'estar amb nosaltres. En Nonat sofriu un tal rampell d'ira que pensaven que es tornava boig. Tardaren hores en poder apaivagar-lo. Després no lograven fer-li prendre res. Desvariejava, volia fugir del llit. Passada la crisi, mudà enterament de geni. Es tornà taciturn, concentrat, recelós, esquerp. Odiava les monges. L'havien enganyat. Ell tenia papà. El tenia, ben cert, però no sabia on. I si no anava a buscar-lo al seu papà a l'hospici, ell fugiria de l'hospici i aniria a buscar el seu papà. I projectar i intentar l'evasió diverses vegades. Les monges tingueren que vigilar-lo especialment i ell es venjava de les monges fent tantes dolenteries com podia.
1: Veus indispensables.
2: Caterina Albert és un personatge brutal, escrivia d'una manera... Bueno, escrivia sempre. I escrivia cartes, i escrivia ficció, i feia de tot. És que és impressionant. L'arxiu que en aquests moments és dipositat a l'Escala, a l'arxiu de l'Escala, bé, és un pou sense fons. Soc capaç de dir una cosa que potser és una mica agosarada, però jo posaria en el mateix nivell Josep Pla, ningú no el qüestiona, i Víctor Català en aquest sentit, eh? També des del punt de vista de la capacitat que té de guardar tots els seus documents, de ser perfectament conscient de qui és com a escriptora i com a artista i el que està fent, i amb una capacitat de saber que tard o d'hora, hi haurà gent que acabarà posant les peces que falten en el seu mosaic.
0: Caterina Albert i la seva màscara Víctor Català ens han deixat un llegat literari encara vigent actualment. L'infanticida, drames rurals, Lo cant dels mesos i un film 3.000 metres no són les seves úniques obres. Enric Casasses ha recuperat 18 poemes de Caterina Albert a Bèsties 18 Català, publicat per Edicions Poncianes. A Club Editor hi trobareu Mosaic, proses literàries i l'únic llibre escrit en primera persona, i també els seus contes. Nosaltres us animem a descobrir una autora amb un caràcter ferm, intel·ligent, divertida i amb un domini meravellós de la llengua.
1: Víctor Català, veus indispensables. 7 escriptores que tenen molt a dir. Aquest podcast l'han fet possible Mònica Socies, Raquel Martínez i Josep Maria Soler, amb l'assessorament de Mita Casacoberta, historiadora i investigadora en literatura contemporània a la Universitat de Girona. Veus indispensables, una producció d'Ona la Torre per a la xarxa Més.
4: S'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la...

¿Sabías que los peixos payaso pueden transicionar de sexe? El principi de Buscando a Nemo no és gaire diferent a la realitat, amb la diferència que, generalment, els peixos pallasso no formen parelles sinó petits cardúmens. Cada grup sol ocupar una anèmona o un grup, i es compon d'una femella, sempre la dominant, un mascle reproductiu i diversos mascles menors sense dret a reproducció. Al marge d'aquest detall, el procés és semblant. Els mascles netegen acuradament l'anèmona i quan la zona està a punt, la femella disposa els ous, que són regats després per l'esperma del mascle reproductiu. Una sola posada pot tenir de 300 a 500 ous. La cura de la posada recau sobre el mascle, que haurà de netejar i vigilar els ous contra possibles intrusos. Però si un depredador s'hi acosta, és la femella, més gran i agressiva, la que sol defensar el niu. No obstant això, si la femella mor, el cardumen es queda sense líder i comença un procés molt curiós. El mascle reproductor comença a acumular estrògens i transiciona a femella en poc temps. Es converteix en la dominant del cardumen i el mascle següent en la jerarquia es transforma en el mascle reproductor. Aquest procés se'n diu hermafroditisme protàndic. És a dir, encara que l'animal al llarg de la seva vida pot tenir dos sexes, apareixen de forma seqüencial i primer sempre és mascle.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 7, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha de pronunciar avui sobre la llei d'amnistia en una decisió que pot ser clau per al futur judicial dels líders del procés. El Tribunal haurà de resoldre si l'amnistia es pot aplicar en causes com l'anomenada Operació Judes contra 12 membres del CDR acusats de terrorisme i també en el cas de les despeses de l'1 d'octubre i de l'acció exterior. Aquesta última causa afecta una trentena de persones, entre les quals hi ha Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, que són a l'exili i no poden en tornar sense risc de detenció, o Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa i Jordi Turull, que continuen inhabilitats. Si el Tribunal Superior de Justícia Europeu avala la llei, encara caldrà que el Constitucional resolgui diversos recursos i que el Suprem mogui fitxa. Això podria obrir la porta al retorn de Puigdemont sense risc de detenció i també aixecar inhabilitacions, per exemple, perquè alguns encausats puguin tornar a presentar-se a les eleccions o ocupar càrrecs públics. I els bombers donen per controlat l'incendi de Rubió a l'Anoia, que ha cremat 47 hectàrees majoritàriament forestals entre Rubió i Castellfollit del Boix. També ha estabilitzat les dues represes del foc d'aigua a Múrcia, una a Querols i l'altra a Pontons. Aquestes noves flames han afectat 14 hectàrees més i eleven la superfície cremada acumulada a 162 hectàrees. I els agents rurals mantenen per avui 107 municipis de 17 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per perill extrem d'incendi forestal. A més, 220 municipis de 25 comarques continuen en el nivell 3 per perill molt alt. Continuen tancats 6 espais naturals, però un cop superat el pic de la tercera onada de calor, s'han reobert els accessos a Montserrat i a Sant Llorenç de Munt i Lovac. I pel que fa al temps, aquest dijous la calor afluixa una mica, però continuarà sent intensa. Al Pla de Lleida, a la Conca de Tremp, encara es podran fregar els 38 graus, mentre que a la costa la xafogor serà marcada. El cel variable, amb núvols baixos al litoral, i calitxa amb pols en suspensió i bandes de núvols alts i mitjans. Poden aparèixer alguns ruixats o tronades al Pirineu i al Prepirineu i també localment a Ponent. I pel que fa a esports, la selecció espanyola, amb 9 jugadors catalans, ja té rival per a la final del Mundial de Futbol. Diumenge, a les 9 de la nit, s'enfrontarà amb l'Argentina de Leo Messi a Nova York. El conjunt sud-americà va remuntar contra Anglaterra i es va imposar 1-3. I aquest matí està previst un desnonament al barri de Sant Narcís de Girona, que encara afecta 5 immobles. Inicialment podria deixar al carrer una vintena de famílies, però l'Ajuntament ha confirmat que almenys 11 inquilins tenen dret a lloguer social. El consistori també manté les gestions per evitar que cap família es quedi sense alternativa. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Abadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
3: A la línia recta, bicicleta sense llum.
4: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guix and the Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. El claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.
2: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, La màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Abadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
3: A la línia recta, bicicleta sense llum.
4: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'Oficina de Turisme de Sant Joan de les Abadeses. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'Oficina de Turisme.
2: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresc i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Abadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
3: A la línia recta, bicicleta sense llum.
4: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'Oficina de Turisme de Sant Joan de les Abadeses. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'Oficina de Turisme.
3: Recta, bicicleta sense llum.
4: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'Oficina de Turisme de Sant Joan de les Abadeses.

Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Amadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: A la línia recta, bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet i Punt Orc o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: de llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Amadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nunó. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
0: Bien, Peyu,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: L'emperadriu infantil del Regne de la Fantasia està greument malalta, i és que el seu món està sent destruït per la força imparable del no-res. Per aturar aquesta situació, l'emperadriu li encomana al jove guerrer Atreyu la gran missió de trobar una cura. Això és el que està llegint el bestiar, que quan s'adona que aquest regne necessita un món nou per salvar-se, doncs aconsegueix entrar físicament en el seu llibre. Un llibre que estava llegint el bestiar, una història que estava llegint amagat clandestinament en el seu àtic. I decideix passar de ser lector a convertir-se en protagonista, en un heroi poderós. Però els seus nombrosos desitjos comporten conseqüències molt perilloses. Cada desig li fa perdre un record del seu propi passat. La història interminable va ser escrita per l'alemany Michael Ende, això era l'any 1979, quan es va publicar, i a partir d'aquí va ser tan gran l'èxit d'aquesta novel·la fantàstica, que es va traduir a 36 idiomes, almenys que sapiguem, que tinguem comptabilitzats. A partir d'aquí se n'han fet adaptacions al teatre musical, que encara avui dia triomfen arreu del món, i potser la referència audiovisual més coneguda per tothom és una pel·li que ens remet als anys 80, l'any 1984, una pel·lícula basada en certa manera la història interminable i que tenia dues parts, perquè és una novel·la molt llarga, realment no interminable, però sí molt llarga, i la van haver d'adoptar en dos audiovisuals. A més, la primera part estava dirigida per Wolfgang Petersen, un director alemany de culte. De fet, va ser el director alemany que va dirigir la millor pel·lícula, diuen, del cinema alemany, Das Boot, El submarí. I què feia, no, Wolfgang Petersen, fent pel·lícules serioses sobre la Segona Guerra Mundial, però després també fent una pel·lícula fantàstica que va costar moltíssim de produir, perquè sembla que va ser una coproducció, doncs, això, entre Estats Units, que ja sabem que són els jefes de la indústria cinematogràfica, però molta part europea, i va ser, doncs, tota una odissea. Sens dubte en teniu imatges al cap, del drac Fujur, aquell drac que, de fet, sembla un gos, és un drac pelut de color blanc volant pel cel. De tot plegat, en traiem diverses conclusions. De fet, deixeu-me dir que estem escoltant la cançó de l'Himmel, que va ser composada i feta expressament per la pel·lícula, per formar part de la banda sonora de la pel·lícula, tot un temacle dels anys 80. Deia que en traiem diverses conclusions, no?, de tot això que llegim a la història interminable. Primer, que llegir no hauria de ser una activitat clandestina. De fet, avui dia ja no ho és, tot i que a vegades sí que demana cert aïllament, una tranquil·litat que hem de reclamar, que ens costa de trobar, no?, aquesta clandestinitat, aquest deixeu-me en pau que estic llegint. També una altra conclusió, que els lectors no som agents passius, queda ben demostrat. Quan llegim anem configurant el llibre més enllà dels desitjos de l'autor, no? Malgrat el que digui l'autor, el lector acaba de fer-se el seu llibre propi. I jo em pregunto si potser sí que és veritat que cada cop que ens endinsem en un llibre anem perdent o modificant bocinets de la nostra pròpia vida per adaptar-ne d'altres, no?, d'altres que aquest llibre ens aporta. Però la principal conclusió de tot plegat és que aquelles històries que ens fan entrar dins dels llibres, com si en formessin part, voldríem que no s'acabessin mai. Ràdio Cardedeu, Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: No t'agradaria tenir un drac d'aquests peludets blancs?
1: Escolta'm,
0: oh,
1: estic volant i somiant amb aquesta entradeta. Soc fan teu, eh? Felicitats, mare de Déu, quin inici.
0: Ah, no. Hi ha dies de tot. Va, però en sèrio, va. És que avui parlem de llibres.
1: Sí. I mira, avui el tema del dia, com ja has comentat, és un bon llibre per llegir a l'estiu. En tenim tants, però vaja, farem una mica de primer vista al passat i després alguna recomanació, Núria.
0: Sí.
1: És que, mira, un dels primers llibres que fa referència a la calor sufocant de l'estiu és l'Epopeia de Gilgamesh. I no només això, no. Sinó que alhora és considerada l'obra literària, o dit d'una altra manera, el llibre en format de tauleta d'argila més antic de la història. I és que és originari de Mesopotàmia, com més i data ni més ni menys que del tercer mil·lenni abans de Crist. Poca broma.
0: T'imagines emportar-te una novel·la escrita en tauleta d'argila a la platja?
1: Bueno, sent aquella època la podies portar damunt del mamut del rinoceront llanut, segurament, perquè coincidien. Núria, en ell hi podem trobar descripcions sobre el clima extrem, la sequedat, la calor i els cicles de les estacions vinculats a les crescudes del Nil. Però avui toca refrescar-nos, així que, sens dubte, us porto breument, però algunes propostes ben diverses.
0: Ai, va, que bé.
1: En primer lloc, un dels clàssics contemporanis més aclamats de llibres de muntanya, Les muntanyes de la ment, del geni Robert McFarlane, o McFarlane, jo no sé gaire d'inglès, i és que des de finals de l'any passat, gràcies a Cusatani Edicions, que per qui vaja els coneixeu
0: tant,
1: bé,
0: macos, bona gent.
1: Des d'aquí una salutació i tant que sí, podem gaudir d'aquesta obra en català, en el nostre idioma, un assaig memorable sobre el vincle de la humanitat amb les muntanyes.
0: Com dius? Recautem el títol.
1: Sí, sí, Les muntanyes de la ment.
0: Vinga.
1: És un assaig memorable, vist des de tots els prismes possibles, filosòfics, socials, religiosos, culturals... No. Sí, sí, realment és una barbaritat. I si voleu muntanyes, però en format de novel·la, doncs El noi silvestre, de Paolo Cognetti. I ara, Núria, et porto una refrescada en majúscules, i és que hi havia una època en què tot està perfecte, tot era possible, els dos l'hem viscut bé aquesta època, i estem parlant dels 80. I mira, a més, amb aquesta cançó doncs aboquem bastant allà. Aquí tinc un llibre que ho demostra. Tilitxo 83, de Tushit Edicions. Aquests són de Sant Celoni.
0: Sí.
1: Mira, si jo et dic Himalaya i windsurf, penses que no caça, no?
0: No, no, no.
1: Doncs mira, el 83... Sí, sí, el 83, més de 20 dies a peu, un grup de persones van sortir des de 800 metres sobre el nivell del mar i van arribar fins als més de 5.000 metres amb les respectives taules i veles. I tot per què? Doncs per poder fer windsurf en un llac glacial al cor de l'Himàlaia.
0: Així és que, si voleu... No? Tilitxo 83.
1: Tilitxo 83. Són aquestes bogeries que, de fet, ara no han de passar, perquè ha estat preservat, però en aquell llavors era molt poca gent les que feia això i bé, va ser una epopeia. I, wow. Escolta, Núria, deixa'm acabar escombrant cap a casa.
0: Clar,
1: i
0: clar,
1: és
0: clar.
1: Que aquí a Cardedeu sempre dic que, per lo menuts que som, estem mal acostumats amb la cultura, perquè tenim més propostes que persones, gairebé. Així que avui acabem amb una autora local, l'Alba Dalmau, i el seu fantàstic Si una família, d'Angle Edicions, una novel·la que us farà riure pels colzes i emocionar-vos. Poques persones saben tractar els temes, inclús tabús, amb aquesta sornegueria i humor subtil en què ho fa l'Alba. Així que, Núria, ja veus que hem començat pel 3.000 abans de Crist, acabem el 25 i res. Jo t'emplaço a llegir molt i molt i molt, no només aquest estiu, sinó tota la vida.
0: Enric, jo sóc fan, de les teves recomanacions, perquè Déu-n'hi-do, has fet una passejada per llibres no obvis, no habituals, i que tots són petites joies. M'encanta, a veure si els oients són tan imaginatius.
1: Vinga,
0: i ens donen
1: va,
0: tantes idees. Sí.
1: Els emplacem, recordem, Obert Vacances, el perfil d'Instagram es diu Obert Vacances, allà ens comenteu, si voleu també pel WhatsApp que trobareu allà també inscrit, així que esperem molts comentaris i també per àudio.
0: Fins ara, Enric, tornem a connectar a les 10. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Doncs vinga, deixem les sonoritats dels anys 80 i això si tornem al present 2025 i ho fem per explicar-vos aquests continguts.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: La primera entrevista ens durà a parlar sobre els reptes que afronta aquest estiu la fruita dolça a Lleida. Després estrenarem un podcast setmanal sobre cultura popular, la primera entrega, els elements de foc que hi ha a les nostres festes majors. I encara en terres lleidatanes visitarem Raimbat Natura, un projecte gastronòmic i natural. Anirem a jugar al frisbee, però a jugar de veritat, no allò pim-pam a la platja entre amics, no, competició de frisbee avui de la bona. Seguirem amb el programa o amb el podcast dedicat a l'eclipsi, avui segon lliurement, i atenció per tots aquells que tingueu, no mascotes en general, no, gossos, perquè estrenem durant aquest estiu un podcast que anomenem Dog Tips i que ens dona això consells sobre com cuidar els gossos, peluts o no, durant l'estiu. Tindrem un apunt d'agenda també i la pregunta del dia, ja ho heu sentit, que segueix latent, ens heu de fer recomanacions de lectures d'estiu o d'hivern, del que siguin, però en tot cas, lectures, llibres, volem llibres, còmics, novel·les gràfiques, el que sigui, qualsevol cosa en paper o en format digital, que ens porti cap a altres mons. Ara sí, arrenquem programa i ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: La primera parada, com és habitual, i si no canvien les coses, la fem a Girona. Saludem el Saïd Esbaides de Girona FM. Saïd, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
0: El PSC s'ha pronunciat a Girona, no sobre el trencament del govern municipal.
3: Sí, ja comencem a viure una mica la ressaca d'aquest trencament de govern, i és que el PSC de Girona diu que el trencament evidencia un govern fracassat, però allarga també la mà per evitar la paràlisi. De fet, els regidors Bea Esporrini i Maxi Fuentes creuen que la sortida de Junts s'ha fet de manera improvisada i sense cap raó explícita, més enllà de l'electoralisme. De fet, podem escoltar Maxi Fuentes.
4: Podríem sintetitzar-ho amb el concepte de criteri electoralista. Efectivament, jo no trobo cap altra explicació que no sigui aquesta. Costa molt d'entendre. Costa molt d'entendre per què ara i quines són les raons de fons d'aquesta marxa ara, en aquest context, insisteixo, sense res especialment rellevant, o almenys sense cap atenció especialment evident, que se'ns pugui explicar de manera molt sintètica i tothom pugui comprendre.
3: De fet, els socialistes asseguren, però, que allarguen la mà a pactar pressupostos i allò que calgui per evitar que continuï la paràlisi i que Girona quedi bloquejada els pròxims 10 mesos.
0: Això pel que fa al PSC, però Esquerra Republicana era el tercer partit del govern fins fa poc. Què en diuen?
3: Doncs condiciona continuar el govern a la proposta de cartipàs que pugui fer Guanyem i a un funcionament més eficient de l'Ajuntament. De fet, ho van fer ahir a través d'un comunicat, no?, en compareixença pública, on els republicans reclamen tant a Salelles com també a Guanyem que faci passes cap a aquest sentit i constaten també la necessitat d'aplicar mesures concretes que garanteixin aquesta millora, almenys fins al final del mandat.
0: I això pel que fa a la política municipal, més enllà de la política, Saïd, altres notícies?
3: Doncs 13 ferits traslladats a l'hospital per la caiguda d'un arbre sobre un porxo d'una masia a Batet de la Serra. De fet, els equips d'emergència van rebre l'avís ahir a les 14:59 hores. Fins al lloc s'hi van desplaçar 4 dotacions dels bombers, 7 ambulàncies del SEM, un equip conjunt també, un helicòpter medicalitzat, l'equip de psicòlegs i efectius dels Mossos d'Esquadra. De fet, arran de l'accident, el SEM va atendre les 22 persones del grup, en aquest cas 6 monitors i 16 menors. Segons el balanç, van traslladar en helicòpter una monitora en estat greu a l'Hospital Trueta de Girona. Els 12 ferits restants els van portar a l'Hospital d'Olot.
0: En seguirem també l'evolució. Saïd Esbai, Girona FM, moltes gràcies.
3: Una abraçada.
0: Una abraçada. La propera connexió ens du a terres barcelonines des de Rubí. Saludem la companya Paula Iglesias. Paula, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Comencem un dia més parlant d'incendis.
5: Doncs sí, ahir va ser una altra jornada on, per desgràcia, els incendis van tornar a ser clars protagonistes. Cap a les 3 de la tarda es va declarar un nou incendi a Sant Quirze de Safaja, al Moianès. Els bombers el van donar per estabilitzat cap a 9:15 de la nit i les flames han calcinat 97 hectàrees de massa forestal, segons l'últim balanç dels agents rurals. També ha obligat a confinar un hostal, algunes cases aïllades, un càmping i una casa de colònies. El dispositiu d'extinció inclou 92 bombers, 30 vehicles d'aigua, 12 bombarders i agrupacions de defensa forestal. De moment, els confinaments es mantenen per precaució, tal com ha explicat el sotinspector dels bombers, Joan Reyes.
6: Totes aquestes masies i aquests centres, doncs, en aquest àmbit s'ha fet una ordre de confinament, així com també per al càmping que està a la cua de l'incendi, el càmping de l'illa, i la recomanació, doncs, és mantenir aquests confinaments. Encara estem en un incendi que està en fase d'estabilització, però sí, però vol dir que també encara tenim flama activa en alguns punts, sobretot en el que és a la falda de Puigdolena. Hi ha focus secundaris, doncs, que els estem treballant, que van apareixent a mesura, doncs, que van progressant ells, però bueno, la resolució, com us he dit, és esperançadora a aquestes hores.
5: Reyes també ha aclarit que no consta que hi hagi ferits per l'incendi, però ha recordat que davant una ordre de confinament el lloc més segur és quedar-se allà on t'agafa. Ara l'objectiu és mantenir les flames dins del perímetre marcat amb previsió de controlar l'incendi entre dijous i divendres. També ahir, cap a les 9 del vespre, els bombers de la Generalitat van donar per controlar l'incendi de Rubió a l'Anoia, que, recordem, va iniciar dimarts a la tarda a la zona de l'ermita Can Massana.
0: Seguim parlant de confinament, però en aquest cas per una fuita de productes químics?
5: Doncs sí, Núria, ahir al migdia 33 persones van haver de ser confinades a l'estació de trens de la Llagosta, al Vallès Oriental, per una fuita, com comentaves, en un contenidor amb matèries perilloses. La fuita estava localitzada a un tub exterior de la cisterna d'un dels trens que transportava productes químics en capacitat de 23.000 litres. Els bombers van rebre l'avís al migdia i van activar 7 dotacions per taponar la fuita, i Protecció Civil també va activar en fase d'alerta el Pla Ferrocat. Per la seva banda, el sistema d'emergències mèdiques va posar en marxa 2 ambulàncies de manera preventiva. preventiva, però finalment no van haver de fer cap atenció perquè no hi va haver cap persona afectada. L'incident, però, sí que va obligar a tallar l'R2 Nord i l'R11 entre Mollet, Sant Fos i Montcada i Reixac, tal com va informar Renfe.
0: I ja simplement un apunt per dir-vos que a Barcelona ja entra en funcionament el projecte a 50 graus.
5: Doncs sí, com aquesta setmana que tenim calor extrema i ho estem vivint a primera mà, és un dels principals riscos climàtics per a les grans ciutats mediterrànies com Barcelona. I per això l'Ajuntament va donar ahir el tret de sortida al projecte Barcelona 50 graus, assajar avui per respondre millor demà. La iniciativa està inclosa dins el Pla Calor 2025-2035 i es va presentar en un acte al Saló de 100 que té per objectiu reforçar la preparació de la ciutat davant escenaris climàtics de calor extrema en les pròximes dècades.
0: Paula Iglesias, moltíssimes gràcies des de Rubí.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada. I avui passarem una bona estona en Terres Lleidatanes. Des de UAU, saludem en aquest cas el Quim Gasó. Quim, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Comencem parlant de l'aeroport de Lleida-Alguaire.
7: Que tindrà el segon hangar més gran de Catalunya amb una superfície de més de 6.000 metres quadrats destinat al manteniment d'aeronaus. La infraestructura, impulsada per l'empresa Hevitec HLAN, entrarà en funcionament el pròxim mes de novembre i comptarà inicialment amb 5 línies de producció per treballar de manera simultània en 5 avions. Les obres del nou hangar avancen a bon ritme i un cop entri en funcionament es convertirà en el segon més gran de Catalunya. De forma paral·lela, el govern ultima un segon hangar de 1.200 metres quadrats més, amb el qual quedarà ocupat tot el sòl industrial previst inicialment a l'aeroport de Lleida-Alguaire. Ahir va visitar les obres la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que va recordar que el govern continua treballant en el pla especial amb l'objectiu d'ampliar el sòl destinat a l'activitat econòmica a l'aeroport. Hevitec HLNA també va explicar que el nou hangar s'ha dissenyat per poder acollir tant avions de fusellatge estret com ample, inclosos els models de Boeing i d'Airbus. Amb 5 línies de producció, la companyia preveu fer el manteniment d'una cinquantena d'aeronaus durant la primera temporada. Per posar en marxa l'activitat, invertirà inicialment 10 milions d'euros en equipament i ja estudia com construir dos hangars més per concentrar tota l'activitat a l'aeroport de Lleida-Alguaire.
0: Després en parlarem àmpliament de la campanya de la fruita dolça, però sí que us volem dir, no, encara que sigui en forma ràpida i breu de notícia, que Unió de Pagesos ja alerta de com està condicionada aquesta calor extrema.
7: Doncs sí, el sindicat assegura que les altes temperatures estan reduint el calibre del préssec i la nectarina, provocant una davallada de fins al 40% en la collida de la pera i deixant taques per cops de sol en la poma. Aquesta situació, segons el sindicat, arriba en un moment en què els costos de producció també s'han disparat. Calcula que s'han incrementat entre 8 i 10 cèntims per quilo, prop d'un 20%, per l'encariment de l'energia, del combustible, dels envasos i de la mà d'obra. Per això adverteix que moltes explotacions només cobriran despeses en guany en alguns casos, ni tan sols arribaran a fer-ho. Desgranant una mica, la pera és el cultiu que presenta una situació més complicada. Unió de Pagesos preveu una collita d'un 40% inferior a la de l'any passat, una causa del mal quallat provocat per les pluges de la primavera i per l'aparició del foc bacterià. A més, recorda que si es compara amb una campanya normal, el potencial productiu de moltes finques s'ha reduït fins a un 60%. I d'altra banda, i pel que fa a la poma, la producció es manté estable, però la calor està provocant escaldats que en dificulten la comercialització. El sindicat recorda que quan les temperatures superen els 36 graus, els arbres deixen de treballar amb normalitat i això repercuteix directament sobre la qualitat de la fruita.
0: Ho trobarem a les nostres fruiteries i verdoleries, perquè al final això escampa a tot arreu. Moltíssimes gràcies, Quim Gasó. Una abraçada.
7: Adéu, gràcies.
0: Tornarem a UAU a Lleida després, pel que fa a més qüestions d'actualitat, i tornarem a Terres Lleidatanes, però ara ens quedem, si ens ho permeteu, per tancar la ronda d'actualitat a Tarragona. Marina Pérez-Got, bon dia.
8: Bon dia.
0: Seguim parlant.

0: augmentant les vigilàncies i estem, podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no esperarà fins que es trobi.
1: Des de diumenge s'ha augmentat la vigilància per evitar que es vagin declarant més incendis.
2: I avui, escolta, hem de fer una parada i felicitar totes les persones que es diuen Carme.
1: Doncs
2: Carme,
1: sí.
2: Carmeta, Carmenxo, no se m'acorda.
1: Tots els seus derivats. Tots els seus derivats.
2: Felicitats perquè... a les Carmes i, de fet, a tothom que es dedica d'una manera o altra al mar.
1: Exactament, perquè avui és el dia de la Mare de Déu del Carme, és festa al barri mariner del Serrall d'aquí de Tarragona. És festa, el barri mariner és festa gairebé tot el juliol, podríem dir, perquè Sant Pere, la Mare de Déu del Carme...
2: Sant Patrons i tal.
1: Però bé, d'alguna manera continuen les seves festes, ara amb la Mare de Déu del Carme, i aquest dijous, coincidint amb la patrona dels pescadors, tenen diferents actes. El dimecres ja es va viure la tradicional professó de torxes, però el moment més solemne arribarà avui, la Diada de la Mare de Déu del Carme. Al migdia se celebrarà la missa i al vespre la tradicional processó pels carrers del Serrallo i el passeig marítim a partir de les 7 de la tarda. Les festes es tancaran el 17 de juliol amb un concert de l'agrupació coral del Serrallo a la parròquia de Sant Pere.
2: Això és el que passarà aquí al Serrallo a Tarragona, però segur que més d'un que ens esteu escoltant dieu sí, i a casa nostra també, perquè qui té no, algun enclau pescador, qui té tradició pescadora, doncs celebren les festes de la Mare de Déu del Carme. Sí. Més o més de la mateixa manera, no? Amb mar i...
1: Sí, és festiu en molts punts de Catalunya avui.
2: Doncs vinga, ho agafem així al vol, Marina, i dediquem avui el programa a tothom que es diu Carme i als pescadors i pescadores. Tothom que es dedica a l'art de la pesca.
1: Des d'aquí, felicitats.
2: Clar que sí. Moltes gràcies, Marina. Tancada la ronda d'actualitat, entrem en matèria amb la primera entrevista.
3: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.

0: En les darreres setmanes, el sector de la fruita dolça viu un dels moments més intensos de l'any, amb la campanya ja en marxa. Una temporada que està marcada per les altes temperatures que afecten alguns cultius, com hem vingut sentint en els diferents informatius. Però per la gestió dels temporers en plena activitat agrària i per la situació que han viscut diverses explotacions arran dels darrers incendis al territori, també és una afectació que hi ha. Ara bé, també voldríem fer una tirada fora del territori, perquè els darrers mesos també han estat marcats pel tema dels aranzels de Donald Trump i tot el tema de les exportacions. En definitiva, per parlar de com està afrontant el sector aquest inici d'estiu i quins són els principals reptes de la campanya d'enguany, avui ens acompanya Néstor Serra. Ell és coordinador d'Unió de Pagesos de Lleida. Una entrevista que condueixen els companys de Munt FM i saludem l'Arnau Vilà Font. Arnau Vilà, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I Munt us estreneu a l'antena, em sembla, no? Primera entrevista que fem, sí?
1: Sí, enguany? Correcte. Ens estrenem aquesta temporada estiuenca.
0: Aquesta temporada, com... perquè sou dels veterans, eh? Dins l'Obert per Vacances.
1: Sí, estem ja portem uns anys i un pla, evidentment, un pla. I avui, doncs, comencem a tirar cap al territori i fer una mica de veure com està la terra, no?
0: Doncs sí, de fet és una entrevista que és gairebé obligada perquè estiu i fruita dolça va tot de la mà i cada any sembla que estan una mica més difícils les coses, si no és per una cosa és per una altra, i és per les altes temperatures. Presenta'ns a tu mateix, Arnau, el convidat.
1: Doncs sí, tenim el Néstor Serra, que és el coordinador de Lleida d'Unió de Pagesos. I primer li volia fer una pregunta. Primer de tot, el saludo, Néstor. Bon dia i benvingut.
2: Bon dia, bon dia.
1: Primer de tot, volia preguntar, no? Tot el tema de les altes temperatures, que s'ha estat parlant els últims dies, ja que productors de fruita doncs, afirmen que aquestes temperatures estan malmetent les collites i que aquest ha estat un dels temes de preocupació de la campanya, per no dir el que més, si és que no n'hi ha hagut prous. Ens podries explicar una mica en què consisteixen, no?, aquests danys a la collita relacionats amb el calor, amb les altes temperatures?
2: Primer, la calor que he fet, ja no aquests últims dies, també la que va fer el maig, la fruita va creixent i com que l'estrès hídric, vale? L'estrès hídric que té aquestes plantes pues no van permetre el prou desenvolupament de la fruita, en aquest cas de la pera. Sí que per altres varietats va anar bé, per la fruita d'os va anar bé perquè necessitaven calor per madurar, però en aquest cas el que estem collint ara, que és que és la pera, pues aquestes calors que va fer al maig, vale? va estressar l'arbre i això va produir que els fruits no creixessin tant, i ara estem collint i les mides, perquè

0: cuyo a mira,
1: sí,
0: ¿vale?
1: Cuyo el calibre, ¿no?
0: El calibre, correcte, ben ben dit. El calibre, pues, no és l'esperat i, bueno, i això tindrà resultats negatius pels productors de fruita. I després, amb aquestes calorades, que no són habituals, sí que és habitual que faci calor, però no tan sostinguda, no, és a dir, no tants dies seguits. Clar, les plantes, pues, hi ha moltes varietats, com per exemple la conferens, que necessiten humitat, l'arbre, necessita humitat l'arbre, no el fruit, aquí s'ha de,
1: vale,
0: de tindre en cuidado, perquè després hem de, el fruit se malmet amb les humitats. L'arbre, pues, també aquest excés de calor s'estressa i, si mireu, si us passegeu per la carretera, podeu veure arbres que estan completament secs i és a causa d'aquest estrès hídric, que és a causa de la calor.
1: Vale, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
0: Sí, sí.
1: I dic, aquesta problemàtica fa uns anys enrere, ja no dono un barem, però dic, uns anys enrere no era comuna o no us preocupava o sabíeu que podia acabar amenaçant?
0: Anys enrere, deixant, per exemple, en aquest cas de la conferència o d'aquest estrès hídric, deixar l'herba alta, te podria aguantar, però ara ni deixant la herba alta no s'aguanta. L'únic que hi ha, sempre hi ha mesures de correcció, però amb això esperem i el dilluns, bueno, la setmana passada o així, van sortir les ajudes pel canvi climàtic, és allí per posar malla per les pedregades i tot això, vale? que esperem, vale? No n'hem tingut cap enguany, veig que ve negre per Aragó, esperem que no sigui avui el primer dia, esperem i desitgem.
1: Sí.
0: Això, aquestes malles que serviran per la pedra, evitaran que, com que hi haurà, farà ombra, diu, que aquests arbres tinguin aquest estrès.
1: Vale. Però que principalment és una malla per les pedregades.
0: Sí, sí, és una malla per les pedregades, però que també podrà solucionar, vale, aquest problema que tenim, perquè si no, molta gent s'ha replantejat. Aquí a Lleida són grans productors de pedra, conferents, tothom ho sap, vale? Pues s'ha, pues, bueno, clar, baixes la producció perquè no tens calibre, l'arbre s'estressa, l'any que ve aquest estrès de l'arbre no et donarà els fruits que has d'esperar l'any que ve, pues, clar, nosaltres no podem tindre la terra allí per sol mantindre un tronc que no et doni fruits. Nosaltres som productors, vivim de la fruita, i si l'arbre no fa fruits, pues, l'hem d'agafar i hem de canviar de cultiu. Per veure, és això. És, no diem, diem ni canvi climàtic, diem ni calor més sostinguda, però que és el que tenim, vull dir.
1: I allargant una mica més la teva explicació, també es diu, no, que ara els pagesos es troben amb aquesta situació de que saben el seu cost de producció, que també ha pujat, ara en parlarem després una mica, però dic, es troben amb la situació de que saben el cost de producció però no saben quan rebran pel quilo o pel fruit en qüestió. Dic, explica'm una mica aquesta situació perquè preocupa també, evidentment, els productors.
0: És una cosa... Quan el que explicaré, suposo que hi haurà molta gent que ho sap, i si no... Nosaltres, durant un any, cuidem els arbres, fem els tractaments que no es toquen, els esporguem, els aclarim perquè el fruit surti bo, els collim, i a l'hora de collir portem aquest producte a un magatzem, una cooperativa o el que sigui. Lo portem sense saber el preu que en rebrem, és a dir, nosaltres portem tants quilos de fruita, no sabem. Algun empresari s'imagina que portés, jo sempre poso el tema de tornillos, no?, perquè soc més bàsic, portés mira, aquí davant que tenim no puc dir noms, vale? amb una ferreteria 100 tornillos sense saber el cost que valen aquells tornillos i dient-li lo de la ferreteria, bueno, quan sàpiga el preu que els he venut, després ja et pagaré. Entens? Pues això és el que ens passa des de històricament, i el que reclamem, i sobretot des d'Unió de Pagesos, que ja que hi ha la llei de la cadena alimentària, ja que sabem els costos que ens... que després ho parlarem, els costos que ens costa a fer aquest quilo de fruita, perquè ho sabem, perquè nosaltres hem esporgat, el que he dit abans, hem esporgat, hem fet els tractaments, hem collit, i ho portem a la cooperativa. La cooperativa o l'emmagatzem sap el que val en platonà, sap el que val el plató, sap el que val tot, i després això. Tot això nosaltres ho sabem, el que ens costa. El que no sabem és el que val aquell quilo de fruita. Perquè si vols, entrem ara, no? Perquè ja no estem parlant de la distribució, això, que això és el que es queixava i el que denunciava Afrucat. Ja no estem parlant de la distribució de l'Estat espanyol o de Catalunya, sinó ja la distribució de les grans distribuïdores d'Europa. Les grans distribuïdores d'Europa han dit, paguem fins aquí, si voleu, veneu, vale? Si no, us l'heu de menjar. Clar, quan et trobes amb aquest paradigma que et diuen amb aquest preu has de vendre, clar, i tu saps que aquell producte te costa més de produir més del que t'estan pagant, doncs aquí jo crec que ja no a nivell espanyol, sinó a nivell europeu, hauria d'haver una llei que protegís a nosaltres, és a dir, la llei de la cadena alimentària que fos a àmbit europeu. No ho sé. Si no, nosaltres en aquest joc no hi podrem entrar. En Europa segur que deuen tindre... Quan fan aquest joc, les grans distribuïdores segur que deuen tindre altres mercats per pugues alimentar. Jo aquí, perdoneu, ho desconec, vale? Però, clar, quan un fa una jugada com això, amb la calor que fa la fruita és lo... Perquè sempre s'ha dit, si al nord d'Europa o a Europa... Dic al nord d'Europa perquè sempre... Vale? A Europa fa calor, la fruita se menja. Vale? Si fa fred, hi ha una frenada. Vull dir, això és així, clar. Però ara, enguany, ens hem trobat que hi ha molta demanda, perquè hi ha molta demanda, però els distribuïdors diuen, ei, amb aquest preu, si no, carretera i manta.
1: I t'has d'aguantar.
0: Totalment. Vull dir, és això.
1: Un altre tema a tractar, evidentment relacionat amb l'agricultura, és el tema dels incendis i la gestió forestal. Hem vist en els últims episodis que s'han donat d'incendis on han estat els propis pagesos, els que han anat a primera línia de foc, a fer de tallafocs. També quina opinió et dona, com ha viscut el sector aquests capítols?
0: Nosaltres... I a més, avui porto la samarreta que des del mes d'abril Unió de Pagesos vam iniciar una campanya que es diu Pagesia o Foc. Està dit tot, o pagesia o foc. O estimem la pagesia, ja no es respectem. L'estimem, què vol dir estimar? Pues que quan anem al supermercat comprem d'allò de proximitat. Si veiem alguna cosa que no ens quadre, algun producte que sabem que hi ha pressics d'aquí i el pressic ve de, no vull dir, d'un país, ei, denunciau. Estimar és això, estimar la pagesia és això. Això el que pot fer la gent de peu. Vale? Sí. Vull dir, comprar cosa d'aquí, proximitat, no és 100 quilòmetres, 200, vull dir, cosa que estigui aquí, vale? Cosa que sàpiguis que tornarà cap al territori. Vale? Els pagesos som els gestors del territori. El 80% del territori de Catalunya està gestionat pels pagesos. Vale? I aquests pagesos han de viure d'allò que fem. Si no podem viure, a poc se van deixant, com estan parlant els últims dies, se van deixant tots aquells raconets que no són més productius, vale? Los anem abandonant. Què significa això? Estimar també que l'administració no surti tant al faristol, sinó que volem ajudes directes, ajudes no directes. Que no s'estimi.
1: Cura, no? Cura, potser,
0: sí,
1: no? Cura.
0: Que no s'estimi, que no s'escoltin. Que no s'escoltin. Sol que no s'escoltin en les demandes que fem, que les fem no perquè no es queixem els pagesos, ei, que nosaltres la feina la tenim a casa, no la tenim ni a la carretera ni quan sortim els tractors, vull dir. I després, que els pagesos, clar, que sortim a apagar el foc. Nosaltres vivim d'aquell terreny. Sí. Nosaltres treballem aquell terreny. Nosaltres veiem, estem treballant, estem llaurant, estem segant, estem cosechant, estem... el que sigui, veiem si hi ha una columna de foc. Nosaltres som els que avisem els bombers. Nosaltres, en els nostres aparells, som els que intentem sofocar aquell incendi, sempre amb precaució i sempre amb un comandament dels bombers, no? I assessorats pels bombers. Vull dir, és això, vull dir que la pagesia, vull dir que la gent respecti, és a dir, que en comptes de gastar els diners, no dic, cada un se'ls gasta com vol, no? Però ho dic perquè ho veig. Mirem uns quets, unes bambes, vale? Valen 10 euros. Intentes, si no, los compres. En lo menjar, busquem allò més barat. Hosti, el que ens posem a la boca...
1: L'escatimar, no?
0: Sí, el que ens posem a la boca, el que nosaltres vivim, ¿vale? Sí que lluïm, en el que lluïm no ens estem de res, i en el que vivim n'estem de molt, no? Pues això és, vol dir, estimar la pagesia. Nos han d'estimar, els pagesos ramaders nos han d'estimar.
1: Una última qüestió, Néstor, ens queda un minut i mig, ens anem acabant, però abans et volia preguntar el tema dels arancels de Donald Trump, és a dir, al final això es parla cada dia, ni a estiu i a hivern, i que... Com esteu? Esteu mirant les notícies, esperant el millor i el pitjor, depèn del que digui el senyor de Washington? No. O com es viu això?
0: Aquest senyor hi té els seus mal de caps, i vull dir, el cap lo té molt gran, no vull dir, a veure si entén. Nosaltres el que ens preocupa amb tot el tema d'arancels és Mercosur. ¿Vale? Aquí la Comissió Europea va firmar uns acords il·legals, perquè ho va firmar unilateralment la von der Leyen.
1: La von der Leyen, la Ursula, vale? Von der Leyen.
0: Ho va firmar ella, això està en recurs, i això sí que no es preocupa, vale? Això sí que no es preocupa. Aquest tractat, que se'n diu Tractat de Mercosur, que els pagesos, alguns pagesos i ramaders, n'hi podem sortir perjudicats. Aquí sí. Lo que avui se desperta, Donald Trump, i pensi en Espanya, i demà pensi en no sé qui, això no ens preocupa, perquè no hi ha els tractats que hi ha tot el que hi ha, nosaltres no regim per una Comissió Europea, no ens tracta a nosaltres, sinó ens tractaria a tot la Comissió Europea per igual, vull dir que no, aquí no, això no és preocupació en aquest sentit.
1: Magnífica, doncs, Núria, crec que hem pogut fer una pentinada de com tenim la Terra, les preocupacions, i crec que almenys doncs, en aquests 15 minuts hem pogut explicar més o menys la situació.
2: Doncs sí, no descartem tornar a fer entrevista també de que s'acabi l'estiu, no? Per saber també com tanquen la temporada i com afronten la nova estació de l'any. Moltíssimes gràcies, companys, des de M1FM, Rau Vila, una abraçada forta.
1: Un plaer, Núria, i també doncs, el Néstor Serra, el responsable de Lleida, el coordinador de Lleida d'Unió de Pagesos.
0: Merci a vosaltres.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: I el que farem ara cada dijous és el primer podcast de la jornada. Us explicarem històries de cultura popular. Viatjarem per tot Catalunya per fer-nos ressò de com es viuen les festes o la cultura popular, que és això que té la seva manifestació potser més visible, més ostentosa en les festes populars. I ho farem de la mà de la nova ràdio de Reus. El David Fernández ha recollit especialistes en cultura popular i cada setmana ens portarà un podcast, com deien, repassant costums i celebracions que formen part del nostre patrimoni festiu. Avui comencem bé, amb foc, però foc del bo, eh? No del que crema i fa mal als boscos, no, foc de festa.
4: El foc és un dels grans símbols de la cultura popular catalana i una manera d'entendre la festa. Un sentiment compartit que s'ha mantingut viu durant segles. Salvador Palomar és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
5: És un tret d'identitat de la cultura catalana perquè sense foc no faríem festes. El component simbòlic del foc és molt potent perquè el foc és transformació. S'obté a partir d'una reacció que fa que desapareixi un element físic, en el cas de la combustió, per generar llum i escalfor, no? I aquest simbolisme de transformació doncs ja li atorga, vull dir, un paper molt important a la cultura. Tot això li ha donat al foc de combustió, li ha donat una importància enorme.
4: En el calendari festiu, al llarg de l'any, trobem festes en què el foc té un paper significatiu. Festes molt representatives dels països catalans, però que alhora compartim amb altres territoris de la Mediterrània.
5: No és exclusiu, que això és important dir-ho. Una cosa pot estar molt, un fet pot estar molt arrelat i no per això ho podem compartir amb altres cultures que ens són properes o no tan properes, perquè el foc és bastant universal.
4: Trobem el foc en celebracions molt diverses, cadascuna amb les seves particularitats, però totes comparteixen un mateix fil conductor: convertir el foc en una expressió de festa, participativa, de patrimoni i d'identitat col·lectiva.
5: A l'hivern ens trobem que hi ha fogueres, que hi ha manifestacions de cremar falles com pot ser les de Bagà, Sant Julià de Cerdanyola, Fiafaia, però sobretot ens trobem a l'hivern que hi ha moltes poblacions que la canalla va esperar els Reis d'Orient amb torxes, amb atxes o amb aixames fetes d'espígol o barballó, com en diuen en altres terres, que és la mateixa planta, no? Taradell, Tona, Cas de Vandellòs, o la Ria de Gaià, o el Priorat Margalef de Montsant, podíem esmentar Muià. La gran festa de foc de l'hivern és Sant Antoni dels Rucs. Sant Antoni dels Rucs va acabar concentrant tota una sèrie de pràctiques tradicionals en el qual la foguera és el centre de la festa. Foguera que a partir de les Terres de l'Ebre la trobem documentada o viva a moltíssimes poblacions, i no ho sé, el cas d'Escó, la Ribera d'Ebre, amb la foguera com a centre, al voltant del qual es dansa, es balla la jota.
6: De Sant Joan és nit d'alegria.
5: Si entrem amb l'entrada de l'estiu, doncs el foc torna a ser cabdal. Focs de Sant Joan, fogueres que abans preparava la canalla per carrers i places, que es preparaven els masos en indrets aïllats, i que ara, si hi ha hagut un canvi significatiu, és per una banda que cada vegada el foc és més associatiu, hi hauria també, però, tota la tradició de falles del Pirineu. Són ben conegudes les que hi ha de Gil, que fa anys, més, potser més anys que se'n parla, però Durro, Arit la Vall, Barruera, Lens, és a dir, trobaríem un llistat també important de falles que es baixen des de la muntanya.
4: Les festes de foc tenen arrels molt antigues, però no són pas una fotografia del passat. Han anat canviant amb el temps, adaptant-se a noves realitats, incorporant mesures de seguretat i mantenint sempre un element essencial, la participació de la comunitat.
5: Continuen tenint sentit les festes de foc perquè les persones necessitem aquests punts de trobada comunitari, ens agrada descobrir a la festa, ens agrada participar a la festa, i el foc continua tenint tot aquest atractiu, i per tant és un element que lluny de córrer el perill de desaparèixer. Evidentment, l'únic problema aquest del foc és que avui té uns condicionaments de control, de gestió de risc, que potser en el passat doncs anàvem més a l'ample, també perquè hi havia unes formes de vida en les quals moltes coses estaven estructurades d'una manera diferent. És a dir, també es treballava d'una manera diferent al bosc, també l'entorn doncs es feia servir d'una altra manera, o la mateixa estructura urbana permetia que hi havia moltes places i carrers de terra on cremessin les fogueres.
4: Les festes de foc continuen emocionant perquè són molt més que una representació. Cada espurna recorda que la cultura popular es manté viva quan hi ha persones disposades a fer-se la seva i a transmetre-la a les futures generacions.
2: Aquest sí que és el foc d'aquell bo, del que ens agrada, no?, amb aquest crepitar, clic-clic-clic-clic, de les flames i de la fusta. El foc avui està protagonista dins el podcast que hem estrenat i que ens acompanyarà cada dijous de la mà de la Nova Ràdio, un podcast sobre cultura i tradició. Seguim endavant. Mira, la Toscana sempre és un bon desig per marxar de vacances, no? És una bona destinació, però a vegades fa fins i tot mandra mirar els vols, sobretot pagar els vols. Doncs tenim una bona opció per tots aquells que us agradaria anar a la Toscana però que no hi acabeu d'arribar. És una proposta molt a propet de casa que s'hi assembla molt. Ara bé, si deixeu que passi aquesta calorada, quasi que millor, perquè marxem cap a Ponent, cap a Terres Lleidatanes de nou. Allà us presentem l'espai Raïmat Natura, i encara el que és millor, la seva oferta enogastronòmica. La Laura Alcalde, de la Ràdio Rosselló, està doncs allí. Jo crec que entremig de ceps i de raïm. Laura, bon dia.
7: Bon dia,
2: on estàs, Núria, exactament? Doncs... Que m'han dit, compta amb la cobertura. Dic, ui, ui, ui.
7: Ara creuem els dits, perquè aguanti això, perquè el paratge és magnífic. No estem entremig de les vinyes, perquè ens hem hagut d'elevar un pelet més, per això, perquè aguanti aquesta connexió, però som enmig d'un entorn natural de privilegi. De fet, et diré que ahir vam escriure aquest guió a 41 graus, i avui fa una fresqueta magnífica, està tot ennuvolat i han caigut fins i tot 4 gotes.
2: Per tant, ostres, quin luxe.
7: Molt agraïts.
2: Quin
7: molt agraïts des de Ponent a la meteorologia.
2: Diuen que el raïm li va molt bé que s'estressi per la calor, però no sé si tanta,
7: No sé si tanta, no sé si tanta. Això ens ho hauran de dir els experts. De tota manera, avui us convidem a passar per aquest espai, eh? Per aquest espai que podria semblar la Toscana perquè és un espai natural, ecològic, visible, visitable, volem dir, de més de 700 hectàrees dins de la finca vinícola més gran de l'estat, que, com sabeu, és Raïmat. De fet, els visitants poden descobrir-lo a peu, en bicicleta, recorrent diferents itineraris o, atenció, des de l'aire, sobrevolant en globus aerostàtic. Això sí que és tenir una visió magnífica. Però avui ens volem fixar una mica en l'oferta gastronòmica, que també, per conèixer un territori, al final ens l'hem de menjar una mica. Vull saludar al Jesús Jimena, chef de l'Espurna. Hola, què tal? Molt bon dia, Jesús.
8: Hola, bon dia, Laura, què tal?
7: I també responsable de l'Espurna Natura, que és com traslladar l'Espurna, que és el seu restaurant, al bell mig de la ciutat de Lleida, una mica en aquest entorn natural, no, Jesús?
8: Pues sí, és just això. L'Espurna Natura significa, pues, l'adaptació que fem de la nostra cuina al restaurant L'Espurna de Lleida, amb aquest espai tan, tan magnífic que comentaves de Raïmat Natura.
7: Escolta, fes-nos una mica una fotografia. Estem asseguts aquí a la part posterior, diguéssim, de l'espai Raïmat Natura, que està, com dèiem, elevat, per damunt de les vinyes, però fes una foto radiofònica perquè la gent ens entengui una mica.
8: Doncs bueno, per començar, cal destacar que aquesta zona on estem és de natural, és àrida, i gaudim de tota aquesta vinya, d'aquesta horta que hi ha aquí al voltant, gràcies al canal de Catalunya i Aragó, que és una modificació, no?, a canvi de portar aigua en aquest espai, doncs bueno, relativament actual, no?, del segle passat. I gràcies a aquesta incorporació d'aquest canal, doncs ja tenim aquí regadiu, i això és el que deixa fer conreu, no? I aquest conreu, que ens porta basses, ens porta, bueno, pues aquest espai que veieu, aquí Raïmat fa molt bona feina en quant a respectar-ho molt i ser lo més ecològics possibles, i acaba tenint, doncs, tot aquest context natural, doncs, que bueno, doncs gràcies a això el que ens envolta aquí és un llac. Aquest llac està envoltat de vinya, tenim uns quants turonets per aquí.
7: Uns monticles així, sí, àrids, com tu bé deies.
8: Exacte, que de fet hi ha vins de Raïmat que reben el nom d'algun d'aquests turons. Bueno, i la veritat que és un espai màgic.
7: Ell, i molta fauna, perquè hi ha moltíssims ocells i també molta població de conills, hem de dir-ho.
8: Sí, bueno, amb això, aquí hi ha lo bo i lo dolent, no?, de ser respectuosos amb deixar que la natura segueixi el seu curs, en quant a que, per exemple, els conills, doncs, estan respectats i, per tant, doncs, ells van fent. I hi ha un volum bastant, bastant alt. La manera que hi ha de controlar aquesta espècie, pues, bueno, són des del medi natural. Aquest any, igual que hi ha molts conills, també hem vist moltes serps. També hi ha diferents aus que també són depredadores d'aquest conill, i bueno, al final lo xulo és que el raïm està aquí envoltat de tot aquest espectacle, i això és un valor afegit increïble.
7: I aquí com cosiu l'oferta gastronòmica? És a dir, com porteu la vostra proposta aquí, en aquest espai, que és un espai privilegiat, que dèiem que podria semblar-se la Toscana, però escolta'm, direm que és quasi millor que la Toscana. Per què no?
8: Bueno, ho hem de dir perquè som d'aquí, i la veritat que sí, que és un espai que està a 15 minutets de Lleida. Té aquest petit inconvenient de tenir que desplaçar-se, però avui en dia ens desplacem a tot arreu i pel mateix preu, doncs podem estar aquí, que això és meravellós. En quant a la nostra oferta, pues, bueno, nosaltres, com bé deies, això és un espai per gaudir, no? I nosaltres el que volíem era ser molt, molt accessibles. Hem fet una proposta molt, molt informal, però feta amb molt carinyo. Una bona selecció de formatges, una bona selecció de pernils, tenim una croqueta, d'embotits, tenim una croqueta, tenim una esqueixada, fem una amanida de tomàquet del nostre hort fantàstica, i després, pues, també toquem una mica la brasa, amb una referència de gambes molt bones, amb un entrecot de vaca madurada també que surt molt bé, i tenim postres, i tot això, pues, acompanyat de vins Raïmat, que tothom qui ve pot provar, si no tots, la majoria de vins que ofereix el celler, ja sigui amb ampolla o amb copes, i bueno, doncs crec que estem tenint molt bona acollida, que la gent marxa força satisfeta, i la idea és aquesta, doncs ser un format, doncs,
7: obert, no?,
8: obert a tothom, que puguis venir a fer una copeta de vi i que et puguis acabar engrescant, o o potser aquest dia no, només t'apeteix fer aquesta copeta de vi i unes croquetes i ja està, vull dir, cap problema. La idea és aquesta, que la gent pugui gaudir d'aquest espai, que el conegui i bueno, donar-li oportunitats a racons que tenim a casa nostra fantàstics, com aquest.
7: Jo diria que és una bona manera de conèixer el territori a través dels vins, això per la gent que no és de Lleida, que ens escolta des de fora de casa nostra, diguéssim, és una bona manera de conèixer no només el territori, sinó també els vins i també la nostra gastronomia. Al final parles d'aquesta tomata, no?, d'aquest producte de temporada, que s'ha de traslladar i molt, no?, perquè té una importància vital, diríem.
8: Doncs sí, és totalment així com acabes de dir, Laura.
7: Públic objectiu, què? Perquè la gent diu, no, potser no, no està tan enfocat a gent jove, però me sembla que no, Jesús?
8: Doncs és curiós, perquè tenim molt tipus de client diferent. Crec que la proposta està encarada a gent jove pel tipus de format, que potser és una mica més informal i tal, però clar, després amb això li sumes que l'espai és tan exclusiu que se t'ajunta doncs una miqueta, bueno, pues tothom. Com deia, hem acertat molt amb el format perquè no és gens prohibitiu, és molt accessible i això és el que fa que tinguem públic de tota mena. I el que ens està sorprenent i que a la vegada potser ens sap greu per qui arriba una mica tard, doncs és que la majoria de dies estem omplint, per tant, en qui vulgui venir li recomano fer la seva reserva perquè hi ha gent que ve expressament i després pues, només queda un raconet amb un barril per prendre algo, però no és suficientment adient com per quedar a sopar. I ja et dic, cada setmana ho omplim amb gent de totes les edats i gent de tota mena.
7: Obriu de dijous a?
8: Obrim els dijous, els divendres i els dissabtes al vespre. I també estem receptius en quant a grups de persones de més de 10 persones que vulguin fer algun tipus de reunió o celebració. Doncs també estem operatius durant tota la setmana.
7: Doncs escolta'm, Núria, ara ens farem una fotografia, la posarem a xarxes perquè vegueu que estem en un emplaçament, jo deia, millor que la Toscana, i escolta'm, el Jesús em deia, ho hem de dir.
2: I tant, feu-vos la foto, sí, i per xarxes ho podreu veure, recuperar també l'entrevista i aquesta proposta de terres d'interior tan xula. Ens n'alegrem moltíssim que hi hagi encara doncs, aquestes propostes gastronòmiques, vinculades també a l'enologia. Que això està molt bé. Com pinta la brema d'enguany? O això no et toca a tu, Joan?
7: Jesús, això Jesús, és perdona. Més aviat raimat, no?
2: Sí, no? A tu doncs, t'arriba ja, t'arriba envasat el vi ja.
8: A mi m'arriba a l'ampolla ja, sí.
2: Molt bé.
8: No, però sí que estem molt connectats amb això perquè és inevitable, ho tenim davant i la veritat és que jo tinc la sensació de que aquest any la brema serà dura, sobretot quan tens tant terreny, perquè, clar, des de que cuis el primer raïm fins que cuis l'últim, doncs cal aquesta previsió, no?, d'evitar que es faci malbé. I bueno, però s'hauran d'afanyar i serà fantàstica, això segur.
2: Moltes gràcies, doncs, a Jesús Jimena, al xef de Remat Natura. Moltíssimes gràcies.
8: Gràcies.
2: D'Espurna Natura. I, de fet, gràcies a la Laura Alcalde de Ràdio Rosselló per apropar-nos a aquest bocinet de natura fresca durant l'estiu. Gràcies, Laura. Seguim endavant, eh?
7: Gràcies i salut.
2: Tornarem a connectar amb Ràdio Rosselló, que tenen moltes històries xules per explicar-nos. Tanquem aquesta hora.
9: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers han donat per controlat l'incendi a l'empresa química Limbnes de Manresa, que aquest matí ha obligat a confinar els veïns en un radi de 50 metres i també el cap les bases. El foc ha afectat un palet a l'exterior i part de l'interior de les instal·lacions. Protecció Civil ha activat el pla Plascat, tot i que no s'ha detectat substàncies tòxiques a la zona. I un home de 63 anys ha mort mentre feia una ruta de senderisme a la zona de Fontscaldes, a Valls. Els bombers van activar un dispositiu de recerca després que la seva parella alertés que no havia tornat de l'excursió i el cos va ser localitzat a la tarda a pocs metres d'un camí. I Catalunya ha registrat el màxim de demanda elèctrica del 2026 en plena onada de calor. Aquest dimecres el consum va arribar a més de 8.000 megawatts, gairebé un 10% més que el màxim de l'estiu passat, convertint-se en la tercera punta de més demanda a la sèrie històrica. De fet, ahir, en el pic d'aquesta tercera onada de calor, es va batre rècords de temperatura a Catalunya. 42,4 graus a Anglès, a la Selva, 41,9 a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, o 41,8 a Vacarisses, al Vallès Occidental. Rècord històric de 3 dècades. A Vinebre, la Ribera d'Ebre es va arribar als 41,6 i a les Terres de l'Ebre, comarques gironines i Ponent es van superar els 40 graus. I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha de pronunciar avui sobre la llei d'amnistia en una sentència clau per al futur judicial dels líders del procés. La resolució afecta dues qüestions. Si es pot aplicar l'amnistia al procés a l'operació Judes contra 12 membres del CDR acusats de terrorisme i al cas del Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior. El pronunciament no tindrà efectes immediats, però si el Tribunal Europeu avala la llei, podria aplanar el camí perquè Puigdemont, Comín i Puig puguin tornar de l'exili sense risc de detenció i perquè dirigents com Junqueras, Romeva, Bassa o Turull puguin recuperar els seus drets polítics. I els bombers donen per controlar l'incendi de Rubió a l'Anoia, que ha cremat 47 hectàrees, majoritàriament forestals, entre Rubió i Castellfolit del Boix. També han estabilitzat les dues represes del foc d'aigua a Múrcia, una a Querols i l'altra a Pontons. Aquestes noves flames han afectat 14 hectàrees més i eleven la superfície cremada acumulada fins a les 162 hectàrees. Els agents rurals mantenen per avui 107 municipis de 17 comarques al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per perill extrem d'incendi forestal. A més, 220 municipis de 25 comarques més continuen en el nivell 3 per perill molt alt. Continuen tancats 6 espais naturals, però un cop superat el pic de la tercera onada de calor, s'han reobert els accessos a Montserrat i a Sant Llorenç de Munt i Lobac. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Els Amics de les Arts enceten aquesta segona hora de l'Obert per Vacances i nosaltres estem buscant llibres com a locos desesperats, perquè l'Enric Rubio de Cardedeu és que no sabia què ha de llegir. Enric, ja t'ho has llegit tot, no?
1: Doncs mira, haig de dir que aquest any porto tants llibres que... no, o sigui, l'altre dia em vaig agafar un i dic, ostres, no, que me'l vaig llegir al principi, t'ho prometo.
0: Sí? Però això passa, que sí, sobretot si vas a una biblioteca, passa que agafes sí. llibres, agafes llibres i no dones abast i després els has de tornar gairebé o anar-los no renovant perquè no...
1: És així, no és així, sí.
0: Escolta, Enric, fent un parèntesi de llibres, jo abans et parlava del Drac Fujur, aquest de La Història Interminable, però l'Enric té un gat i avui ens l'ha presentat per xarxes socials.
1: Sí.
0: Com es
1: Heu
0: diu?
1: Conegut... Heu conegut tots a la Maia aquest matí, eh? Sí, Maia es diu, sí. És de la meva parella, però bé, fa més anys que el tenim junts que no pas ella per separat, així que podem dir que ja és el gat de la família.
0: Que xulo, es porta bé la Maia, sí?
1: Sí, molt, està... Mira, diuen que es pot saber la temperatura ambiental per als centímetres que s'estira un llarg a lo llarg, saps? I ella està desfeta gairebé. No està desfeta, sí.
0: Allò que té el cap al menjador i els peus a l'habitació, no?
1: Sí, correcte, sí, és així, pobrinha. És així.
0: Ai, pobrinha. Ho dic perquè, mira, avui no és el teu dia, però sí que és el dia de la gent que té gossos, perquè estrenarem un podcast d'aquí una estoneta que es diu Dog Tips, que ens porten des de Calella i que ens dona consells pels gossets.
1: Sí,
0: de gats
1: en
0: parlem un altre dia, eh? Queda pendent, que a mi m'agrada molt
1: tant
0: els gats i hem de saber coses de la Maia. Va, llibres!
1: Va, mira, si vols, comencem per àudios, que tenim oients tan fidels que inclús fent excursions ens envien recomanacions. Ja et dic que avui hi ha molta gent de muntanya que ens envia coses. Comencem per la Pilar, que està per la Serra Cavallera. A veure si ho he dit bé.
2: Bon dia, fans d'Obert per Vacances. Aquí, caminant per la muntanya, per la Serra Cavallera, amb ombra de moment, i us recomano un llibre per aquest estiu, sobretot si esteu a la muntanya. El noi silvestre, de l'escriptor italià Paolo Cognetti. Vinga, que tingueu bon dia i que no passeu massa calor. Felicitats pel programa.
1: Ja ho veus,
0: guai,
1: no es poden deixar d'escoltar. Sí.
0: Que guai,
1: sí.
0: A més ahir teníem un munt de propostes de platja i avui n'hem fet bastantes de muntanya i això està molt bé, a través de llibres.
1: Doncs sí, avui ha canviat, eh? Ahir tot era platja i avui tirem cap a muntanya. I va, també una que és imparcial, ni platja ni muntanya, però dues recomanacions molt potents. És de la Maria, una coneguda ja d'aquí al programa.
3: Hola, Obert per Vacances. Us he deixat els comentaris d'Instagram, però també us ho dic per aquí, perquè crec que són dos llibres que valen molt la pena.
1: Fidel, eh?
3: Els dos són molt estiu, però amb sentiments molt, molt diferents. Un és, si voleu riure, crec que un indispensable que ho ha patat també a nivell de vendes, és l'Escalça del Sol. Fa molt per l'estiu, es llegeix molt ràpid i rius moltíssim. I un altre molt més trist, però que et fa reflexionar també i que també està ubicat a l'estiu i també és llibre d'estiu, però molt més... Bueno, deixa tocadet, que seria L'estiu que la meva mare va tenir els ulls verds. Un llibre preciós i que no us deixarà segurament indiferents.
1: És que has vist que bé?
0: És brutal, això dels llibres, Enric. Sí. No sé si estàs d'acord amb mi, perquè jo no tinc ni idea ni de Les calces al sol, ni dels ulls verds i tal, però només sents el títol i ja et fas la pel·lícula i et venen unes ganes de llegir-ho.
1: Oi que
0: no?
1: Sí?
0: Que després igual no és el que tu et pensaves, però ja d'entrada dius, sí, vull saber què passa.
1: Absolutament. Jo sempre dic que quan vas en tren o en metro, quan veus algú que està llegint un llibre que a tu t'ha agradat,
0: sempre dic
1: que són llibres recomanant a persones. Segur que et cauria bé aquella persona.
0: Mira, està bé això, llibres recomanant a persones. Sí.
1: Escolta, Núria, t'ho haig de preguntar, què estàs llegint?
0: Ai, mira, jo hi he estat pensant, eh? Et podria... No, ara quedaria super fashion que et digués un títol d'aquells una mica profuns i tal, però no, mira, me va caure...
1: Filosofia grega.
0: No, me va caure a les mans un llibre de casualitat que és El club de l'assassinat dels dijous.
1: Oh.
0: És de l'estil Jessica Fletcher i tal, vale?
1: Sí.
0: És un escriptor britànic. Me va caure a les mans i em va caure en anglès. I saps allò que és molt fàcil de llegir? És un anglès superfàcil de llegir. Vaig pensar, si refresques una mica. I em vaig quedar enganxada com una tonta als personatges, a la història, que són molt bàsics, eh? Tot molt bàsic. Però és fantàstic. I llavors vaig veure, saps allò que t'enganxes? I vaig veure que és un llibre que té continuïtat, que té com 4 o 5 segones i terceres.
1: Quina alegria que fa això.
0: I ja les tinc totes, ja les tinc totes.
1: Festa grossa.
0: I ja està. És una lectura, això sí, és d'estiu total, eh? D'aquests que lleugerets, fàcil, si el pilleu en anglès, millor, perquè més és fàcil de llegir i així, bueno, té un al·licient, no? I ja està.
1: I tant que sí.
0: Ja
1: I
0: està.
1: Que sí.
0: Enric, i tu? Ja me n'has dit bastants abans, però...
1: Mira, jo ara m'estic llegint El nostre llegat salvatge, de Cossetània, també. Mira,
0: repetim
1: en aquest cas. Sí, t'haig de dir que jo estic vinculat a una fira de llibre de muntanya de Vic, llavors m'envien llibres a casa i tiro molt d'aquestes editorials, sempre, però sí, es diu El nostre llegat salvatge. I mira, en recordo una mica precisament l'autor que hem citat abans, en Robert McFarlane, no té res a veure, ell es diu Peter Wolven, però és molt interessant per entendre el món i com en formem nosaltres part.
0: Fira de llibres de muntanya.
1: Sí, la fira del llibre de la muntanya, de fet, és l'única de tot l'estat i part d'Europa dedicada a aquest sector, i és a Vic cada novembre, i bé, des d'aquí, aprofito, ja us convidem a tots a que passeu perquè val molt la pena.
0: Que farem una entrevisteta.
1: Home, i tant.
0: Això és el novembre, però podem anar avançant-ho, no?
1: Home, vinga, fantàstic.
0: Doncs, queda encarregat. És superxulo, això. Queda encarregat.
1: Feina feta.
0: Hala, en directe. Producció en directe.
1: Així m'agrada. Ens apuntem
0: Enric,
1: a tots
0: doncs, recordem com poden acabar de recomanar-nos llibres, com poden participar, per després, a l'hora de tancar, doncs, que tinguem encara més inputs.
1: I tant que sí. Passeu per l'Instagram, escriviu-nos en el mateix reel o ens envieu el número de WhatsApp, un comentari o un àudio, que veureu al WhatsApp allà també a les publicacions, o per missatge directe, Obert Vacances. Recordeu que el programa es diu Obert per Vacances, però el perfil d'Instagram és Obert Vacances. Així que us esperem a tots i a totes i totes les vostres recomanacions literàries.
0: Perfecte, Enric Rubio Cardedeu, gràcies. Fins ara.
1: A reveure.

0: pensa que tu barba...
1: Mira, per si no teníeu massa idea o volem més recomanacions o encara esteu pensant allò en el títol i l'autor que us vindria de gust, l'hem demanat a Ràdio Arenys, al company Josep Maria Cano, també que ens faci un reportatge sobre això, parlant de llibres, de recomanacions literàries. I ell ha sigut molt viu. Se n'ha anat a buscar una bibliotecària, que és el millor que pots buscar o que pots tenir al costat quan estàs buscant llibres, no? La Montserrat Fonoll. I ens planteja una cosa molt interessant, el Josep Maria Cano, també, és hi ha llibres d'estiu i llibres de no estiu? Sortim de dubtes.
2: És aquesta una cançó d'estiu? Doncs es va editar l'estiu de l'any 1975. O aquesta? És de l'estiu de l'any 1985. I aquesta? Doncs de l'estiu del 2021. Potser a molts, quan penseu en cançons de l'estiu, us venen al cap coses com aquesta.
3: Opa, yo viajé un corral, paso gallina, hoy paso menino.
2: O bé aquesta.
4: Papi, papi, papi chulo, papi, papi, papi, venga a mi.
2: Per no parlar d'aquesta cosa.
5: Toma, toma, pepinazo.
2: No és quan es fa una cançó, sinó les ganes que tinguem de perdre el temps i castigar-nos les orelles. Parlant de literatura, solem confondre estiu amb llegir coses fresques i lleugeres, llibres pensats...
6: Para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera.
2: Com si la superficialitat i la mediocritat fossin l'eina per convidar els no lectors a llegir un llibre. Utilitzem metàfores com fresques i lleugeres per amagar la inconsistència i la manca de profunditat, com si un llibre pogués donar calor a l'hivern i fred a l'estiu. Els que sou lectors sabem que no cal que us oferim llibres frescos, perquè segur que teniu una llarga llista de llibres pendents de llegir. I els que no llegiu, els qui segurament va destinat a aquest reportatge, no us farem perdre el temps en llibres intranscendents i mediocres, mancats de profunditat. Posem en valor el vostre esforç i intentem que aquest esforç us serveixi per alguna cosa.
7: Tenim moltes vegades les persones que compren llibres haurien de mirar l'editorial. Els llibres són per llegir, i si tu vols passar una bona estona, passa una bona estona amb el llibre que sigui. És inqüestionable. Però hi ha llibres que, si vols enriquir-te, busca l'editorial que l'ha fet. Perquè són gent que són seriosa, que tenen un consell editorial amb personatges doncs, que saben el que es fan, que fan una bona tria, i per tant doncs, és una garantia de que el llibre hagi passat un sedàs. No? És un nivell, res més. I sobretot és un nivell de contingut i és un nivell de llengua.
2: És Montserrat Fonoll, és bibliotecària, ara jubilada, i ha exercit a la Biblioteca de Catalunya. Fa tres recomanacions literàries, molt diferents entre elles, de llibres ben escrits i que us poden enriquir l'estiu. El primer, Qui salva una vida.
7: De la Núria Cadenes, Qui salva una vida. S'emmarca la història entre el 36 nostre, d'abans de la Guerra Civil, i després de la Segona Guerra Mundial. Ens va explicant amb un fil conductor, que és el rector, diguem-ne, de Puigcerdà, tota una sèrie de personatges completament diferents entre si que ajudaven a que la gent no tingués els problemes doncs, de que els agafés la Guàrdia Civil o que poguessin passar cap a França o al revés, de França que poguessin passar cap aquí. És un fet real perquè aquest rector era el seu oncle avi i te n'adones que aquella gent, vull dir, feia les coses perquè considerava que ho havia de fer. I aquesta és la gràcia del llibre, no? De dir, si tots penséssim en una unitat i en el bé comú, podríem conviure sense cap mena de problema, encara que penséssim de molt diferent manera.
2: El segon, una història biogràfica que destaca per la manera en què està escrita.
7: Aquest és d'en Lluís Foix i en té un que se'n diu La marinada sempre arriba. Realment és un text poètic, és líric completament. És les seves memòries del poble seu, de Rocafort de Vallbona, a la Vall del Corb. I llavors, realment, és un llibre que té, sobretot, el que és bonic és aquella prosa que ell posava, que està plena d'imatges, és a dir, que quan ho llegeixes, ho veus. I més amb una musicalitat, vull dir, és preciós, és bonic, molt bonic, molt. Jo crec que us pot agradar.
2: I el tercer, pels qui busqueu llibres que us convidin a fer coses.
7: De la Maria Nicolau, cuina o barbàrie? A veure, tothom, aquest llistiu, tothom diu, oh, hi faré, i amanides, i és un llibre que pràcticament no hi trobareu ni una recepta de culinària. Però sí, ella diu ben clar que la cuina és art, que la cuina és crear, que la cuina és arriscar-se, que la cuina és passar-s'ho bé. I llavors ella el que fa és, agafant receptes clàssiques, s'explica una mica la part antropològica de la recepta, no? I és interessant, i és una cosa completament diferent. Bé, jo crec que en traureu idees, i sobretot jo crec que entendreu que la cuina no és una esclavitud, que la cuina t'ho pots passar molt bé fent el que et doni la real gana.
2: Potser els llegiu tots, o potser cap d'ells us acaba motivant. Si fos així, i en cerqueu un de diferent, una recomanació.
7: És que jo diria que llibres d'estiu i llibres d'hivern no n'hi ha. Els llibres són per llegir a tota hora i a tot moment. El que passa és que, clar, a l'estiu hi ha més hores lliures que no saps què fer. Llavors, el llibre també és un refugi, no? Vull dir, dius, aquell silenci, aquell moment, dius, oh, quina tranquil·litat, faig el que vull, i si llegint m'adormo, doncs mira, benvinguda sigui, no?
2: I abans d'acabar, i com a darrera recomanació, per a aquells que us agradi la novel·la i us atraiguin les intrigues, us n'hem buscat un altre que té a veure molt amb el mar.
7: Un que és molt interessant, que és un de l'Eduardo De Angelis i Sandro Veronesi, que es diu Comandant. Aquest també, curiosament, és de la Segona Guerra Mundial, però en canvi el fet és completament... el context històric és la Segona Guerra Mundial, però el tema és... el dilema que té el comandant del submarí, perquè tot passa amb el submarí, que veu que hi ha un vaixell mercant que els hi va al darrere. Aquest comandant fa el que li toca fer, que és enfonsar-lo. Immediatament després dona ordre de que salvin a tots els supervivents. Això és un fet real, li va costar un consell de guerra, però va salvar a la gent. És a dir, és un llibre pacifista, ja ho heu vist completament, i és la visió de que preval l'amor als altres, el proisme, que no la barbàrie. Està molt ben escrit, és interessantíssim.
2: Llegiu sempre, a l'estiu, a l'hivern, de dia, de nit, encara que la majoria no ho faci, perquè...
6: Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura.
1: De recomanacions literàries d'estiu d'hivern del que convingui, va avui la pregunta que us estem fent a l'Obert per vacances. Seguim endavant. Mireu, ara us situo a la platja. Sí, imagineu-vos que esteu a la platja, si és que no hi sou ja. Sou dels afortunats que hi sou, perfecte, i si no, com nosaltres, us ho imagineu a la platja. Horitzó, mar, sorra, no s'acaba mai l'horitzó. I teniu entre les mans una mena de peça, com un disc volador. El meu és de plàstic, jo crec que n'hi ha d'haver d'altres materials. El meu és de plàstic, eh? Un disc volador. I direm que és de color groc o vermell o verd, ben llampant, sí? I teniu tot l'horitzó per tirar-ho. És un frisbee. Eduard Virgili, bon dia.
0: Bon dia, Núria. Mira, jo hi sóc a la platja.
1: Clar.
0: I jo a les mans, a banda del micro, i tinc també un frisbee de color groc. El que passa és que em penso que no és dels oficials, perquè ahir al vespre, sent conscient d'aquesta entrevista que avui fèiem des de la platja, vaig passar per casa amb uns pares i dic, a veure si remenant trobo els frisbees de quan jugàvem, que érem canalla. I en vaig trobar un del Colacau i un altre del Banc Pime, que em penso ja que ni existeix.
1: Però això és... Això és un tresor. Eduard, no el tiris, sí. No el tiris, que no el trobaràs mai.
0: No, res de llançar-los, eh? Tot ben, no. ben guardat o no,
1: no, però,
0: o,
1: dic,
0: o, per,
1: no,
0: o per jugar.
1: Ni el llences a la platja, perquè, clar, si no te'l torna ningú, després ves-lo a buscar, que és
0: aquesta és una altra cosa. Però mira, de respecte, sí. A banda de frisbees, al llarg dels propers minuts, i de bona entesa, també en parlarem. Mira, t'explico, et poso una miqueta en context. Som a la platja de Torredembarra, en una zona reservada per la pràctica esportiva. Ens acompanyen David Kubota, que és jugador internacional de frisbee amb la selecció alemanya. Una història curiosa, perquè en David és torrenga, crescut aquí a la Torre, però des de fa anys que resideix a Alemanya i que competeix internacionalment representant aquest país en un esport que encara és força desconegut per molta gent. Una disciplina d'equip i que combina velocitat, estratègia i tècnica. David, Bon dia, moltes gràcies per acceptar la invitació del programa. Com estàs?
8: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: A veure, anem a pams. Quan algú sent la paraula frisbee, pensa en un joc de platja, com li ha passat a la Núria, que de seguida ha dit anem cap a la platja i passem una bona estona. Però què és realment l'Ultimate Frisbee?
8: Sí, hola. L'Ultimate Frisbee és un esport que es juga a la platja o a la gespa o al pavelló, depèn com sigui. Si sou jugant, per exemple, a la gespa 7 contra 7, és un esport d'equip, i es tracta d'anar passant el frisbee fins a arribar al punt de marca, que és unes marques com diguéssim el futbol americà, no? El camp és com el de futbol americà, i allà al punt de marca has d'intentar agafar el frisbee i quan l'agafes tens un punt.
0: Hi ha diferències entre jugar amb un frisbee de manera recreativa com faríem ara, per exemple, aquí si ens el llancéssim, o practicar-lo com un esport de competició?
8: Sí, és clar, o sigui, quan tu vas a esport de competició i estàs preparant uns campionats d'Europa, uns campionats del món, per exemple, has d'entrenar realment moltes coses. En el frisbee ja la part tàctica és molt important i especialment la part física, no? Has de fer molts sprints, has de tenir molta condició, has de saltar, força, o sigui, és molt complet, de fet.
0: Una barreja entre futbol americà, bàsquet i atletisme, no sé si ho podríem veure d'aquesta
8: sí,
0: manera.
8: Sí, perquè, per exemple, quan tu tens el frisbee no pots córrer, no? Has de pivotar, que és com el bàsquet, per exemple, i els altres sí que poden córrer. El futbol americà, pel tema de les zones de marca, perquè el camp és com el de futbol americà, de gran, i bueno, i llavors, i corre molt, no?
0: Tu ets un bon jugador de frisbee?
8: Bueno, no sé si sóc bo o dolent, però a veure, he arribat fins a la selecció alemanya, diguéssim, i això ja és una cosa que no és... A veure, clar, és un esport minoritari, eh? Això ho hem de dir, no és com el futbol, però a veure, llavors has d'intentar entrenar molt. I...
0: Segur que ets un molt bon jugador perquè ets molt esportista, m'han explicat. De fet, has vingut aquí a la trobada que ens hem citat amb bicicleta, portes el frisbee, estem en una zona esportiva on, per exemple, ara mateix estan jugant a tennis platja, han muntat també uns embalats just aquí al costat perquè suposo que hi deu haver alguna activitat relacionada amb el vòlei, aquí al nostre costat també juguen a futbol platja. De frisbee no en veiem cap, però...
8: No, és una llàstima, perquè, a veure, aquí a Torredembarra hi havia un equip, per exemple, que jugava aquí a Torredembarra. Jo he jugat aquí a un torneig de frisbee fa molts anys. O sigui, aquí a Torredembarra, de fet, s'ha jugat molt a frisbee, i a Tarragona també. O sigui, i a tot Espanya. De fet, la selecció espanyola és una de les millors a frisbee platja, a Ultimate Platja.
0: Escolta una cosa, abans ens has dit així una mica per sobre les normes o les regles que hi ha per poder jugar amb el frisbee, però una de les coses més curioses, no sé si la Núria ho sap, és que no hi ha àrbitres, i per tant, resoldre les jugades polèmiques, això al final...

0: Això arriba fins a nivells internacionals, campionats del món, campionats d'Europa. En els campionats del món i d'Europa, per exemple, hi ha observadors, que són una mena d'àrbitres, que no són àrbitres, estan només a fora mirant, i si hi ha una situació que els equips no ho puguin, diguéssim, aclarir mútuament, llavors ells donen la seva opinió i s'arriba a un acord, però això passa molt poc. O sigui, de fet, en el 99% de les ocasions, els dos equips piten les faltes i s'aclareixen i funciona perfectament fins a campionats del món.
1: Eduard, i n'hi deu haver de faltes, perquè jo us recomano que feu el que estic fent jo, que és buscar per internet imatges d'Ultimate Frisbee, oficial, per tant, de campionats, i realment veus unes postures corporals impossibles, salten moltíssim, s'estiren per la sorra, vull dir, unes postures impossibles que et donen a entendre que és un joc realment esforçat i competitiu. Per tant, de faltes n'hi deu haver segur, eh?
2: Seguríssim, seguríssim que n'hi ha. No sé si ens funcionaria això de l'Spirit of the Game, de la manera que som naltros aquí, amb la mala llet que gastem i veient com funcionen altres disciplines esportives.
0: A veure, mira, quan juguem a competició internacional, per exemple, jugues també contra equips de tot el món, no? Des del Japó fins a Argentina o Espanya també, no? I funciona. O sigui, que no és un tema de cultures, o sigui, és un tema de com la gent entén l'esport i com els esportistes el viuen, no? I funciona realment, ja et dic, tots els equips, i aquí a Espanya funciona perfectament també, o sigui, i clar, quan veus un partit de futbol, no? Penses, ostres, és impossible que funcioni, no? Pues sí que funciona i
2: de vegades fins i tot hi ha discussions amb l'àrbitre, vull dir que...
0: Sí.
2: Però vaja, va, no comparem. Centrem-nos en el protagonista, que és el disc. Un frisbee professional, tu n'has portat un...
0: Sí.
2: És molt diferent dels que he dut jo avui.
0: Sí, és una mica més gran, és una mica... És més tou, és de plàstic també, o sigui...
2: N'hi ha que no siguin de plàstic? Abans, no. Abans la Núria ho deia, potser n'hi ha d'altres materials.
0: No, són tots de plàstic. I són semblants als que tu has portat, el del Colacao, però és una mica més gran, ja et dic, el material és una mica més tou, i són sempre oficials de 175 grams, i tenen una forma ja definida, diguéssim, no? I aquests tenen una forma de volar que pots realment fer uns llançaments molt precisos. Hi ha uns altres frisbees que són més forts, més pesats, que hi ha una competició que es diu llançament de disc, diguéssim, a distància, no? Però no té res a veure amb l'Ultimate. Hi ha una altra cosa que es diu disc golf, que són discs més petits i més durs, però tampoc tenen res a veure amb l'Ultimate. Són altres competicions que es fan també amb un disc volador, però no són Ultimate.
2: I aquestes trajectòries tan espectaculars i especials que fa el disc quan el deixeu anar, és fruit del disc i aquestes característiques especials, o aquí també hi ha una tècnica pel llançament?
0: Necessites una tècnica per llançar. Hi ha dues maneres, diguéssim, el backhand, el forehand, o flick, com es diu també. Backhand és quan tu agafes un disc, una persona que no ha tirat mai un disc, li dones un disc i et farà un backhand. És el primer
2: veure,
0: que fas.
2: Com l'agafaries?
0: El tires amb la mà cap a fora.
2: És el llançament, Núria, el que faríem
1: el
2: qualsevol de nosaltres que ara agafés el disc.
0: Exacte.
1: Sí, sí.
0: I el forehand és diferent, l'agafes amb els dits i, diguéssim, el tires cap endavant. És una mica...
2: Home, aquest és més complicat,
0: és molt més complicat, però amb aquest pots fer coses també molt interessants, com, per exemple, un upside down, que diuen, que és tirar el disc per sobre del contrari, no? I el tires al revés, vol al revés, el disc.
2: Escolta, tu ets nascut aquí, a Catalunya, has crescut a Torredembarra, vius a Leipzig. Com descobreixes aquest esport?
0: Bueno, jo havia jugat tota la meva vida a futbol aquí a Torredembarra, i llavors, quan vaig estar a Leipzig, jo també volia fer esport, lògicament, i volia un esport d'equip, i vaig pensar en el futbol, i llavors la meva dona em va dir, ostres, per què no proves això del frisbee? Jo jugava a la universitat, i el frisbee és un esport que es juga molt a les universitats, tot. I, bueno, vaig provar, i la primera vegada que vaig agafar un disc, lògicament vaig fer com tothom, no? El vaig tirar al terra, no sabia, em sortien unes coses molt rares, però no s'hi llançava bé, i a poc a poc aprens la tècnica, comences a entrenar, i ostres, i veus la comunitat aquesta que hi ha darrere, una gent molt maca, i t'agrada, no? I vas a un torneig i et coneixes a més gent i va ser una cosa entrant.
1: Això és una pregunta que volia fer-vos. Quin perfil de persona et trobes? Com és aquesta comunitat? Qui juga al frisbee? A l'Ultimate Frisbee a nivell de competició? Com els descriuries?
0: Home, a veure... Trobes de tot, no? Sí. Però, a veure, el ser un esport que, diguéssim, neix bàsicament a les universitats, són gent que, a veure, estudia, la gent jove, sobretot, en els equips internacionals ara mateix són molts estudiants, en general. Clar, quan ja tens família i treballes i tens menys temps, ja això influeix, lògicament. Tu del Ultimate Frisbee no pots

0: Viure, no? O sigui, és un esport, diguéssim, és un hobby. Encara que tu juguis un campionat del món amb la selecció espanyola o alemanya, jugues, tens que pagar tot tu. Si tens un sponsor que et paga la samarreta, vale, però la resta tu has de pagar tot tu.
1: I per tant, això significa també condicionar la vida professional, la vida familiar, aquestes competicions internacionals.
0: Exacte, sí. Per exemple, jo si tinc un torneig, uns campionats d'Europa, estic tota una setmana fora de casa. Llavors he de planejar com fer-ho amb els nens, com fer-ho amb la família, t'has d'agafar vacances a la feina, lògicament. Tot això ho has de fer com si fos... És un hobby, no? No és... D'això no pots viure.
1: A nivell mundial, quins països són potències del frisbee? Abans parlaves de l'estat espanyol.
0: Estats Units i Canadà són els equips. Allí les universitats et paguen. O sigui, jo vaig parlar amb un noi de l'any passat de Nova York que fan els tryouts i venen 1.000 persones per jugar a l'equip de Nova York. Mm-hmm. Només per intentar entrar a l'equip, 1.000 persones. O sigui, i les universitats donen beques i aquestes coses.
1: Escolta, David, una última pregunta a la propera competició. Quan és? Perquè a més es poden seguir a través de YouTube en directe.
0: Sí.
1: Són retransmeses.
0: Sí.
1: Digue'ns-ho, que així podrem sí, gaudir de l'esport i alhora veure't a tu.
0: Campionats d'Europa sèniors de club a Sardenya al setembre, finals de setembre.
1: Doncs prenem nota d'això i vaja, que estarem contemplant aquesta competició.
0: Moltes gràcies,
1: David Cubota, gràcies.
0: Gràcies.
1: Núria, mira, sí. T'animes a venir a la platja, escolta, tenim els frisbees,
2: sí.
1: Quan acabis el programa a les 11 t'esperem aquí, si vols.
2: Tu practica molt, això del tir, i després m'ensenyes a mi. Sí, sí, sí, vinga, ara quan acabi a les 11,
1: fantàstic,
2: baixo. Gràcies,
1: bé,
2: a David Chili, gràcies.
1: Que vagi bé, a reveure.
3: Obert per vacances.
2: Doncs vinga, seguim endavant amb el programa. Després d'aquesta entrevista tan refrescant, tan frisbera, ens toca mirar el cel una altra vegada. Aquest podcast que vam estrenar dimarts passat i que ens parla de l'eclipsi que viurem, un eclipsi de sol total que viurem a tota Espanya, bé, al món, i des d'aquí a Catalunya es veurà molt bé. Serà el 12 d'agost, per si voleu anar recordant la data, tot i que jo crec que ja la tenim gravada a foc, gairebé tatuada a la pell. Nosaltres volem saber més coses de l'eclipsi des de molts punts de vista, i és per això que hem encarregat un podcast a la Universitat Rovira i Virgili amb diferents experts que ens parlen sobre l'eclipsi. Avui el nostre convidat és l'Urbano Lorenzo. Ens ho planteja des d'un punt de vista psicològic. Ciències del comportament és l'especialitat de l'Urbano Lorenzo, un podcast que es realitza amb la Universitat Rovira i Virgili i la col·laboració de Tarragona Ràdio.
4: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
5: L'eclipsi total és un fenomen que, sens dubte, provoca molta fascinació. El convidat al segon capítol del podcast és Urbano Lorenzo, catedràtic en l'àmbit de la metodologia de les ciències del comportament a la Universitat Rovira i Virgili. Urbano Lorenzo, quines emocions ens pot provocar aquest eclipsi total que tindrem el 12 d'agost?
6: El primer que destacaria és el fet de que ens emocioni, no? que ens desperti una emoció. I aquesta emoció se desperta pel fet de que comprovem, de cop i volta, que la natura no es comporta com nosaltres sabem que es comporta cada dia. I de cop i volta descobrim que el cel no és com pensàvem que era, és transparent, i per tant podem veure els estels en qualsevol moment. I aquest canvi de paradigma, aquest comportament diferent de la natura, ens descol·loca. I això desperta una emoció que li hem dit d'admiració profunda, que consisteix en... té com a dues fases. Una és més racional, en el sentit de que necessites incorporar nous coneixements, la natura es comporta diferent, i necessites adaptar i veure que això de que el cel de cop i volta es fa negre, el teu lòbul frontal està incorporant nova informació, i això fa que tinguem aquests comportaments una mica descoordinats, aquesta manera de reacció una mica poc racional, perquè qui ha de coordinar el teu comportament racional està ocupat en una altra cosa. Això és per una banda. I per una altra, hi ha el teu cervell més primitiu, l'hipocamp, el que compartim amb els reptils, per exemple, que se n'adona que alguna cosa no va bé. I aquesta part del cervell, que compartim amb els reptils, té la finalitat d'ajudar-nos a sobreviure. I, per tant, quan hi ha un perill, és la que desperta els comportaments immediats d'escapar. Quan te cremes, retires la mà, i no saps que retires la mà, perquè no és el teu cervell qui l'està retirant, sinó l'hipocamp que diu, retira la mà d'aquí. I llavors l'hipocamp se n'adona que alguna cosa no va bé. I això fa, per exemple, que tinguem aquesta sensació de que se'ns posen els pèls de punta. Els pèls de punta també li passa als gossos o als gats. Quan tenen una situació d'enfrontament, fan aquesta resposta que ni la pensen, simplement els surt de manera natural, per sembla que som més grans, i per tant ja no arribem a barallar-nos. I a nosaltres encara ens queda aquesta resposta molt primària en aquesta situació d'ansietat, i per tant hi ha una ansietat al darrere. I és l'ansietat d'adonar-nos que som molt petits davant de la natura, no? Que la natura no la controlem tant com pensàvem que la controlàvem.
5: Clar, ens trobem davant d'un fet excepcional, no? Sentirem segurament fascinació per un fenomen sobtat que es produirà, que dura més molt poquet, només un minut i mig com a màxim. Per tant, això, davant d'aquesta situació tan excepcional, cal preparar-se prèviament?
6: Sí, cal preparar-se, per una banda, per viure en companyia, perquè és una situació, aquesta emoció desperta un comportament prosocial, no? Tenir dones de que som poca cosa a la natura i que ens hem d'ajuntar, i per tant és una situació que vivencialment es guanya molt si la vivim en grup. Per tant, l'ideal és preveure, no veure-les a la teva terrassa tu i sol tranquil·lament, sinó a poder ser en un grup. Però al mateix temps, la qüestió és que és un eclipse que ens l'han programat a casa, molt bé, estem contents, però al mateix temps és difícil, perquè el sol està molt baix. A aquella hora el sol està a 3 graus, perdó, 5 graus en l'horitzó. Això és com posar-ne 3 dits davant teu amb el braç estirat, per dalt del tercer dit és on estaria el sol. I això vol dir que hem de triar bé el puesto des d'on l'hem de mirar. I això vol dir que a hores d'ara, d'aquí a començament d'agost, si voleu una guia així molt ràpida, heu de mirar el cel entre les 9 menys 5 i les 9, quan falten 5 minuts per les 9 del vespre, i si veus el sol, vas bé. I a continuació el que has de mirar és que a l'esquerra del sol no hi hagi res, perquè el sol estarà una mica més a l'esquerra. Això passa? Tens un bon lloc. El millor és que no el comparteixes.
5: Clar, recordem que l'eclipsi es produirà cap a 8:45 del vespre, el 12 d'agost, estarà ja molt baix, i per tant la visibilitat és importantíssim. Aquest serà... Com podrem trobar, doncs, un bon lloc d'observació? Que tingui l'horitzó molt clar?
6: Un horitzó molt clar. Has de ser un puesto que, ja us dic, ara a les 9 de la nit puguis veure el sol des d'allà on estiguis, i això vol dir que estàs mirant cap a l'oest i no tens edificis al davant molt propers, no tens muntanyes molt properes, i per altra banda també has de mirar on estàs, perquè si estàs en un espai públic que és molt petit, pensa que aquell dia n'hi haurà molta gent allà, potser busca un altre puesto. Si esteu pensant, pues jo pujaré a no sé quina muntanya, oblideu-vos, les muntanyes probablement estaran tancades per seguretat, perquè és a l'agost, però hi ha d'incendis, estan de cara a la nit, etc. I els accessos a les muntanyes seran molt complicats, i per tant, a més, en la muntanya no garanteix res, perquè estàs en una muntanya alta, però igual tens una muntanya una miqueta més alta al costat teu, i llavors ja no ho veus. Per tant, no és un bon lloc. El millor és un lloc pla, que les muntanyes quedin lluny i que no tingués edificis sobre al voltant.
5: Clar, ha parlat d'admiració profunda, segurament ens fascinarà el fenomen si el podem veure en la seva totalitat. Estem parlant d'aquest eclipsi total del 12 d'agost, però més enllà d'aquesta admiració, com podem reaccionar? Com ens podem comportar? Es pot preveure o cadascú, doncs, reaccionarà d'una manera diferent?
6: Segur que hi ha diferències individuals, això està clar, però el fet de que n'hi hagi un cert comportament bastant estereotipat, que s'ha vist que és bastant repetit en els individus, un bon exemple és la Lídia Heredia en la retransmissió que va fer a TV3 a l'eclipse del 2024, el podeu recuperar per internet, el va retransmetre des de Pennsilvània, aquell moviment que té i aquesta situació d'una mica de descoordinació, la gent té tendència a cridar una mica, també és que ja estaven als Estats Units i són més espontàniques, potser ja veurem si aquí se criden o no criden, però és una certa sensació d'eufòria la que s'observa.
5: I clar, deia, mirar-ho en grup, però hi ha molta gent, és a dir, amb el risc que pugui haver-hi en algun punt de trobada milers i milers de persones, això pot ser positiu o negatiu des del punt de vista de la nostra reacció?
6: Que n'hi hagi, mentre tinguis el teu espai vital, diguem-ne, el teu espai personal reservat, no serà un problema, si clar, si estem tots apretats malament res, molt més complicat, eh? Però bueno, no deixa ser una mica una la reacció, aquesta sincronització emocional que s'observa també en els estadis de futbol, en què les persones que estan molt a prop unes d'altres, però se sincronitza la tassa cardíaca de la gent reacciona emocionalment abans de que el cervell sàpigues, o que hi ha un gol i està saltant i sembla que el teu cos l'hagi vist abans que tu mateix, no? Per tant, aquesta sincronia del grup s'observarà si tanta gent hi ha, probablement serà incòmode i llavors ja no serà el mateix. Mm-hmm.
5: I si aquell vespre del 12 d'agost finalment hi ha núvols i no podem veure completament aquest eclipsi total, com hem de reaccionar o com podem gestionar una possible frustració?
6: Bueno, de fet, el plantejar-se què pot passar és més que evident, eh? La història està plena d'eclipses que havien de ser molt famosos i no van ser res perquè no es va veure ningú, perquè si està tapat, veient que baixa la il·luminació, torna a pujar, però el fet de no veure el cel fosc, no veure estrelles, no veure Venus, que haurien de veure Venus, allà, efectivament, ja ho perdrem part de la gràcia. Quina reacció o què és el millor consell que es pot donar? Per una banda, la tentació podria ser, i bueno, com que aquesta tarda no es veurà aquí, doncs me'n vaig a no sé on. És el pitjor consell possible. Te passaràs la tarda a la carretera, no veuràs res, i tornaràs disgustat. Llavors sí que tornaràs frustrat dos vegades, no una, sinó dos vegades. Per tant, el millor és, no ho havien de veure en grup, no havien de fer una mica de celebració, de sopar, poder ser ja on el veiem, perquè hi ha molta gent, i per tant... A les 2:15 tothom podrà marxar a casa i per tant millor si tens alguna cosa planificat per fer-ne allà on estiguis, doncs mira, doncs aprofitem aquesta festa per planificar el següent eclipse, que el tindrem l'any que ve, també un eclipse total que serà visible des del Mediterrani.
5: Mm-hmm. Des del sud del Mediterrani, no?
6: Des
5: del sud de la península Ibèrica i el nord d'Àfrica. Però si les previsions aquest mateix dia ja ens indiquen que farà mal temps o que serà molt difícil veure l'eclipsi, clar, gestionar aquestes sensacions, ens dona algun consell per fer-ho?
6: Bueno, la societat avui en dia no ens prepara per gestionar la frustració i simplement és resignar-se, saber, bueno, ho hem provat, no ha sortit, no passa res, la vida és molt llarga i n'hi ha més eclipses al davant, per tant haurem de continuar treballant en poder viure en primera persona l'experiència d'un eclipse total.
5: Serà, sens dubte, una experiència apassionant, serà molt interessant. Gràcies, Urbano Lorenzo, per participar doncs, en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda, si t'ha agradat i interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
4: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
2: I com sempre amb la col·laboració també de Tarragona Ràdio. Recordeu que el proper capítol del podcast el podreu escoltar dimarts aquí a l'Obert per Vacances, cap a 10:45 del matí. I d'un tema a l'altre, ben diferent, ben diferent. Des de Ràdio Calella en saben molt de gossos i ens han muntat un podcast ben xulo, amb consells molt ràpids, molt pràctics, això sí, per cuidar les nostres mascotes, siguin peludes o no. Això sí, només gossos, eh? Un dia ja farem els honors a gats i altres animals de companyia. El Dog Tips, consells simplement per cuidar els gossos a l'estiu.
3: Hola! Les passejades. Què en penseu de les passejades? Quantes vegades al dia s'haurien de passejar els gossos? S'hauria de sortir un cop al matí i un cop a la nit? S'hauria de sortir 3 cops del dia? Què en penseu?
4: Dog Tips.
7: Un espai amb consells pels nostres peluts.
8: Això sí que és fàcil de contestar. Tant com puguis.
9: Josep Estanyol, veterinari.
8: Pensa que els gossos, clar, el que els agrada, sobretot, nosaltres ens agrada mirar, no? Veiem una botiga de pastisseria, de sabates, de roba, i mirem, no? A mi els agrada, sobretot, olorar, clar. I, a més, recomano no sempre anar al mateix lloc, perquè puguin diversificar, perquè puguin sentir olors noves, perquè puguin olorar amics nous, coses noves. I com més estona, millor.
10: Aquí, el gos, per què estira? Perquè el gos té més ganes de passejar que tu i que jo.
11: Gerard Estabanell, educador caní.
10: El gos va davant perquè té més ganes d'arribar en el punt, vale? Normal, depèn. Si li ensenyes al gosset des de petitet que no ha d'estirar, el gos no estirarà. Però si a poc a poc el gos cada dia t'estira més, primer pesa 10 quilos i t'estira i després acaba pesant 45 quilos i t'estira, doncs pues no és el mateix. I el mateix és un procés que no et dones compte i de cop i volta em fa mal l'ombro i ja no puc més.
12: Quan es van inventar els arnesos per als gossos, els gossos de trineu el tenen per tibar.
13: Quico Baltrons, instructor caní.
12: Els gossos de secs, perquè el gos, la gent veja que és un gos de secs i normalment el gos va lligat d'un arnès especial perquè es deixi guiar. Però, o sigui, l'arnès per passejar és bastant incòmode en general. No sé que sigui un gos que tingui problemes, però no, amb collar és molt millor.
3: Amb el pallatge dels animals, què penseu que s'hauria de fer? Aquest tema hi ha molta gent que per costum ho fa a casa seva. El renta, el rapa, fins i tot els hi retalla una miqueta el cabell de la cara en races que tenen els cabells molt llargs i els hi pot tapar la visió. Creieu que és una cosa estètica o és una cosa més de necessitat vital del vostre pelut? Què en penseu?
14: Si es va mantenint pentinat, que no hi ha nusos, realment no faria falta, perquè molta gent té animals de pèl llarg, però sempre els porten pelats.
13: Marta Ferrés, perruquera canina.
14: Però llavors és perquè tenen molts nusos i no queden nets, s'han de pelar. Però si no, realment no faria falta.
15: A veure, el gos passa calor? Sí, passa calor igual que nosaltres.
13: Marc Sánchez, esteticista canina.
15: Que el cabell li dona més calor o menys calor? A veure, nosaltres quan fa molta calor i hem de sortir a la platja o alguna cosa, ens posem una gorra, no? El mateix. El cabell protegeix el sol. No és un abric de pell que porta un forro, un altre forro i després el pèl. No, és el pèl a sobre de la pell. De manera que quan fa una miqueta de vent, el cabell es belluga i a més es refresca una miqueta. Tot gos, tant si és per tallar o no és per tallar, el primer que fem és dutxar-lo. Rentem primer. Encara que porti nusos, encara... Per què? Perquè no és el mateix un cabell net de treballar que un cabell brut.
14: A veure, l'ideal és un cop al mes. L'ideal. Però clar, si s'han brut o el que sigui, el pots rentar un cop per setmana, que no passa res. Perquè abans es rentava amb mistol, o amb sabó nostre, i això sí que no és bo. Si ho fas amb sabó de gos i el seques bé, tu el pots rentar cada setmana.
15: Els gossos d'Expo es banyen cada dos dies. Els tenen impecables perquè cada dos dies doncs, fan la dutxeta. Els gossos avui dia pugen a sobre el llit, estan al sofà, conviuen molt amb nosaltres, llavors com més nets els tinguem millor. Perquè hem de tenir en compte que quan surten al carrer són com mopes, no? Van arrossegant tot.
14: També els gossos és una mica com els nens, i als propietaris els hi prenen una mica el pèl, perquè tinc molts clients que quan em porten a mi el gos aquí, el venen a buscar i el veuen com es porta, al·lucinen. Diuen, però si jo no li puc fer res, si jo l'intento pentinar i m'amossega, si... Els hi prenen una mica el pèl, això també és veritat.
16: Dog Tips.
7: Un espai amb consells pels nostres peluts.
2: Doncs això, la setmana que ve, dijous vinent, tornarem a tenir més consells d'aquests ràpids pim-pams, això sí, pels gossos únicament, però explicats també per realment especialistes del tema. Vinga, va, que anem tancant programa, però abans fem un repàs a l'agenda d'activitats de la jornada.
17: Obert per vacances.
2: Una agenda diària que ens porta, doncs això, com cada dia, a Ràdio Ciutat de Tarragona. Els companys, la Lídia Porta, en aquest cas, la saludem. Lídia, bon dia.
18: Hola, bon dia.
2: Bon dia. Anem a Terres de l'Ebre, perquè estan de celebració encara.
18: Correcte.
2: Bé, doncs... no ben bé Terres de l'Ebre, eh?
18: No, exactament, anava a dir.
2: No, però sí que hi ha una relació entre Barcelona i Terres de l'Ebre. Ens agraden aquestes
18: unions. Aquestes fusions.
2: Sí.
18: Doncs bé, doncs sí, d'ahir fins diumenge, o sigui, d'ahir fins aquest diumenge dia 19, Barcelona celebra el Pride de Barcelona i l'activitat que destaquem, però és que per primera vegada hi haurà una ballada de jotes de Terres de l'Ebre que obrirà la gran desfilada del dissabte 18 de juliol. Una mica així diferent.
2: Diferent de tot, sí, sí.
18: Sí, sí, vull dir, no és el que pensaríem habitualment d'una celebració de l'orgull. Doncs bé, en Roger Font, responsable de l'iniciativa, ha explicat als micròfons de la Plana Ràdio el significat d'aquest esdeveniment.
19: I en lloc de portar-la a Roquetes, que jo crec que després de l'èxit i l'acceptació que estem tenint ara ens ho plantejarem l'any que ve, el que han fet és portar la jota de les Terres de l'Ebre en format queer, que bàsicament significa que les parelles poden ser no necessàriament home o dona, sinó que poden ser qualsevol identitat, a Barcelona, en un dels prides de més impacte mediàtic per donar un missatge a la societat en què es pugui entendre que la cultura popular i els drets LGTBI poden anar agafats de la mà i, a més, és més necessari que mai que puguem compartir aquests espais.
2: Ara ho entenc, si el Roger Font està darrere d'això, clar, és de Terres de l'Ebre, evidentment. Has comprat cap a casa, ha dit, calla que agafarem les jotes de Terres de l'Ebre i aquí a Barcelona doncs, en tindran una bona representació. Molt bé, Lídia.
18: Doncs bé, i la idea és que es reuneixin balladors tant professionals com no, inviten també persones que volen arriscar-s'hi a anar-hi, a passar-s'ho bé, i la idea simbolitza un pont entre tradició i moviment LGTB i portant, doncs bé, com deia el Roger, la cultura popular ebrenca en un dels esdeveniments més multitudinaris del país.
2: Molt bé. I en la segona punt d'agenda parlem de Roger Mas.
18: Sí. Roger Mas farà un concert dintre del que és el Festival Recòndit, que acaba justament demà dia 17, a Riu de Cols de la Creu. I bueno, a partir de les 9 de la vespre, a la plaça de l'Església, doncs, Roger Mas i la Cobla Sant Jordi convertiran en escenari doncs, revisitant el seu repertori i una proposta que combina la cançó d'autor i la música tradicional catalana.
2: Mm-hmm. I encara que veiem més música, en aquest cas, a un cicle de música clàssica per jovent.
18: Sí, sí, sí. Acabem aquesta agenda cultural a Vic, on tenim una cita amb els nous talents de la música clàssica. I és que demà, divendres de juliol, a les 8 del vespre, a la sala 2 del Joaquim Maisdeu d'allà de Vic, hi haurà el concert dels guanyadors dels Premis Flama, que donaran tancament al cicle Clàssica Jove de Vic, que són els guardons impulsats per l'Acadèmia Internacional de Música de Cambra de Vic i la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya, i que tenen precisament l'objectiu de donar suport a les noves formacions catalanes de música de cambra.
2: Doncs tot ben bé musical avui, però d'estils ben diferents. Tanquem aquí l'agenda de la jornada, Lídia.
18: Sí, sí, la tanquem només comentant que el concert dels guanyadors del Premi Flama són 12 euros i el de Roger Mas, 20.
2: Molt bé, ens quedem amb aquests preus. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies i fins demà.
18: Adéu, fins demà.

0: Amb aquesta selecció musical tan xula que ens proposen des de Cardedeu, jo ja pensava dir, a veure quan sonen els Xarango, que els trobo a faltar. I aquí estan, i avui. Enric Rubio, bon dia de nou.
1: Bon dia, havien de sortir sí. Més amb aquesta referència literària.
0: Sí, sí, ens agraden també el Xarango. Ai, Enric, ens agradarà el que ens diuen els oients ja per tancar el tema de recomanacions literàries?
1: Molt, i tant que sí. Què prefereixes, àudios o text? Vinga, va.
0: Ai, tot, ho vull tot.
1: Va, doncs et poso primer d'un club de lectura d'aquí Cardedeu que ens han enviat això. Escolta, la Marta.
2: Hola, us volia recomanar una lectura d'estiu que a mi m'ha agradat molt, que es diu Garlanda, que és de la Maria Rovira. Que és bueno, són tota una sèrie de reflexions, o sigui, no és una novel·la com a tal, però és molt irònica i té humor, i la veritat és que és una lectura molt, molt refrescant i molt amena. Espero que us agradi tant com a mi.
1: Ja ho veus, Núria,
0: sí.
1: Garlanda.
0: No dono abast, eh? Tinc encara obert el Si una família. Aquí, tinc pestanyes d'internet buscant-les totes per fer-me la idea. Oh, no dono abast.
1: I en tinc una altra que ha causat furor. De fet, dins el meu cercle d'amistats hi ha moltíssima gent que s'ha llegit i avui, precisament, ens han enviat com a recomanació també. Escoltem a la Berta.
0: Vale.
3: Bon dia, Obert per Vacances. Doncs jo la veritat és que m'agradaria recomanar un llibre que potser no és tant per l'estiu, és més per l'hivern, però com que és tan bo, m'és igual i us el recomanaré igual. I és La passadora, de Laia Perarnau. És una lectura que vaig gaudir moltíssim i que recomanaria doncs, a tothom. Així que ja ho sabeu.
1: La passadora.
0: La passadora, ostres tu. És que no en conec ni un. Però també és de muntanya, això, no?
1: De Rutes a l'exili. És un llibre molt xulo que, si no m'equivoco, farà uns 3 anys, 2-3 anys que va sortir, 3 anys ben bé, i vaja, és increïble les vendes que ha tingut i agrada molt, molt. Però no tots són llibres de literatura, Núria.
0: Sí, clar.
1: I és que, a través de missatges, en Gerai ens diu i seguim amb la muntanya, fixa't, no és que es convidi cap a casa, és que ens ho han enviat així, eh? Diu, per quan vaig a la muntanya no pot faltar la guia de plantes medicinals dels Països Catalans de Núria Duran, Maria Manonelles i Ramon Pasqual. Aquest és dels meus.
0: Però, perdó, sí, mola molt, però deus un tutxar un totxo gran, no? Però,
1: no creguis, no? Jo en aquest cas, jo tinc el d'Editorial Alpina i el de Cossetània i et dic jo que són uns quadernets que faran un pam a molt estirar i a més són amb un format per poder desplegar bé i molt resistents, sí, sempre allà per anar buscant que no agafem tora blava pensant que és julivert, saps? Que això passa.
0: Això passa.
1: Sí.
0: No toqueu res que no sapigueu el que és.
1: Exacte. I mira, ja per acabar amb els comentaris en si, tenim uns que pel que està buscant són un grup de rol que fan un podcast, de fet, i que he anat buscant, però cauen a prop que els conec, però intentaré que quedi imparcial. Diu, un bon llibre de dracs i masmorres amb una campanya xula per jugar amb els amics.
0: Oh.
1: I jo aquí... Va,
0: i
1: aquí li
0: porta,
1: sumo.
0: Clar, això ens porta a Stranger Things i a la història interminable del començament
1: es
0: del programa.
1: Mira,
0: és que, clar...
1: T'he dit, aquí li sumo. T'anava a sumar exactament això, és que t'ho he escoltat. I jo t'anava a dir, mira, jo tinc 38 anys, Núria, i dic, la gent de mi cap amunt, o sigui, més jove que jo, ho coneixerà per Stranger Things, clar. La cançó. En canvi, la gent més gran que jo ho coneixerà per la història interminable. Sí, jo estic just allà, jo crec.
0: Tu estàs al mig. Ara que has dit dragons i dracs i masmorres, no? Doncs, clar, ho hem lligat tot. Molt bé, molt bé.
1: Sufi me recibes, oi?
0: Sí. Sí, tal qual. Va, que això està quedant molt friqui, Enric. Que és només el quart programa i ja derrapem.
1: Imagina't.
0: Bueno, avui tenim temps i ho podem fer, que hi ha dies que anem allò amb el coet enganxat.
1: Sí.
0: Enric Rubio, Cardedeu, demà què? Què preguntem?
1: Ostres, demà, doncs mira, us parlarem de mira, ara m'agafes, estem en directe i he estat fent coses i ara se m'ha anat del cap completament.
0: Calla, que ja ho tinc.
1: Ara mateix a les xarxes us emplaço, mira, coses del directe, que se m'ha anat per
0: no
1: complet.
0: No pateixis, és molt soludor demà. Quin menjar definitivament no portarem a la platja?
1: Gràcies. I us aviso que el reel que penjarem serà molt, molt, molt interessant. Gràcies, Núria, per salvar-me un i mil cops.
0: Enric, fins demà, una abraçada forta.
1: A reveure, tens a les xarxes.
0: Les xarxes socials d'Obert per Vacances que les nodreixen i demà això serà així, tal qual, nodrir els companys de Ràdio Televisió Cardedeu. Demà parlarem del menjar que no es pot portar a les platges, però també parlarem de què fer en cas d'emergència, com ens podem autoprotegir. Estrenarem un podcast sobre llengua i una entrevista interessantíssima sobre els cromos del Mundial de Futbol, entre altres coses. Fins demà.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
7: El diccionari Termcat.
8: 40 anys, 40 paraules.
9: 1997. Clonatge. Procés consistent a obtenir o produir organismes genèticament idèntics a partir d'una única cèl·lula o d'un únic progenitor.
7: Maria Navas.
10: L'ovella d'oli va néixer el 5 de juliol de 1996 i va ser anunciada públicament el 1997. Dolly va ser el primer mamífer clonat satisfactòriament a partir d'una cèl·lula adulta mitjançant la tècnica de transferència nuclear de cèl·lula somàtica. Aquest avenç científic tan important va fer que es difonguessin abastament en els mitjans de comunicació termes de genètica i bioquímica que el TEMCAT havia estudiat un parell d'anys abans amb motiu de la publicació del Diccionari de Biologia Cel·lular. Aquest diccionari s'emmarcava dins d'una col·lecció de diccionaris terminològics iniciada l'any 1987 que s'adreçava especialment a estudiants i professionals de l'àmbit universitari. En concret, aquell mateix any, el Consell Supervisor del TEMCAT va estudiar i aprovar el terme clonatge.
8: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TEMCAT.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i dictamina que no és contrari al dret comunitari. Luxemburg conclou que la norma no afecta els interessos financers de la Unió Europea ni la lluita contra el terrorisme. El Tribunal respon així a les qüestions plantejades pel Tribunal de Comptes pel cas de les despeses de l'1 d'octubre i Acció Exterior, que afecta una trentena d'exalts càrrecs, entre els quals Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. També dona resposta a l'Audiència Nacional sobre l'operació Judes contra una desena de membres del CDR. Ho ha anunciat el president del tribunal i de la gran sala, el magistrat belga Koen Linaerts.
1: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este, por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos de la Unión.
0: La decisió pot aplanar el camí per al retorn de Puigdemont i la resta d'exiliats i també pot aixecar inhabilitacions com la d'Oriol Junqueras. Ara, però, els tribunals espanyols hauran de moure fitxa. Ja a Sant Quirze de Safaja, els bombers han treballat durant tota la nit per mantenir estabilitzat un foc forestal que va començar ahir a primera hora de la tarda en una zona molt propera on va començar l'incendi del dia de Sant Joan. Ona Codinenca, Gemma Pertmanyé.
2: Una trentena de dotacions dels bombers continuen treballant per assegurar el perímetre d'aquest foc forestal de Sant Quirze Safaja, que ha cremat un centenar d'hectàrees, la meitat de l'espai natural dels cingles de Bertí. Continuen les tasques que han fet durant tota la nit amb l'ajuda de drons per localitzar punts calents des de l'aire i rematar-los des de terra amb eines manuals o amb línies d'aigua. Sant Miquel del Fai es mantindrà tancat i els alcaldes de la zona insisteixen en deixar les vies de comunicació lliures pels equips d'emergència i en evitar el turisme d'incendis. Joan Galí Galiano és alcalde de Bigues i Riells del Fai.
3: Sí, Sant Miquel del Fai és un àmbit en el qual tenim visitants. A l'hora de practicar una evacuació seria força complexa. En aquest sentit, jo penso que els protocols han funcionat perfectament, hem actuat amb antelació, i al final el més important que és posar la gent a salvo, pues, s'ha fet.
2: Els bombers volen deixar la zona ben treballada abans de les hores centrals del dia, que s'espera que entri vent de component sud d'entre 40 i 50 km per hora, que podria fer canviar la situació.
0: I fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa.

0: nova llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Abadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: Okay.

Aquesta setmana dediquem tot el programa a la figura de Miles Davis, que va néixer un 26 de maig de 1926. Celebrem el centenari. Una figura que va estar al capdavant de totes les evolucions del jazz des de 1945 en endavant i que ens ha deixat un bon grapat de discs històrics. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i dictamina que no és contrària al dret comunitari. El Tribunal respon així a les qüestions del Tribunal de Comptes pel cas de les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior que afecta una trentena d'ex-alcàrrecs, entre els quals, Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. També dona resposta a l'Audiència Nacional sobre l'operació Judes contra una dotzena de membres del CDR. Des de la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, el president Salvador Illa ha celebrat la sentència i ha reclamat als tribunals espanyols que l'apliquin immediatament.
1: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei. Un cop més, queda palès que el temps ens ha donat la raó. Catalunya ja fa temps que va decidir mirar endavant.
0: I a la seu d'Esquerra a Barcelona, en el faristol on s'hi llegia Europa avala l'amnistia, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, visiblement emocionat, ha celebrat la sentència malgrat que la troba insuficient i ha reclamat a la justícia espanyola que l'apliqui immediatament.
2: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat. I si convé al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política en plena llibertat i amb tots els meus drets.
0: La decisió també pot aplanar el camí per al retorn de Puigdemont i la resta d'exiliats. D'una banda, l'Audiència Nacional diu que estudiarà la sentència del Tribunal de Justícia Europeu abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra els 12 membres del CDR. Tot apunta que no hi haurà decisió fins passat l'estiu. I un home de 63 anys va ser trobat ahir sense vida a la zona de Fontscaldes, als Valls, després de fer una ruta de senderisme. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: Els bombers de la Generalitat van trobar sense vida l'home després d'una recerca efectuada per dotacions terrestres i àrees del cos. Va ser a partir de les 2:02 del migdia que una persona avisava al 112 per comunicar que la seva parella havia sortit a caminar a primera hora del matí i no havia tornat. Va ser a partir d'aquell punt que els bombers de la Generalitat van desplegar l'operatiu de les 7 dotacions amb intervenció del grup caní de recerca, una dotació terrestre del grup de dotacions especials i un helicòpter de la unitat de mitjans aeris amb dues dotacions de bombers voluntaris del parc de Prades i una dotació del comandament. Després d'una primera recerca intensiva pels corrus més propers, l'helicòpter va emprendre camí a la recerca aèria. Va ser, després de 10 minuts de 6:45 de la tarda, que un corredor va donar l'avís de la troballa d'un cos a un camí de la zona a uns 15 metres del traçat.
0: Notícies en xarxa.

de llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Quan el sol se'n va. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: Jo vull sambar.
1: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Amadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat. Un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu. Us hi esperem. Fins divendres, doncs.
2: Compte! El mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
3: ¿Me dices tu nombre, por favor?
4: Mi nombre, Peyu.
3: De acuerdo, Peyu.
4: No, Peyu no, Peyu, con i.
3: Bien.
4: Peyu, si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
3: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
4: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
5: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
6: Em dic Trini Sánchez Mata. M'agrada el meu nom, el primer cognom i sobretot l'altre. Tothom em diu que sóc guapa. Si no, pobres d'ells, els torço els turmells i em quedo tan ampla. Tampoc no sóc tan violenta. Pego però lo just quan tinc un disgust. Sóc de sang calenta. I qui digui que m'ho invento ja pot tremolar. Mata bé de matar.

Aquesta setmana dediquem tot el programa a la figura de Miles Davis, que va néixer un 26 de maig de 1926. Celebrem el centenari. Una figura que va estar al capdavant de totes les evolucions del jazz des de 1945 en endavant i que ens ha deixat un bon grapat de discs històrics. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet Tipunorc o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. Luxemburg diu que la norma no afecta ni els interessos financers de la Unió Europea ni la lluita contra el terrorisme i defensa que facilita la reconciliació. El secretari general de Junts, Jordi Turull, considera la sentència europea una victòria i reclama als jutges espanyols que l'apliquin ja.
2: Però avui ja no hi ha, insisteixo, més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom. Començant pel Tribunal Constitucional, que ha de ser el primer que ha de resoldre ja. No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
1: Turull ha instat el govern espanyol a prendre accions legals si algun jutge o tribunal vol buscar tres peus al gat i no aplicar l'amnistia. No ha especulat sobre un hipotètic retorn del expresident Carles Puigdemont. I el govern espanyol també ha fet una declaració institucional. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha demanat l'aplicació de la llei als líders polítics que van impulsar el procés.
3: Tras esta sentencia europea, el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
1: D'una banda, l'Audiència Nacional diu que estudiarà la sentència del tribunal i que haurà de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra els 12 membres. Tot apunta que no hi haurà decisió fins passat l'estiu. I encara el Tribunal Suprem, que havia de deixar l'ordre de detenció contra Puigdemont, previsiblement esperarà a pronunciament del Tribunal Constitucional. I els ajuntaments del Berguedà, afectats per la riarada del passat 4 de juny, han convocat un manifest. Héctor Aranda, Televisió del Berguedà.
4: Consideren que els troncs i brancades que van quedar després del temporal del mes de juny suposen un greu perill que podrien provocar inundacions en cas de noves crescudes i acusen l'ACA d'actuar tard i malament. Ho deia l'alcaldessa de Santa Maria de Merlès, Sara Costa.
5: Aquesta situació és especialment preocupant en l'actual context de risc elevat d'incendi. La vegetació està rebrotant entre totes aquestes restes, fet que farà encara més difícil i costosa la seva retirada si no s'actua amb celeritat.
4: En el manifest es demana a l'ACA que deixi de ser reactiva i implementi polítiques de prevenció per mantenir nets els cursos fluvials i reduir els danys en cas de noves riarades.

nova llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Abadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia. En dues sentències, el Tribunal dictamina que no és contrari al dret de la Unió ni afecta els seus interessos financers o la lluita contra el terrorisme. Fins i tot apunten que el text facilita la reconciliació. La decisió obre la porta al retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers, també a la fi de la inhabilitació per als condemnats del procés. Des d'Esquerra i Junts, Oriol Junqueras i Jordi Turull se senten legitimats per la sentència.
2: L'amnistia no tanca el conflicte polític. L'amnistia confirma el conflicte polític. Confirma que la repressió mai no era la resposta i confirma que la solució definitiva continua sent la democràcia.
3: Avui això és un revulsiu que ens carrega de raons, que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
0: Des de la Generalitat, el president Salvador Illa i des de la Moncloa, el ministre Félix Bolaños celebren que ja es pugui aplicar plenament la llei d'amnistia.
4: No hi ha volta de full. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei. Queda palès que el temps ens ha donat la raó.
5: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
0: És dijous, 16 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Hem superat ja el pic de l'onada de calor, però les temperatures encara són molt elevades avui. De fet, s'ha activat un avís preventiu per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana. Sònia Kerr.
6: Catalunya ha registrat aquest dimecres el màxim de demanda elèctrica des de l'inici de l'any davant les altes temperatures. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits els anys 2006 i 2010.
0: Volem saber, doncs, quines temperatures ens esperen avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Els núvols han estat els protagonistes les últimes hores, però poca pluja han deixat. Sí que hi ha hagut alguna tempesta més important cap al Pirineu de Lleida, però amb una temperatura elevada encara i amb moltíssima xafogor. Sobretot, la sensació de calor és molt i molt evident. Després d'una nit que, de fet, ha portat temperatures mínimes de rècord, com a mínim en alguns indrets com les comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha tingut la temperatura mínima més alta des de fa ben bé 80 anys. Unes temperatures que a hores d'ara ja diem són ben elevades. Ha de baixar una mica respecte a ahir la màxima, però amb aquesta humitat elevada la xafogor serà molt i molt evident, i encara amb força núvols, amb algun ruixat fugaç, més aviat amb ventades sobtades i alguna tempesta una mica més important a l'Alt Pirineu gironí. Demà un temps que serà ja més obert, al matí alguns núvols a la costa o a Ponent, i la temperatura no té ganes de fluixar gaire, sobretot la xafogor serà immensa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Catalunya trenca amb 18 anys de descensos de la natalitat el 2025 amb un augment del 0,8%.
6: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat marca rècord a la baixa amb 1,8 fills per dona de mitjana. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats al darrer any.
0: Els arquitectes alerten que la construcció de nous habitatges ha caigut un 40% a Barcelona el primer semestre de l'any.
6: Una xifra que cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El col·legi també alerta que la producció residencial continua lluny de les necessitats actuals.
0: En cultura, una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua.
6: Plou prou, farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys del pavelló.
0: Als esports, Toni Castro, l'Argentina serà el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
8: El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordo va avançar els anglesos a l'inici de la segona part. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: És la notícia del dia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i aplana el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers a Catalunya. La sentència dictamina que l'organització del referèndum de l'1 d'octubre no ha perjudicat les finances de la institució comunitària. A més, tampoc no veu cap delicte de terrorisme en les accions del CDR posteriors a la sentència. Aquesta resolució no implica cap canvi immediat en la situació dels requerits o condemnats en la causa, però sí que pot influir en els pronunciaments del Tribunal Constitucional i del Suprem. Lluís Mata, bon dia.
9: Bon dia. El Tribunal de Luxemburg no ha fet cap gir de guió i ha secundat l'opinió favorable a l'amnistia expressada fa uns mesos per l'advocat general del Tribunal, Dean Spielman. En concret, la Cort Europea s'ha pronunciat sobre les qüestions prejudicials requerides pel Tribunal de Comptes i ha deixat clar que no hi va haver cap delicte de malversació de fons públics en les despeses vinculades al referèndum d'independència. Precisament aquest delicte és una de les excepcions en la mesura de gràcia de l'amnistia i que el Tribunal Suprem esgrimeix per negar-ne l'aplicació a l'expresident Carles Puigdemont i altres líders com els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. El president del Tribunal, Quinn Lennon, exposava així els motius de la sentència.
10: No se opone a una normativa nacional que amnistia los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este, por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos de la Unión.
9: Per bé que la sentència de Luxemburg no és directament sobre la causa del procés, té un paper decisiu en el pronunciament del Tribunal Constitucional als recursos d'empara presentats, entre altres, per l'expresident Puigdemont i el líder d'Esquerra Republicana i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras. La resposta s'espera a la tardor, i si el Tribunal considera que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats, pot requerir al Suprem que apliqui l'amnistia. Pel que fa als suposats delictes de terrorisme inclosos en l'anomenada Operació Judes que afecta el CDR, el TJUE també és taxatiu, no tenen cap encaix en la llei comunitària.
0: La sentència ha generat ja tota mena de reaccions. Esquerra i Junts veuen que és una victòria de Catalunya i de l'independentisme i reclamen als jutges que s'apliqui immediatament. Oriol Junqueras obre la porta a ser candidat, mentre que Carles Puigdemont alerta que la repressió encara no ha acabat. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. A la seu d'Esquerra Republicana a Barcelona, envoltat de dirigents del partit i en un faristol on es llegia Europa avala l'amnistia, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, visiblement emocionat, ha celebrat la sentència, malgrat que la troba insuficient, i ha reclamat la justícia espanyola que l'apliqui immediatament. Junqueras ha dit que avui s'obre un horitzó nou per l'independentisme i ha obert la porta a presentar-se de candidat.
2: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat. I si convé al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
11: També a Barcelona, a la seu de Junts, la direcció ha estat connectada per videoconferència amb Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. A la sala de premsa ha comparegut el secretari general Jordi Turull amb l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye. Turull considera la sentència europea una victòria i reclama al govern espanyol que actuï contra els jutges que no l'apliquin.
3: I si hi ha algun jutge que intenta buscar tres peus al gat per no aplicar-la, doncs prendre accions legals, que és el que nosaltres vàrem demanar sempre. És a dir, quan tu saps que has d'aplicar una norma i no l'apliques, estàs prevaricant.
11: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també recela dels tribunals espanyols.
12: Aquí no ha acabat res respecte a la llei d'amnistia, perquè la pilota torna a estar a la teulada dels tribunals espanyols. I l'alineació dels tribunals espanyols, doncs, no fa esperar res de bo.
11: Per Jessica Albiach, dels Comuns, la sentència és una bufetada a la cara del Tribunal Suprem.
13: El que avui ha fet Europa és donar-li una bofetada en tota la cara al Tribunal Suprem. I li ha recordat que els jutges són poder judicial, no són legisladors i no són polítics.
11: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviat un article a les xarxes socials. Diu que l'amnistia és europea, la repressió és espanyola i adverteix als jutges del Constitucional i al Suprem que si no l'apliquen estaran confrontant-se amb el dret europeu. I afegeix que la sentència blinda l'amnistia que ni Salvador Illa ni el PSOE volien fins que van necessitar els vots de Junts.
0: Un altre dels afectats per la sentència és l'exconseller de Cultura, Lluís Puig. En declaracions a Canal Terrassa, Puig s'ha mostrat content per ell i per tots els CDR. I malgrat encara falta passar pels tribunals espanyols, es mostra esperançat de poder tornar a casa.
14: Aquesta llei està feta per tots i totes i, per tant, no sabem què tardarà encara el Tribunal Constitucional a resoldre el nostre cas, i després el Suprem que ho apliqui, però en tot cas estem més a prop de casa. Una abraçada.
0: Des del govern espanyol es demana com més aviat millor la plena aplicació de l'amnistia als polítics que van impulsar el procés. Per la seva banda, el PP s'ha limitat a respectar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Pere Sanz.
15: En una declaració institucional, el ministre de Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha dit que la sentència demostra que l'amnistia és una llei impecable, constitucional i cenyida al dret europeu. Bolaños considera que la decisió de la justícia europea posa punt i final a un debat que, segons ha dit, no va ser jurídic, sinó visceral. El ministre ha reclamat la plena aplicació de la llei als líders del procés.
5: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
15: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha dit respectar la decisió de la justícia europea i ha relativitzat la sentència, recordant que l'aplicació de l'amnistia està en mans dels tribunals espanyols.
16: Expresamos nuestro respeto absoluto al fallo del tribunal. Los demócratas respetamos las sentencias siempre, las de los tribunales españoles y también las de los tribunales europeos. Sería deseable que el gobierno de Pedro Sánchez y sus aledaños también lo hiciesen, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan directamente al gobierno, al presidente, a su partido o a su familia.
15: I des de Sumar s'ha celebrat la decisió del Tribunal Europeu perquè avala, han dit, la política de l'executiu central per Catalunya.
0: També ha reaccionat a la sentència el jutge Llarena, que diu que no aixecarà l'ordre de detenció a Carles Puigdemont perquè creu que aquesta sentència no l'afecta.
6: Fons del Suprem afirmen que l'ordre de detenció no es va imposar perquè la llei es considera contrària a la normativa europea, sinó perquè l'amnistia no es podia aplicar als delictes de malversació comesos per aconseguir un benefici personal de naturalesa patrimonial. Aquesta circumstància, apunten, no canvia amb la sentència d'avui. De la seva banda, l'Audiència Nacional afirma que ha d'estudiar-la abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra 12 membres del CDR.
0: I no deixem l'àmbit judicial, però canviem de causa per un moment, ja que l'Audiència de Madrid ha retirat les mesures cautelars imposades a la dona de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, i ha decidit el sobreseïment del delicte de corrupció als negocis.
6: L'Audiència Provincial de Madrid ha decidit aixecar les mesures cautelars de prohibició de sortir del país, lliurament del passaport i obligació de comparèixer cada 15 dies davant l'autoritat judicial. A més, ha recordat el sobreseïment del delicte de corrupció en els negocis per a tots els investigats de la causa que afecta l'esposa del president del govern espanyol. Gómez serà jutjada igualment per un tribunal del jurat per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics.
1: Notícies en xarxa.
0: Ja hem superat el pic de l'onada de calor, però avui les temperatures encara són molt elevades. De fet, s'ha activat un avís preventiu per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana.
6: Catalunya ha registrat aquest dimecres el màxim de demanda elèctrica des d'inici de l'any. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i 2010.
0: Una calor que també augmenta la preocupació pel risc d'ofegament. A Tarragona disminueixen els banyistes imprudents que salten des de les roques o bé que accedeixen al mar des de punts no vigilats. Ara bé, la Guàrdia Urbana i la Creu Roja no abaixen la guàrdia. Tot plegat a les portes de complir-se un mes de la tràgica mort de tres menors a la platja de la Rabassada. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
17: Des del 15 de juny, 11 persones han mort a les platges catalanes. 9 de les víctimes s'han registrat a la Costa Daurada, quan l'any passat, en aquest mateix període, només va haver-hi una víctima mortal. Eduard Cerrada, coordinador de platges de Creu Roja a Tarragona, ha explicat que la mort dels tres menors no ha fet canviar la manera de treballar dels socorristes. Han detectat un descens de pràctiques imprudents, però això sí, no ha baixat la guàrdia.
18: Potser sí que ha anat més a la baixa el fenomen dels usuaris que salten de zona de roques o es banyen en zones perilloses, però bueno, al final els socorristes segueixen fent la prevenció en aquelles zones, informar a tots els usuaris que estan situats o banyant-se en zones de roques.
17: Durant el primer mes de campanya de bany, la Costa Daurada és la zona que ha concentrat més banderes vermelles i grogues.
0: Mentrestant, a Sant Quirze s'afaja els treballs al matí per l'incendi declarat. Ahir a la tarda han permès que es puguin desconfinar ja els masos i les cases aïllades. Només es manté el confinament al CRAE de Puigdolena. Els bombers, però, són prudents amb l'evolució del foc que està estabilitzat. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
19: Els bombers afronten les hores més crítiques per l'evolució de l'incendi de Sant Quirze Safaja, que es manté estabilitzat i ha cremat 100 hectàrees de massa forestal des d'ahir primera hora de la tarda. Tot i tenir un bon comportament, els preocupa l'entrada de vent de marinada i treballaran perquè el foc no s'obri cap al costat nord-est, la zona de Puigdolena. Israel Cosonou és el cap d'intervenció dels bombers.
20: Tenim diversos focus secundaris, és una zona doncs, una mica mal cremada i que estem treballant doncs, intensament amb alguns vehicles itinerants doncs, apagant aquests punts d'emplaçament. De moment volem ser cautelosos, però l'incendi està estabilitzat, va cap a millor.
19: Amb tot, els treballs d'aquest matí han permès desconfinar tots els masos aïllats i només es manté el confinament al CRAE de Puigdolena. Els infants es van evacuar i continuen en un lloc segur fora del municipi.
0: És un quart de tres. Catalunya trenca amb 18 anys de descensos continuats de la natalitat a l'any 2025 i ho fa amb un augment del 0,8%.
6: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat es manté a la baixa i marca un rècord amb 1,08 fills per dona de mitjana. L'edat mitjana a la maternitat torna a augmentar i ja és de 32,8 anys. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats als nadons al 2025. Júlia recupera el liderat entre les nenes 3 anys després i Biel s'imposa entre els nens per primer cop.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya alerta del descens de gairebé un 40% en els nous habitatges visats a Barcelona el primer semestre de l'any. La xifra cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El Col·legi també denuncia que la producció residencial continua lluny de les necessitats del país, que s'estima hauria de ser de 25.000 habitatges nous per any. Marc Bijuan, bon dia.
21: Bon dia, Marta. El conjunt de Catalunya es va envisar prop de 8.000 nous habitatges durant el primer semestre del 2026, lluny de l'objectiu dels 25.000 anuals establerts pel Pla Territorial Sectorial d'Habitatge. L'entitat atribueix aquesta davallada a la falta de sòl disponible i la reserva del 30% a habitatge protegit. Tot i créixer un 5% respecte a l'any passat, la rehabilitació continua sent l'assignatura pendent. Per tot plegat, Sandra Bestraten, degana de l'entitat, demana un pacte de país.
22: Creiem que cal seguir reforçant i reivindicant la rehabilitació, però sobretot cal seguir reivindicant la necessitat de l'habitatge. I aquí sí que volem seguir insistint en la necessitat d'aquest pacte nacional per l'habitatge. Aquest pacte no només ha d'anar acompanyat d'unes llicències més ràpides, sinó que cal una estratègia de país perquè realment les mesures siguin estables i puguin ser compartides entre totes les administracions i el conjunt dels agents implicats.
21: Per accelerar la posada en marxa dels nous projectes, el Col·legi reclama reforçar els equips d'arquitectes municipals, agilitzar els processos de concessió de llicències, simplificar normatives i unificar criteris d'interpretació.
0: No deixem l'habitatge perquè ha quedat aturat el macrodesnonament de 18 pisos previst per avui en un bloc del barri de Sant Narcís de Girona. De fet, el jutjat ajorna fins al setembre el desallotjament de 7 immobles perquè les famílies no disposen d'una alternativa social i les que sí que tenen opció de lloguer social denuncien la incertesa de la seva situació. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
23: El jutjat va assenyalar ahir el llançament de 7 immobles, atès que la Sareb, propietària dels pisos, va confirmar a l'Ajuntament que els inquilins dels 11 restants tindrien un lloguer social i, per tant, no serien desnonats. Un fet que els veïns es van agafar amb incertesa perquè, segons asseguren, no se'ls havia dit per escrit i encara tenien l'ordre de desnonament sobre la taula. És el cas d'en Wilder Palacios, un veí que fa 10 anys que viu de lloguer amb la seva mare en un d'aquests pisos i que aquest matí tenia les maletes preparades per si havien de sortir de casa seva. A les 10 del matí han arribat dos cotxes dels Mossos d'Esquadra, acompanyats d'una comitiva judicial, que han decidit suspendre fins a finals de setembre el desnonament d'aquests 7 immobles. Des del Sindicat d'Habitatge de Girona celebren haver lluitat i aturat el desnonament i reclamen que la solució que s'ha trobat per a 11 dels 18 habitatges s'estengui també a la resta.
0: En marxa el 90% de les actuacions en camins i carreteres previstes al Pla Zonal de la Diputació de Barcelona. Un pla que inclou la transformació de camins en carreteres, també millores de la seguretat viària i eixamplaments de vies per tal de millorar l'accessibilitat als municipis. Esther Minguell, bon dia. Bon dia. La primera fase d'aquest pla aprovat el 2020 ha suposat una inversió de 70 milions d'euros en 140 quilòmetres de camins i carreteres de prop d'una seixantena de municipis. 14 actuacions ja estan acabades i una vintena en execució. L'objectiu és millorar la xarxa viària i l'accessibilitat al territori. Sergi Vallès és diputat d'Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona.
4: Hi ha municipis, per exemple, que hi arribaven camins municipals que no estaven ni asfaltats i com a Diputació hem pogut transformar-los i a dia d'avui són carretera, no? Per tant, poder seguir teixint el territori, quilòmetres de carretera, que nosaltres podem fer manteniment, que puguin connectar un municipi amb l'altre. Que connectar no vol dir només que fem carretera, sinó que quan passen a ser titularitat nostra i acaba arribant la fibra, podem posar itineraris ciclables.
0: En la pròxima fase del pla zonal s'avaluaran una setantena d'actuacions possibles amb més de 200 quilòmetres de camins i carreteres de la província de Barcelona, amb una inversió de 84 milions d'euros. Unió de Pagesos alerta que la manca de productes fitosanitaris autoritzats posa en risc la producció de l'arròs. El sindicat reclama a les administracions que impulsin noves eines de control i que facilitin l'autorització de matèries actives per assegurar la viabilitat de les explotacions agràries. 21 Ràdio, Joaquim Domingo.
7: Unió de Pagesos reclama més eines per garantir la viabilitat del sector rosser davant l'augment de plagues. El sindicat alerta que la manca de productes fitosanitaris autoritzats dificulta el control de plagues i males herbes, fet que posa en risc la producció dels arrossars. Rafael Verdiell és el responsable estatal de l'arròs d'Unió d'Unions.
8: Ens sembla molt bé que la Unió Europea hagi agafat aquesta tendència, perquè estem d'acord que reduiríem productes fitosanitaris sempre i quan tinguéssim alternatives, que avui no les tenim.
7: Entre les preocupacions del sector també hi ha la introducció de noves varietats d'arròs sense prou assajos vinculats als fitosanitaris disponibles.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. La mare de la jove del Garraf, que va rebre l'eutanàsia al març, presenta dues denúncies per dues presumptes violacions que va patir la noia.
6: Agressions que van desencadenar l'intent de suïcidi que la va deixar paraplègica. La primera agressió hauria estat comesa per l'exparella de la jove i la segona hauria passat a Salou, on, segons el relat de la víctima, va ser drogada per un cambrer i posteriorment violada per tres homes. Tres dies després de la segona agressió, la jove del Garraf va intentar suïcidar-se, llançant-se des d'un cinquè pis. Va sobreviure, però va quedar paraplègica.
0: I mor un home de 63 anys mentre feia una ruta de senderisme a Fonts Caldes, a Valls.
6: Els fets van passar i a la tarda la seva parella va avisar el 112 en veure que no tornava a casa a l'hora prevista. Poc després els bombers van localitzar el seu vehicle a l'aparcament de la residència de Fonts Caldes i van iniciar la recerca. Va ser un corredor qui va alertar de la presència d'un cos en un camí de la zona.
0: I és moment per a la cultura. Una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua en l'actual crisi climàtica. Plou prou farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys al pavelló, amb l'acompanyament de debats sobre la relació entre l'aigua, l'arquitectura i la ciutat. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. El projecte dels estudis d'arquitectura Cierto Estudio, H3O Arquitectes i Metrònom situa al pavelló Mies van der Rohe 12 dipòsits amb 12.000 litres d'aigua freàtica que, mitjançant una canal, aportaran durant dues setmanes una mica més d'un litre per minut a l'estany naturalitzat de l'edifici. Es tracta de compensar el líquid que s'evapora de forma natural i que de normal es reomple amb aigua de l'aixeta. D'aquesta manera, ha explicat el comissari Miquel Ruiz, es fa evident la necessitat de buscar formes de reaprofitar l'aigua.
24: L'arquitectura, al final, si la imaginem com una cosa que cobreix, funciona com un paraigües. Aleshores, com a paraigües, té la capacitat de captar molta aigua, no? I aquesta aigua què passa? Que normalment s'expulsa, no? Hem de transformar això entenent els cicles naturals, no? La recirculació i el reutilitzament d'aquest recurs.
10: La instal·lació, que forma part de la programació de Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, s'acompanya de plafons amb textos d'investigadors de diferents àmbits que es revelen quan es mullen. Uns professionals que també participaran en els debats que, al voltant dels reptes hídrics, es faran les properes dues setmanes al pavelló.
0: I arriba la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. L'Argentina serà el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
25: Bon dia, Marta. El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona meitat. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92. L'albiceleste intentarà revalidar el Mundial aconseguit ara fa 4 anys. el 2022 al Qatar. Messi, que va donar les dues assistències de gol i va ser escollit com el millor jugador del partit, disputarà la seva tercera final mundialista. El de Rosario es va recordar del Barça abans de jugar una final molt especial contra Espanya.
2: Una selecció enorme, ¿no? con grandíssims jugadors, con juego, una selecció que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años de jugando de esta manera y conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
25: El Barça és el segon equip que tindrà més jugadors a la final de diumenge, només per darrere de l'Atlètic de Madrid. Luis de la Fuente comptarà amb 8 culers, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Pedri, Eric García, Gavi, Ferran i Joan García. El Barça igual al nombre de futbolistes que va portar a la final del Mundial 2010 i cobrarà gairebé 3 milions d'euros de compensació de la FIFA per la convocatòria de futbolistes. Per cert, encara en futbol, el Girona ha presentat aquest migdia el davanter ucraïnès de 21 anys, Oleksandr Pishur, que ha valorat l'arribada de Montilivi.
3: I feel very happy here, first of all, and
9: primer de tot, em sento molt feliç aquí i intento donar el màxim de mi mateix. Puc dir que aquesta primera setmana a Girona ha fet molta calor. Però he necessitat uns dies per adaptar-me a tot i els entrenadors i tot el cos tècnic m'han ajudat amb tot.
3: Coaches, all staff help for me with everything.
9: Així que per a mi ha estat fàcil adaptar-me i encara m'he d'adaptar i aprendre tot el que l'entrenador demana de mi, el que els nostres jugadors volen de mi i vull donar-ho tot per l'equip.
25: I acabem amb moviments, Marta, la Lliga ACB de bàsquet. El Barça

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema d'aquells tan bonics i divertits que dubtarem si és una poesia o un embarbussament.
5: A la croca, un ànec i una oca damunt d'una roca, embullen la troca i toca qui toca. Ni l'ànec que soca, que sembli una lloca, ni lloca tan oca que arribi a tan oca.
4: Ens ha agradat moltíssim aquest poema, Àlex. O és un embarbussament? Vosaltres què penseu? Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu, Embaladits.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia. En dues sentències, el Tribunal dictamina que no és contrari al dret de la Unió ni afecta els seus interessos financers o la lluita contra el terrorisme. Fins i tot apunten que el text facilita la recuperació i la reconciliació. La decisió obre la porta al retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers i a la fi de la inhabilitació per als condemnats pel procés. Des d'Esquerra i Junts, Oriol Junqueras i Jordi Turull se senten legitimats per la sentència.
2: L'amnistia no tanca el conflicte polític. L'amnistia confirma el conflicte polític. Confirma que la repressió mai no era la resposta i confirma que la solució definitiva continua sent la democràcia.
3: Avui això és un revulsiu que ens carrega de raons, que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
0: Des de la Generalitat, el president Salvador Illa, i des de la Moncloa, el ministre Félix Bolaños, celebren que ja es pugui aplicar plenament la llei d'amnistia.
4: No hi ha volta de full. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei. Queda palès que el temps ens ha donat la raó.
5: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
0: És dijous, 16 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Ja hem superat el pic de l'onada de calor, però avui les temperatures són encara molt elevades. De fet, s'ha activat un avís preventiu per contaminació de partícules.

0: pel·lícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana. Sònia Kerr.
1: Catalunya ha registrat aquest dimecres el màxim de la demanda elèctrica des de l'inici de l'any, davant les altes temperatures. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i 2010.
0: Volem saber, doncs, quines temperatures ens esperen avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Els núvols han estat els protagonistes les últimes hores, però poca pluja han deixat. Sí que hi ha hagut alguna tempesta més important cap al Pirineu de Lleida, però amb una temperatura elevada encara i amb moltíssima xafogor. Sobretot, la sensació de calor és molt i molt evident. Després d'una nit que, de fet, ha portat temperatures mínimes de rècord, com a mínim en alguns indrets com les comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha tingut la temperatura mínima més alta des de fa ben bé 80 anys. Unes temperatures que a hores d'ara ja diem són ben elevades. Ha de baixar una mica respecte ahir la màxima, però amb aquesta humitat elevada la xafogor serà molt i molt evident i encara amb força núvols, amb algun ruixat fugaç, més aviat amb ventades sobtades i alguna tempesta una mica més important a l'Alt Pirineu gironí. Demà un temps que serà ja més obert, al matí alguns núvols a la costa o a Ponent, i la temperatura no té ganes d'afluixar gaire. Sobretot la xafogor serà immensa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Catalunya trenca amb 18 anys de descensos de la natalitat el 2025 amb un augment del 0,8%.
1: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat marca rècord a la baixa, amb 1,08 fills per dona de mitjana. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats al darrer any.
0: Els arquitectes alerten que la construcció de nous habitatges ha caigut un 40% a Barcelona el primer semestre de l'any.
1: Una xifra que cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El col·legi també alerta que la producció residencial continua lluny de les necessitats actuals.
0: En cultura, una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua.
1: Plou prou, farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys del pavelló.
0: Als esports, Toni Castro, l'Argentina serà el rival de la selecció espanyola de cara a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
3: El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona meitat. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen 4 minuts de 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei de l'amnistia i aplana el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers. La sentència dictamina que l'organització del referèndum de l'1 d'octubre no ha perjudicat les finances de la institució comunitària. A més, tampoc no veu cap delicte de terrorisme en les accions del CDR posteriors a la sentència dels líders del procés. Aquesta resolució no implica cap canvi immediat en la situació dels requerits o condemnats en la causa, però sí que pot influir en els pronunciaments del Tribunal Constitucional i del Suprem. Lluís Mata, bon dia.
5: Bon dia. El Tribunal de Luxemburg no ha fet cap gir de guió i ha secundat l'opinió favorable a l'amnistia expressada fa uns mesos per l'advocat general del Tribunal, Dean Spielman. En concret, la Cort Europea s'ha pronunciat sobre les qüestions prejudicials requerides pel Tribunal de Comptes i ha deixat clar que no hi va haver cap delicte de malversació de fons públics en les despeses vinculades al referèndum d'independència. Precisament aquest delicte és una de les excepcions en la mesura de gràcia de l'amnistia i que el Tribunal Suprem esgrimeix per negar-ne l'aplicació a l'expresident Carles Puigdemont i altres líders com els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. El president del Tribunal, Quinn Lennon, exposava així els motius de la sentència.
6: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este, por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos de la Unión.
5: Per bé que la sentència de Luxemburg no és directament sobre la causa del procés, té un paper decisiu en el pronunciament del Tribunal Constitucional als recursos d'empara presentats, entre altres, per l'expresident Puigdemont i el líder d'Esquerra Republicana i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras. La resposta s'espera a la tardor, i si el Tribunal considera que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats, pot requerir al Suprem que apliqui l'amnistia. Pel que fa als suposats delictes de terrorisme inclosos en l'anomenada Operació Judes que afecta el CDR, el TJUE també és taxatiu, no tenen cap encaix en la llei comunitària.
0: Ja tenim entre tota mena de reaccions a aquesta sentència. Primer, la dels implicats directament, Esquerra i Junts, que la veuen com una victòria de Catalunya i de l'independentisme. Reclamen als jutges que s'apliqui immediatament. Oriol Junqueras obre la porta més a ser candidat, mentre que Carles Puigdemont alerta que la repressió encara no ha acabat. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. A la seu d'Esquerra Republicana a Barcelona, envoltat de dirigents del partit i en un faristol on es llegia Europa avala l'amnistia, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, visiblement emocionat, ha celebrat la sentència, malgrat que la troba insuficient, i ha reclamat la justícia espanyola que l'apliqui immediatament. Junqueras ha dit que avui s'obre un horitzó nou per l'independentisme i ha obert la porta a presentar-se de candidat.
8: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat. I si convé al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
7: També a Barcelona, a la seu de Junts, la direcció ha estat connectada per videoconferència amb Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. A la sala de premsa ha comparegut el secretari general Jordi Turull amb l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye. Turull considera la sentència europea una victòria i reclama al govern espanyol que actuï contra els jutges que no l'apliquin.
9: I si hi ha algun jutge que intenta buscar tres peus al gat per no aplicar-la, doncs prendre accions legals, que és el que nosaltres vàrem demanar sempre. És a dir, quan tu saps que has d'aplicar una norma i no l'apliques, estàs prevaricant.
7: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també recela dels tribunals espanyols.
10: Aquí no ha acabat res respecte a la llei d'amnistia, perquè la pilota torna a estar a la teulada dels tribunals espanyols. I l'alineació dels tribunals espanyols, doncs, no fa esperar res de bo.
7: Per Jèssica Albiach, dels Comuns, la sentència és una bufetada a la cara del Tribunal Suprem.
11: El que avui ha fet Europa és donar-li una bofetada en tota la cara al Tribunal Suprem. I li ha recordat que els jutges són poder judicial, no són legisladors i no són polítics.
7: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviat un article a les xarxes socials. Diu que l'amnistia és europea, la repressió és espanyola, i adverteix als jutges del Constitucional i al Suprem que, si no l'apliquen, estaran confrontant-se amb el dret europeu. I afegeix que la sentència blinda l'amnistia que ni Salvador Illa ni el PSOE volien fins que van necessitar els vots de Junts.
0: Des del govern espanyol demanen, com més aviat millor, la plena aplicació de l'amnistia als polítics que van impulsar el procés independentista. Per la seva banda, el Partit Popular s'ha limitat a respectar la sentència. Pere Sanz.
12: En una declaració institucional, el ministre de Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha dit que la sentència demostra que l'amnistia és una llei impecable, constitucional i cenyida al dret europeu. Bolaños considera que la decisió de la justícia europea posa punt i final a un debat que, segons ha dit, no va ser jurídic, sinó visceral. El ministre ha reclamat la plena aplicació de la llei als líders del procés.
13: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
12: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha dit respectar la decisió de la justícia europea i ha relativitzat la sentència, recordant que l'aplicació de l'amnistia està en mans dels tribunals espanyols.
14: Expresamos nuestro respeto absoluto al fallo del tribunal. Los demócratas respetamos las sentencias siempre, las de los tribunales españoles y también las de los tribunales europeos. Sería deseable que el gobierno de Pedro Sánchez y sus aledaños también lo hiciesen, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan directamente al gobierno, al presidente, a su partido o a su familia.
12: I des de Sumar s'ha celebrat la decisió del Tribunal Europeu perquè avala, han dit, la política de l'executiu central per Catalunya.
0: També ha reaccionat a la sentència el jutge Llarena, que diu que no aixecarà l'ordre de detenció a Puigdemont perquè creu que la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea no l'afecta.
1: Fons del Suprem afirmen que l'ordre de detenció no es va imposar perquè la llei es considerés contrària a la normativa europea, sinó perquè l'amnistia no es podia aplicar als delictes de malversació comesos per aconseguir un benefici personal de naturalesa patrimonial. Aquesta circumstància, apunten, no canvia amb la sentència d'avui. De la seva banda, l'Audiència Nacional afirma que ha d'estudiar-la abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra 12 membres del CDR.
0: I encara en l'àmbit judicial, un apunt més, l'Audiència de Madrid ha retirat les cautelars a la dona de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez. A més, ha decidit el sobreseïment del delicte de corrupció als negocis.
1: L'Audiència ha decidit aixecar les mesures de prohibició de sortir del país, lliurament del passaport i obligació de compareixer cada 15 dies davant l'autoritat judicial imposades pel jutge Peinado. A més, ha acordat el sobreseïment de delicte de corrupció en els negocis per a tots els investigats de la causa. Gómez serà jutjada igualment per tràfic d'influències i malversació de cabals públics.
4: Notícies en xarxa.
0: Ja hem superat el pic de l'onada de calor, però avui les temperatures encara són molt elevades arreu. De fet, s'ha activat un avís preventiu per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana.
1: Catalunya ha registrat avui el màxim, ahir dimecres, el màxim de demanda elèctrica des de l'inici de l'any. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i 2010.
0: Són dies de calor asfixiant arreu i especialment a les Terres de l'Ebre, amb temperatures mínimes que no baixen dels 24 graus i que poden suposar un perill per la salut. Protecció Civil ens dona consells per suportar millor aquests dies. 21 Ràdio, Albert Calatayud.
15: Protecció Civil demana molta precaució amb l'onada de calor i les altes temperatures, recordant que es pot gaudir de l'estiu, però amb cautela. Segons el cap del servei, a les Terres de l'Ebre, Rafael Prades, en uns dies de possibles activitats a l'aire lliure, s'insisteix que la millor eina per evitar ensurts és informar-se bé, conèixer els riscos i tenir sempre present el telèfon 112.
16: Sobretot intentar evitar les hores de màxima insolació, allí on més ens pot afectar la calor, sobretot intentar, pues, si no és necessari, no sortir al carrer, quedar-nos a casa, és que s'ha de beure molta aigua, s'ha d'hidratar.
15: Què fem per gestionar millor les elevades temperatures i combatre la calor?
17: Jo ara em poso dins de casa i procuro no sortir.
18: Quedar-nos a casa en l'aire condicionat, perquè no es pot. Sortim de matí, que fa, no fa tanta calor, però per la tarda ja ens quedem a casa.
15: A banda dels problemes que pot comportar per a la salut, des del cos d'emergències recorden el risc d'incendi i els incidents a les platges i rius.
0: Doncs justament la Diputació de Barcelona aposta per un pla de vigilància contra incendis amb els agents cívics com a figura clau. Entre d'altres mesures, informaran a la població de les males praxis que poden provocar un foc.
1: Catalunya ha patit més de 150 incendis aquest estiu que han afectat unes 4.000 hectàrees de bosc, entre elles el que es va produir a la Serralada de Marina.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Eric García.
19: La Diputació de Barcelona vol que la figura de l'agent cívic sigui fonamental tant per informar la ciutadania en cas d'incidència com per efectuar una revisió de totes les línies elèctriques. De fet, la Diputació ja ha alertat a les companyies que hi ha 5 punts que es troben malmesos a la Serralada de Marina. Així mateix, s'estan instal·lant càmeres de videovigilància i tenen la intenció de protegir els voltants de les urbanitzacions en punts d'aigua o tallafocs. El diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, ha assenyalat la principal preocupació de l'administració.
20: El que més ens preocupa és que ha crescut l'incivisme en tota la Serra de Marina, d'abocaments incontrolats, de petits abocaments, de deixar elles susceptibles a poder crear un incendi. I l'altra cosa, tots els incendis que tenim i els conats d'incendi que n'hem tingut vàries aquí a la Serra de Marina, doncs són provocats tots ells per l'espècie humana, pels humans.
19: El diputat ha expressat que es necessiten jornades pedagògiques per part d'escoles i ajuntaments que alertin de la importància de la protecció dels boscos.
0: Al Vallès Oriental, els alcaldes demanen una reunió amb la consellera d'Interior per tal d'abordar les mesures antiincendi dels boscos privats de la comarca, que són la majoria, i a més alguns propietaris no poden assumir-ne el cost de la prevenció. BOTV, Aina Ruiz.
21: En aquest sentit, s'ha acordat estudiar la possibilitat d'impulsar mecanismes de finançament per abordar la problemàtica dels terrenys forestals que es troben en propietats privades, tal com ha detallat el president del Consell Comarcal, Emilio Cordero.
22: A vegades, aquests 8-9 mesos de decalatge de que arriba la subvenció, que és bastant poc, però és veritat, 8-9 mesos, a vegades un no disposa d'aquests 125.000 euros que costa fer aquestes franges, no? A veure si es pot adelantar aquest pagament a compte.
21: Durant la reunió també s'ha posat sobre la taula l'agenda 2020-2030 del Consell Comarcal, una planificació que se centra en els objectius de desenvolupament sostenible.
0: Són 3:15. Catalunya ha trencat amb 18 anys de descensos de la natalitat el 2025, amb un augment, això sí, modest, del 0,8%.
1: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat es manté a la baixa i marca un rècord amb un 1,08%, fills, 1,08 fills, volíem dir, per dona, de mitjana. L'edat mitjana a la maternitat torna a augmentar i és ja de 32,8 anys. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats als nadons al 2025. Júlia recupera el liderat entre les nenes 3 anys després i Biel s'imposa entre els nens per primer cop.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya alerta del descens de gairebé un 40% dels nous habitatges visats a Barcelona el primer semestre d'aquest any. La xifra cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El Col·legi també denuncia que la producció residencial continua lluny de les necessitats del país, que s'estima hauria de ser de 25.000 habitatges nous per any. Marc Pijuan, bon dia.
2: Bon dia, Marta. El conjunt de Catalunya es va envisar prop de 8.000 nous habitatges durant el primer semestre del 2026, lluny de l'objectiu dels 25.000 anuals establerts pel Pla Territorial Sectorial d'Habitatge. L'entitat atribueix aquesta davallada a la falta de sòl disponible i la reserva del 30% a habitatge protegit. Tot i créixer un 5% respecte a l'any passat, la rehabilitació continua sent l'assignatura pendent. Per tot plegat, Sandra Bestraten, degana de l'entitat, demana un pacte de país.
3: Creiem que cal seguir reforçant i reivindicant la rehabilitació, però sobretot cal seguir reivindicant la necessitat de l'habitatge. I aquí sí que volem seguir insistint en la necessitat d'aquest pacte nacional per l'habitatge. Aquest pacte no només ha d'anar acompanyat d'unes llicències més ràpides, sinó que cal una estratègia de país perquè realment les mesures siguin estables i puguin ser compartides entre totes les administracions i el conjunt dels agents implicats.
2: Per accelerar la posada en marxa dels nous projectes, el Col·legi reclama reforçar els equips d'arquitectes municipals, agilitzar els processos de concessió de llicències, simplificar normatives i unificar criteris d'interpretació.
0: Anem ara fins al Berguedà, perquè allà els alcaldes i alcaldesses rebutgen el Pla d'Energies Renovables tal com està redactat al Plater. Els 31 municipis hi presentaran al·legacions, però alguns ajuntaments fins i tot proposen ja rebutjar-lo totalment i fer front comú amb d'altres comarques on també l'oposició està molt estesa. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
6: El Consell d'Alcaldies del Berguedà del mes de juliol, celebrat ahir a Santa Maria de Merlès, va tractar el posicionament de la comarca en relació al Plater. Tots els alcaldes i les alcaldesses coincideixen en que no s'ha tingut en compte el territori i que se'ls ha donat molt poc temps per estudiar la documentació. Però hi va haver discrepàncies en el posicionament. Alguns alcaldes van demanar fer front comú amb altres comarques per demanar la retirada del Plater. Altres són més possibilistes i presentaran al·legacions per evitar mals majors. Moisès Massanes, president del Consell Comarcal del Berguedà.
23: Nosaltres treballem amb dos escenaris. Un, que és negar la major, és a dir, comenceu de nou, i si això passa, doncs tot això ho podrem esmenar. I si no, si acaba passant, ostres, doncs que no sigui que no tenim res per treballar, perquè en alguns casos flagrants doncs no ho puguem aturar.
6: Per tal de facilitar la feina als micropobles, des del Consell Comarcal del Berguedà s'ha redactat un plec de 15 al·legacions marc que cada municipi pot adaptar i presentar.
0: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des d'Ona Malgrat i la Cala Ràdio.
24: La Baixa Tordera ha registrat la primera nidificació de gaig blau al Maresme. La reproducció ha tingut lloc en una de les caixes niu instal·lades per l'Associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera en el marc del projecte Nius pel Blau, que l'entitat impulsa des del 2021 amb l'objectiu de crear nous punts de nidificació per a aquesta espècie a la plana agrícola de la Baixa Tordera. El gaig blau és una au migratòria que arriba a Catalunya durant la primavera. Està catalogada com a vulnerable i està protegida. L'entitat també defensa la consolidació de la Baixa Tordera com un espai de gran valor ecològic que pot convertir-se en un referent per a projectes de restauració i seguiment de la biodiversitat.
25: L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar està desplegant un projecte de platges intel·ligents per regular l'accés a les cales mitjançant la sensorització dels aparcaments i una plataforma d'informació en temps real. El sistema, que forma part del Pla de Sostenibilitat Turística l'Ametlla de Mar, la cala més natural, ja s'ha instal·lat als aparcaments de Cala Vidre, Cala Forn i la platja Sant Jordi. Quan entri en funcionament, informarà de l'ocupació dels aparcaments a través de panells informatius i d'una aplicació web, orientant els visitants cap a les cales amb disponibilitat. L'objectiu és reduir la saturació, protegir els espais naturals i fomentar una mobilitat més sostenible.
0: I és moment per a la cultura. Una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua en l'actual crisi climàtica. Plou prou farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys del pavelló. Serà amb l'acompanyament de debats sobre la relació entre l'aigua, l'arquitectura i la ciutat. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. El projecte dels estudis d'arquitectura Cierto Estudio, H3O Arquitectes i Metrònom situa al pavelló Mies van der Rohe 12 dipòsits amb 12.000 litres d'aigua freàtica que, mitjançant una canal, aportaran durant dues setmanes una mica més d'un litre per minut a l'estany naturalitzat de l'edifici. Es tracta de compensar el líquid que s'evapora de forma natural i que de normal es reomple amb aigua de l'aixeta. D'aquesta manera, ha explicat el comissari Miquel Ruiz, es fa evident la necessitat de buscar formes de reaprofitar l'aigua.
7: L'arquitectura, al final, si la imaginem com una cosa que cobreix, funciona com un paraigües. Aleshores, com a paraigües, té la capacitat de captar molta aigua, no? I aquesta aigua què passa? Que normalment s'expulsa, no? Hem de transformar això entenent els cicles naturals, no? La recirculació i el reutilitzament d'aquest recurs.
5: La instal·lació, que forma part de la programació de Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, s'acompanya de plafons amb textos d'investigadors de diferents àmbits que revelen quan es mullen. Uns professionals que també participaran en els debats que, al voltant dels reptes hídrics, es faran les properes dues setmanes del pavelló.
0: I encara més dades en clau cultural. El Primavera Sound xifra l'impacte econòmic de l'edició d'enguany del 2026 amb més de 344 milions d'euros.
1: És una xifra que supera en 5 milions la de l'any passat. Del total de la recent edició, 155 milions corresponen a l'impacte econòmic directe al territori, extret a partir de la despesa dels assistents en qüestions d'allotjament, restaurants, transport i oci.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta avui Toni Castro. Molt bon dia, Toni. L'Argentina serà el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
8: Bon dia, Marta. El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona part. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92. L'albiceleste intentarà diumenge revalidar el Mundial aconseguit el 2022 al Qatar. Centenars argentins van celebrar la classificació de la seva selecció per la final d'aquest Mundial, nit de bogeria, per exemple, a l'Arc de Triomf de Barcelona. Escoltem el seleccionador argentí Lionel Scaloni.
9: Vivo en España, tengo familia española, pero el domingo lo siento, vamos a intentar ganarles y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país. Jugando tanto tiempo, espero que sepan entender la gran diferencia de este jugador que para mí, ¿qué más tiene que hacer para ser el mejor futbolista de la historia?
8: Per cert, la final del Mundial tindrà un descans de 30 minuts amb un gran espectacle musical inèdit, copiant el model de la Super Bowl. L'esdeveniment reunirà artistes com Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS i Coldplay. Barcelona instal·larà diumenge una pantalla gegant per seguir aquesta final del Mundial. Se situarà al carrer de Martí Franquès, al districte de les Corts. L'Ajuntament ha previst un seguit d'actes per al públic familiar que començaran a les 7 de la tarda, dues hores abans de l'inici del partit. La iniciativa se suma a les altres d'altres municipis, com ja es va poder seguir la semifinal contra França, com Mataró, Sabadell o Terrassa, entre d'altres. Encara en futbol, el Girona ha presentat aquest migdia el davanter ucraïnès de 21 anys, Alex Pishur, que ha valorat l'arribada a Montilivi.
10: I feel very happy here, first of all, and
11: primer de tot, em sento molt feliç aquí i intento donar el màxim de mi mateix. Puc dir que aquesta primera setmana a Girona ha fet molta calor.
10: Girona, very hot.
11: Però he necessitat uns dies per adaptar-me a tot i els entrenadors i tot el cos tècnic m'han ajudat amb tot. Així que per a mi ha estat fàcil adaptar-me i encara m'he d'adaptar i aprendre tot el que l'entrenador demana de mi, el que els nostres jugadors volen de mi i vull donar-ho tot per l'equip.
8: A Primera Federació, el Sant Andreu ha començat la pretemporada del debut a la Primera Federació. L'equip quadribarrat ha fitxat l'extrem barceloní Àlex Bermejo, que arriba procedent del Debrecenic hongarès. Bermejo, que signa per dues temporades, té experiència a segona divisió, on ha jugat amb el Tenerife i el Burgos, acumulant 158 partits i 20 gols. El Nàstic de Tarragona ha incorporat el migcampista internacional gabonès Babanzila Meshak, procedent de l'Europa. De fet, l'equip escapolà també ha anunciat la sortida del porter Flere, que marxa després de dues temporades i 73 partits amb l'Europa. Dia de moviments de la Lliga CB de bàsquet, el Barça ha anunciat el quart fitxatge de l'estiu. Es tracta del base texà Umoja Gibbon, procedent del CD Vita eslové. El base de 28 anys i 1,85 signa un contracte per dues temporades. Per la seva banda, la 6 de joventut ha fet oficial el retorn de Nico Laprovittola, ex del Barça, que també ha signat un contracte de 3 anys. L'escorta torna a l'Olímpic de Badalona, on ja va militar entre el 2017 i el 2019, Marta, aconseguint el títol de millor jugador de la Lliga Endesa, va ser el curs 18-19.
0: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
12: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia en dues sentències. El Tribunal dictamina que no és contrari al dret de la Unió ni afecta els seus interessos financers o la lluita també contra el terrorisme. Fins i tot apunten que el text facilita la reconciliació. La decisió obre la porta al retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers i la fi de la inhabilitació per als condemnats pel procés. Esquerra i Junts veu la sentència com una victòria de Catalunya i l'independentisme i reclamen als jutges aplicar-la de manera immediata. Des de la Moncloa, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, parla d'èxit rotund de la convivència. El president català, Salvador Illa, celebra que ja es pugui aplicar plenament la llei d'amnistia.
2: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part amb totes les conseqüències del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei.
1: L'expresident Carles Puigdemont i també líder de Junts veu la sentència com una victòria rotunda de l'independentisme davant dels poders de l'Estat espanyol. Qui també ha reaccionat a les sentències del jutge Llarena, que diu que no aixecarà l'ordre de detenció de Puigdemont perquè creu que la sentència no l'afecta. Fons al Suprem afirmant que l'ordre no es va imposar perquè la llei es considerés contrària a la normativa europea, sinó perquè l'amnistia no es podia aplicar als delictes de malversació comesos per aconseguir un benefici personal de naturalesa patrimonial. I no deixem la informació relativa als tribunals perquè l'Audiència de Madrid retira les cautelars de prohibició de sortir del país, lliurament de passaport i obligació de compareixer cada 15 dies a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. A més, acorda el sobreseïment del delicte de corrupció als negocis. La dona de Sánchez, però, serà jutjada per un tribunal popular pels delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics. Avui que els bombers afronten les hores més crítiques per l'evolució de l'incendi de Sant Quirze de Safaja, que es manté estabilitzat i que ja ha cremat 100 hectàrees de massa forestal des d'ahir a primera hora de la tarda. Tot i tenir un bon comportament, els preocupa l'entrada de vent de marinada i treballen perquè el foc no s'obri cap al costat nord de la zona de Puig d'Olena. Amb tot, amb el que s'ha fet aquest matí, s'ha permès de desconfinar tots els masos aïllats. I darrer punt, ja ho sabem, Argentina serà rival de la selecció espanyola al final del Mundial, que tindrà lloc diumenge a Nova York.
0: Notícies en xarxa.

0: Sabam Nation conformistas.
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre es Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
2: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
1: Bien.
2: Peyu, si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. L'Abatissa patrocina

Benvingut i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dijous, de cognom, 16 de juliol de 2026. I un dia com avui de 1791, en plena Revolució Francesa, Etapalme i Olympe de Gouges, dues figures històriques de la lluita pels drets de les dones, eren arrestades per sedicioses. Coneguda també com la baronesa d'Elders, Etapalme va néixer als Països Baixos. A banda d'espia, va ser molt activa a favor de l'emancipació de les dones i de la igualtat entre sexes durant la Revolució Francesa. I es va implicar en societats patriòtiques mixtes, creant el primer cercle femení de la història de l'estat francès, la Societat Patriòtica de Beneficència de les Amigues de la Veritat. En un dels seus discursos públics, on parlava de la injustícia de les lleis masclistes, es preguntava, entre d'altres coses, i llegeixo literalment, per què certs exposats a embarassos i indisposicions passatgeres no podrien exercir drets dels quals mai es van imaginar privar els homes que tenen gota cada hivern i que es constipen fàcilment? Per la seva banda, Olympe de Gouges va ser escriptora i activista abolicionista i també a favor de la igualtat de drets. Va emprendre la seva carrera literària a París l'any 1770, escrivint obres de teatre, i tot i la seva escassa educació, va ser articulista i oradora brillant. Va criticar el comerç d'esclaus, l'explotació de les classes més desfavorides, va escriure sobre la necessitat d'instaurar el divorci, la protecció dels infants, també considerats il·legítims, i sobre la reivindicació de la igualtat de drets entre homes i dones. Tots aquests temes escandalitzaven la bona societat i va estar a punt d'anar a presó durant molts moments de la seva vida. Els jacobins la tenien en el seu punt de mira i quan va assolir el govern de la República la van executar per antirevolucionària. I un dia com avui de 1976, Tom Waits entrava a uns estudis de Hollywood per gravar el seu quart treball, Small Changes. L'àlbum seria publicat per Asylum Records al setembre, amb algunes balades emblemàtiques de Waits, com la de Tom Tober Blues, o temes més jazzístics com aquest Step Right Up.

0: I avui tenim al telèfon a l'Imma Cristina Roura, la cap d'estudis de l'Escola Oficial d'Idiomes d'Olot i Ripoll. A banda de que l'escola oficial ja té preparada la seva oferta pel curs vinent, també volem aprofitar per parlar de l'aprenentatge d'idiomes en general amb una persona que s'hi dedica. Hola, Imma.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres per tenir-nos aquí avui amb vosaltres.
0: Sí, sí, ja saps que sempre ens fem ressò de quan obriu matrícules i això. Sí. I per això també t'hem trucat. Explica'ns quina és l'oferta que teniu per al curs vinent.
1: Mira, pel curs vinent, a Ripoll, que és on és més a prop d'aquí de Sant Joan de les Abadeses, tenim anglès i francès. Oferim aquests dos idiomes. D'anglès oferim tots els nivells, des de l'A1, que és els principiants, fins al C1. Només hi ha una franja, això sí, un horari, però sí que tothom, o sigui, té tot el ventall de possibilitats d'anglès aquí a Ripoll. I són cursos tant d'avaluació contínua com de certificat. O sigui, qui faci el B1, el B2 o el C1 es pot examinar per obtenir un diploma oficial. Això d'anglès. Pel que fa al francès, oferim de l'A1, del principiant, fins al B1, fins un intermig. I aquest any, com a novetat del francès, qui vulgui continuar el B1, qui tingui més nivell i vol continuar practicant, farem un Berthle B2. Val? O sigui, seria un curs que no és oficial, però pot continuar practicant i aprenent el francès a nivell una miqueta més alt. Això aquí a Ripoll.
0: Sí. No, digue, aquests cursos que comentes, això van bé sobretot per gent que no mira tant les titulacions ni simplement que li agrada aprendre els idiomes i li agrada progressar, no? Que aquest curs que comentes és interessant, no? Pels que volen continuar però tampoc tenen una aspiració de treure's un títol.
1: Exacte. Aquest no hi ha la pressió o l'estrès que a vegades significa haver de fer un examen, sinó que és simplement per practicar, aprendre més, o a vegades hi ha gent que també ja té el nivell i vol fer una matrícula d'actualització, que es diu, que és simplement aprendre, gaudir d'estar amb companys a la classe i d'estar immers a la cultura també de l'idioma i ja està, sense cap pressió dels exàmens. Això també és molt bona manera de practicar l'idioma.
0: Molt bé. T'he tallat? Sí. Anaves a continuar explicant també més horaris?
1: No, simplement és que aquest seria l'oferta de Ripoll, però si algú està interessat a fer alemany, també oferim alemany, però a Olot. Aquest idioma només s'ofereix a Olot, però sí que també és una altra possibilitat que és molt, molt bona també. L'alemany també t'obre moltes portes, hi ha gent que per la feina també el necessita, o perquè té familiars que hi viuen, o sigui que també val la pena contemplar aquesta possibilitat de l'alemany, però a Olot.
0: També he de confessar que jo conec gent de Sant Joan que pel que sigui, perquè també a vegades té tendència d'anar a comprar a Olot, que també s'ha apuntat a l'EOI d'Olot.
1: Doncs mira, fantàstic. Sí, és que de fet, no? La persona pot triar, depèn d'on té més tirada d'anar, si té més tirada d'anar a Ripoll per feina, per estudis, pel que sigui, o també a Olot. I a Olot sí que hi ha una miqueta més d'oferta d'horaris. Per exemple, els cursos d'anglès tenen dos franges, que a Ripoll no podem oferir aquestes dues franges. Vull dir, llavors la persona que decideixi el que millor li encaixi amb el seu, no, amb la seva vida.
0: Sí. Quan s'han de fer les inscripcions, les preinscripcions?
1: Mira, a principis de setembre ja està oberta la preinscripció. Es fa online, telemàticament, llavors hi ha gent que ja pot acreditar un nivell, perquè ja té, per exemple, un B1, se'l va treure fa uns anys, o un B2, doncs a la gent que acredita un nivell ja accedeix directament al nivell següent. Però qui no pot acreditar el nivell que té de l'idioma, li fem una prova de nivell, un test de nivell. Val? I això es fa tot a principis de setembre. O sigui que nosaltres tenim un formulari a la pàgina web que la persona interessada pot omplir les seves dades i els hi reenviaríem un enllaç per fer el test de nivell telemàtic. Uh-huh. Val? I llavors ja els contactem. En alguns casos necessitem que vinguin a l'escola a fer una petita entrevista oral. En alguns casos no, és molt clar el nivell que tenen i ja està. Però sí, en alguns casos sí que han de venir a fer aquesta part oral. Uh-huh. I llavors els hi recomanem que s'apuntin a un nivell o a un altre. Uh-huh. Però a principis de setembre.
0: Uh-huh. Crec que també hi ha requisits d'edat, és a dir, perquè algú pot pensar, mira, com a extraescolar apuntaré el meu fill. No és possible això, crec, no?
1: És a partir dels 16 anys. Uh-huh. Els adolescents poden començar a fer anglès. Uh-huh. Als 16 anys. I uh-huh. si volen estudiar un idioma diferent del que fan a l'institut, podria ser a partir dels 14. Uh-huh. Si, per exemple, la persona fa anglès a l'institut i volgués fer alemany, per exemple, o francès, podria als 14 ja començar com a extraescolar, però abans no. Mm. Sí que hem tingut aquesta consulta, no, de gent que, no, que diu pels meus fills, no, apuntar-los a l'extraescolar d'idiomes, i abans dels 14 no és possible. Mm. Però a partir dels 14 sí. Mm. Sí, sí.
0: Molt bé. Volíem el fet que teníem per parlar de l'aprenentatge de l'anglès en general, perquè a mi darrerament, potser perquè...

0: que hi ha molt en joc. A part de l'aprenentatge, també hi ha la part social, que fa que s'aprengui més, que s'aprengui de manera una llengua molt més real, no? Amb la interacció, amb la comunicació. Això de les classes és bàsic per aprendre un idioma. Si a més la persona practica pel seu compte amb altres eines, fantàstic, com més millor, però sense deixar a la part de lo que és de venir a l'escola, de poder parlar amb els companys, de celebrar les activitats culturals que tenim, no? Per exemple, el dia de Sant Patrick, el dia de Nadal. Això, amb aquestes activitats i amb aquesta interacció i comunicació amb la resta de companys, és quan més aprenem. O sigui que no per desmereixer les eines, sinó no, tot és complementari i tot suma. Tot suma.
1: De fet, també el fet de tenir una rutina, és a dir, perquè doncs això tampoc és el mateix estar un quart d'hora abans d'anar a dormir que no saber que tens un horari que t'obliga a estar una hora immers, no, en la llengua.
0: Sí, i tant. Sí, les classes dels cursos oficials és un total de 130 hores, que, esclar, 130 hores són força, no? Són bastantes. Llavors, al final del curs també es nota, també és una manera molt eficaç d'aprendre. Són classes de 2 hores i quart, 2 cops per setmana. Que és un compromís, això sí, i a més hi ha feina a casa, hi ha lectures, hi ha visionats de vídeos... vull dir que això és un gruix d'hores que al final també es noten, també s'aprèn molt. Si, no? Si la persona ve a les classes, fa la feina, atén regularment, això també es nota. Tot és positiu i tot és a fi de bé i per aprendre l'idioma i practicar-lo. A part de que això, valorem molt les activitats culturals que fem també, on fem també obrenars, o bé un ponent, per exemple, aquest any vam estar celebrant els 20 anys de l'escola de Ripoll. Llavors vam tenir moltes activitats. Vam venir un ponent nord-americà, que va agradar molt, vam tenir un tastet de formatges en anglès... vam tenir una visita a l'escriptorium en anglès i una miqueta en francès també, vam tenir una visita al monestir en francès, i aquestes activitats també agraden molt i s'aprèn molt. També viatges, hem anat de viatge aquest any, vam anar també a un país de llengua anglesa i un altre país de llengua francesa. O sigui, intentem que no sigui només acadèmic, sinó que no, que sigui el global d'aprendre un idioma.
1: No és el mateix també parlar, exposar-te, no? Haver de parlar davant d'algú que no fer-ho, que fer-ho tu a casa tranquil. Vull dir que quan llavors la vida real t'has d'exposar i hauràs de parlar davant de gent és el que doncs es fa també a l'escola oficial. Ja per anar acabant, i relacionat també amb tot això, hi ha un debat molt extens amb això, bé, que avui en dia hi ha molts traductors automàtics, la intel·ligència artificial, tot sembla molt àgil i perfeccionat, fins que hi ha gent que diu, ostres, jo no, per què depèn d'un idioma si ja em podré comunicar d'alguna forma o altra. Vosaltres com veieu el futur de l'aprenentatge d'idiomes, la necessitat que hi ha i si encara, doncs això, continua haver-hi molta gent que vol aprendre un idioma?
0: Sí, realment és una realitat, no? La intel·ligència artificial i la facilitat amb la que, ja, no? amb la que pots trobar una traducció. Però, esclar, nosaltres intentem potenciar aquest, a més de la comunicació personal, també en el món laboral, que, no? Que molta gent també necessita els idiomes per la feina, pels viatges, per conèixer... la gent, o sigui, en el dia a dia, no? La llengua real, sobre la marxa, que sigui espontània, és si tu en saps, et pots comunicar i et pots fer entendre i pots entendre, i és això el que per molt que hi hagi molta tecnologia, això mai canviarà la base, no? De la comunicació i de la interacció entre les persones. I nosaltres veiem que la gent que ve també

0: s'ho passa bé venint, no? També ha canviat l'aprenentatge d'idiomes. No és tampoc un molt feixuc, una cosa molt teòrica. No, també és dinàmica, també, no? S'aprèn a base de practicar, i llavors això també fa que la gent també s'ho passa bé venint. I llavors jo penso que és una mica un equilibri entre això, entre aprendre el que és més teòric o més gramàtic, i també la part de comunicar i de passar-ho bé. O sigui que la IA està aquí per quedar-se, però nosaltres també, i hi ha la comunicació personal entre les persones, que no canviarà mai. I esperem que això també ho vegi el nostre alumnat.
1: Sí, sí, no, tenir l'idioma al cap, saber els mecanismes de l'altre idioma al cap, doncs també t'ajuda a pensar i a entendre les persones, més enllà de que un traductor tradueixi el teu missatge a l'anglès, eh? Vull dir que és així.
0: I tant.
1: Imma, moltíssimes gràcies, i això, la gent que ens escolti anirà escoltant un recordatori durant la programació per recordar, doncs, tota aquesta informació de les matrícules i tot plegat. Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, un plaer molt gran estar amb vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
0: Fins aviat. Adéu.
1: I Trumpets of Michael Ainge és un ensemble liderat per l'afamat trompetista franco-libanès Ibrahim Malouf. Els músics representen diverses tradicions de l'alegre tradició libanesa de festa amb trompetes, i acaben de publicar el segon volum d'una sèrie que porta el seu nom. El nou disc, els músics van molt més enllà de la tradició libanesa, envoltant-se de músics convidats de diferents països, entre els quals els nord-americans John Batiste, o Trombone Shortly, o Las Migas. Escoltem, però, un dels temes més tradicionals, aquest Layla's Wedding.

0: I una setmana més, moment de parlar amb en Gerard Fossas, el nostre crític cinematogràfic, però atenció que no el tenim a casa, com habitualment. Eh que no, Gerard?
1: No, estem sortint de l'Atlàntida perquè estem en ple Festival Nits. Ja vam parlar la setmana passada fent una prèvia entrevistant en Quim Cruselles, el director del festival, però ja hi estem perfectament immersos i mira, i aquest ens ha donat l'oportunitat de poder parlar-ne també aquí al Territori 17, que a vegades ens pillàvem la temporada acabada.
0: Mm-hmm. Doncs explica'ns què has vist avui, què acabes de veure, comencem pel més recent.
1: Bé, mira, avui sortim de la jornada més dedicada a Xina, que és això, en dimecres, o estem gravant. Sorto de veure Into the Mortal Wall, que és una pel·lícula d'animació xinesa. A la prèvia ja vam parlar que l'animació doncs era una gran protagonista d'aquesta edició del festival, i sobretot aquesta animació feta a altres països que no només sigui Japó, que s'allunya una mica més de l'anime, i és això, en aquest cas a Xina avui són protagonistes Into the Mortal Wall i El noi lleó 2, que és la que s'haurà pogut veure a la bassa. I bé, i és aquesta animació que és 3D però extremadament estilitzada, molt de color, molt pintoresca també, que cada pla gairebé és un quadre. I res, ha estat una pel·lícula d'aventures molt maca per tots els públics i ha estat una gran pel·lícula, un bon divertiment.
0: Mm-hmm. Molt bé. Què més has vist aquests dies? Explica'ns, fes una mica de resum.
1: Sí, en parlarem, perquè tampoc hem vist moltíssima cosa, però tenia unes quantes pel·lícules, però per destacar sobretot a la inauguració que es va fer aquesta superproducció tailandesa, que és una pel·lícula que és molt difícil de descriure perquè conté moltíssimes coses, només per l'acumulació crec que ja és divertida. És una barreja de western amb Els tres mosqueters, amb una pel·lícula de bandits, de cop i volta amb terror, però també amb fantasia. O sigui, és molt difícil de qualificar i realment la pel·lícula no té massa sentit en general, perquè pots tenir una escena de 30 minuts d'acció i penses, però què és el que volien fer aquesta gent, no? Però per dir-ho així, molt divertida.
0: T'hem perdut un moment, la pel·lícula de la que parla en Gerard és Four Tigers, que és aquesta superproducció Correcte. Tailandesa, és l'únic que no s'ha sentit, l'altre perfecte. Què més?
1: I volíem destacar també Boss, que és una pel·lícula coreana, però desmarcant-se una mica del que és el thriller coreà habitual, que és així com bastant violent, bastant fosc, i sobretot amb trames una mica rocambolesques, i volíem destacar aquesta pel·lícula que es titula Boss, que de moment segurament és la meva preferida, de fet, de les que he vist fins ara, tot i que queda més de la meitat del festival, perquè és un thriller però en format de comèdia, a més una comèdia amb un to molt divertit, amb gags molt visuals, que sobre una història de màfies on tres joves no volen heretar el seu càrrec de cap de la màfia. I a partir d'aquí doncs comencen unes trifulques entre ells com per intentar sortir d'aquesta responsabilitat i dedicar-se a altres coses. És un enfocament molt diferent el que és això, aquest tipus de cinema coreà, com a mínim el que estem més habituats als que ens arriba aquí, i per això crec que ha estat una grata sorpresa. I és una mica en la línia del que ens va comentar el Quim, que en aquesta edició del festival doncs, s'ha buscat un perfil de pel·lícula més divertida, més lluminosa, i sortir més d'aquest punt més seriós i del drama, que també és interessant com a línia editorial.
0: Molt bé, encara sé que em vols repassar alguna més abans de parlar del que tindrem aquest cap de setmana.
1: Bueno, ja que estem així, a mig festival, volíem fer una mica els highlights, una mica els punts importants del que vindran els pròxims dies. Que la primera de totes crec que és Bahubali, la pel·lícula índia que es projectarà a la bassa. Ho vam comentar, són 4 hores de duració, però crec que és, tothom que s'animi a venir i a quedar-se i veure tota la pel·lícula viurà un espectacle, perquè és una pel·li única que no, probablement molta gent no haurà vist ressemblant, i crec que valdrà moltíssim la pena.
0: Molt bé.
1: Sí. Llavors, bueno, també volia comentar, fora del festival, bueno, fora del festival, com a activitat paral·lela, hi ha el bingo visual, que se celebra el divendres. I també unes pel·lícules que ja m'havia marcat, per exemple, és Unidentified Murder, que és una pel·lícula de Hong Kong que també serà de les potents del festival. Ha estat premiada a diversos festivals asiàtics i europeus, com el d'Udine, que segurament és el festival asiàtic europeu més important que hi ha. O sigui que encara hi ha molta teca. Queda la venda d'Oraimon, Shin-chan... O sigui que moltes coses per convidar-vos a venir tant a l'Atlàntida com a la Bassa.
0: Molt bé. El cap de setmana és el més fort o no? És a dir, sí, està ben repartit?
1: Jo crec que està bastant ben repartit, perquè cada dia hi ha com a mínim una cosa que és interessant o que crida molt l'atenció, com a mínim alguna sorpresa d'aquestes amagades, no? Jo sempre dic que les pel·lícules que es posen a les dues del migdia, tot i que és un mal horari amb el que estem acostumats, sempre hi ha perles molt interessants, com ha passat justament amb aquesta pel·lícula d'animació xinesa.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs no sé si vols afegir alguna cosa més.
1: No, simplement això, animar la gent que vingui al festival, perquè hi ha molt bon ambient. El dimarts, justament, sent la inauguració, sent una pel·lícula tailandesa que no està sent molt habitual en aquest festival, doncs va venir molta gent i, a més, contraprogramant-se amb el Mundial.
0: Sí.
1: Per tant, doncs, també és una victòria pel festival, tot i que suposo que són públics diferents, però l'assistència de públic està sent bastant, bastant important.
0: Mm. Qui jugava?
1: Jugava Espanya-França.
0: Ah.
1: Sí, que... Sí, no jugava a Japó. Si hagués jugat a Japó, llavors ja hagués marxat tothom.
0: Molt bé. Doncs, si et sembla, anem a fer el repàs a les estrenes de la setmana.
1: Sí, perquè al cinema comercial també hi ha estrenes potents. De fet, la primera és una de les estrenes més esperades de l'any, que es titula L'Odissea.
2: Odiseo. No lo recuerdas. El trueno. El fuego.
0: Molt bé, no sé si serà millor el llibre o què. Es podrà dir allò, no? El llibre és millor.
1: O probablement és millor el llibre. I de fet, una de les grans històries que hi ha hagut amb l'Odissea és tot de crítiques d'historiadors i suposats experts sobre amb la llibertat amb la que ha adaptat tot plegat Christopher Nolan, sobretot amb eleccions de càsting, d'agafar com Helena de Troia una actriu negra, bueno, aquest tipus de coses. Però vaja, al final és una adaptació lliure, una adaptació cinematogràfica moderna, a més, amb una mirada moderna d'aquest gran clàssic. I veurem, i és una cosa que encara no he pogut veure, però tot i que Christopher Nolan no és un cineasta que m'entusiasmi, sí que em crida molt l'atenció, primer per el tipus d'epopeia que és. Crítics que ja l'han vista destaquen sobretot els papers de Robert Pattinson i Matt Damon, que al final Matt Damon doncs fa d'Ulisses. Un altre cop fent un personatge que l'han enviat fora de casa i que no sap tornar, com li passava amb Interstellar, com li passava de Martian, el Salvador el Sol de Ryan també. Vull dir que Matt Damon està fent carrera amb això. I bé, és una pel·lícula que d'aquestes que no és que demani pantalla gran, sinó que l'exigeix. Està rodada en format 75 mil·límetres, en pel·lícula física, amb IMAX també, que aquí a Barcelona només hi ha els cinemes Gran Via que tingui IMAX, però bueno, hi ha el fenomen. I això, i cinemes propers doncs, en pantalla gran doncs, també lluirà. La qüestió és anar-la a veure al cinema.
0: I déu-n'hi-do, Matt Damon, Tom Holland, Anna Hathaway, Robert Pattinson, la Lupita Nyong'o, la Zendaya, la Charlize Theron, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, aquí no, s'han gastat calés amb el repartiment, però vaja, ja en Christopher Nolan hi ha arribat a un estatus que, doncs això, que molta gent vol treballar amb ell, ja va passar amb Oppenheimer, que tenia un repartiment molt coral, o sigui que res, seguint amb aquesta línia de fer grans pel·lícules i grans produccions. I a més doncs, picant-se amb el terreny dels clàssics que sempre pot donar més peu a la polèmica.
0: Molt bé, doncs anem a parlar a la segona i avui última, que vols, de la que vols parlar.
1: Sí, Sí, que a més ja tornarem a entrar ara amb el cinema oriental, és, fem una pausa per gravar la secció i tornem cap al cinema. Però bé, mira, una altra pel·lícula que és una llàstima que coincideixin, però que bueno, ja me la guardo per la setmana que ve, és la nova entrega d'aquesta franquícia de Possession Infernal, que es titula Possession Infernal en llames.
3: ¿Qué ocurre?

0: No, bé, com que és molt visual, entra algú dintre d'una casa amb sang, li falten dits de la mà, què passa aquí?
1: Bueno, doncs passa, el que passa és en possessió infernal. En aquest cas és això, una... És un drama familiar a dintre d'aquest gènere de terror. És una dona que perd amb el seu marit i durant aquest procés de dol doncs, se'n va amb la família del seu marit a una casa remota allà enmig del bosc i allà tornen a despertar l'infern, que és una mica la gràcia o la història d'aquesta franquícia que va iniciar Sam Raimi amb quatre duros i quatre amics i que s'ha anat fent gran. I és interessant la manera d'abordar aquesta franquícia, de la qual també se'n va fer un remake el 2013, que és fantàstic, si no l'heu vist. Però al final és com agafar la mateixa situació i traslladar-la com a diferents situacions. Al final sempre és algú que és posseït, uns dimonis que es desperten, algú que lluita contra aquests dimonis, però ho fan com per un entorn diferent, sense haver-ho de relacionar ni res. I al final el que agrada és una mica aquest estil diferent que hi aporten els directors. I en aquest cas és Gregory Benichek, que és un director francès que té una pel·lícula que es diu Vermin, que si us fan por les aranyes us recomano no veure-la, perquè va sobre aranyes gegants, bàsicament. I aquí, doncs, és segurament la pel·lícula més malvada o més cruel de la franquícia, agafant les característiques i l'estètica gore que la caracteritzen, però sortint-ne una mica més de la comèdia, que també la té, amb aquest punt d'humor negre, però sobretot buscant-se una pel·lícula més contundent i més cruel. Es caracteritza sobretot per ser molt intensa i, bàsicament, no sabria dir-te si és de les millors si és la millor de la saga o de les millors, perquè al final totes estan bé, però vaja, segueix en la línia. I al final és de celebrar, perquè quan vas acumulant el que passa és que la fórmula es desgasta i en aquesta sempre et troba la manera doncs, de donar-li una certa frescor.
0: Molt bé, interessant. Fa iu-iu, sí que es veu que fa por, aquesta. Per cert que la primera posició infernal és molt antiga, recordo això, que dels anys 70 o no?
1: Sí, és al principi dels 80, crec, del 82 o alguna cosa així.
0: I que has parlat com de saga o de sèrie, però la segona la van fer ja fa molt poc, no?
1: No, perquè hi havia la Posesión Infernal, que és l'original, llavors es va fer Terroríficamente Muertos, que bàsicament és un remake de la seva pròpia pel·lícula, però fet amb més pressupost, una barreja rara entre remake i seqüela. Es va fer L'exèrcit de les tenebres, anys després, ja més en plan blockbuster, i llavors es va fer Evil Dead Rise, el remake de Evil Dead, o sigui que hi ha unes quantes, ja.
0: Vale.
1: I de fet hi també hi ha la sèrie d'Ash versus Evil Dead, que és així com a comèdia terror molt divertida, també.
0: De l'any 81, era, per tant que tenies
1: 81. Tor.
0: Molt bé, aquestes són les dues que volies destacar aquesta setmana.
1: Sí.
0: I anem a fer un repàs de la resta de la cartellera. El cinema comtal de Ripoll, Minions i Monsters, que la vaig anar a veure l'altre dia amb la família.
1: I bé, no?
0: Sí, però no és... És a dir, sí que s'ha esgotat una mica. Vull dir, jo pensava que no, les crítiques deien que no, però bé, i sí que té referències a que jo vaig haver d'explicar als meus fills, estava jo al cinema i vaig haver de fer allò de parlar amb veu fluixa, això és d'una pel·lícula molt antiga, això és de no sé què, i això, però no, bueno, no sé, en tot cas a Ripoll la podeu veure, Minions and Monsters i El dia de la revelació.
1: Sí, bueno, podeu triar entre cinema familiar amb els Minions o l'última de Spielberg.
0: El Casal Camprodoní hi ha Corredora.
1: Sí, aquesta és aquesta pel·lícula que va sobre salut mental i esport amb una noia que intenta tornar a la competició després de tenir un brot psicòtic. O sigui que també és una de les grans pel·lícules catalanes d'aquest any.
0: El cinema Catalunya de Ribes, algun dia vull anar a veure una sessió d'aquestes, a veure quanta gent hi ha, una sessió d'òpera, Madame Butterfly.
1: Sí, en aquest cas, pel·lícula, bueno, és una òpera de Madame Butterfly, per tant, aquí passem més de llarg, perquè això ja no hi entrarem.
0: El cinema Alhambra de la Garriga, fan l'Odissea.
1: Sí, crec que per cert no ho hem comentat, però òbviament tant Evil Dead com l'Odissea es faran tant al Sucre com al Zocine, i en aquest cas sumar l'Alhambra donar-li protagonisme absolut a l'Odissea.
0: Molt bé, a Manlleu hi ha el Festival de Cinema La Fresca.
1: Sí, en aquest cas, en aquest dijous es projecta The Last Showgirl, Casal Boira Baixa, I la setmana que ve, que ja és l'última sessió, es fa només el juliol, es projectarà L'Exorcista. És cinema a la fresca, allò que deia el Boira Baixa. Mm-hmm. Per tant, sempre fan una programació molt eclèctica, però que està molt bé.
0: I per acabar, l'Esbarjo Cardedeu, sembla fet expressament, perquè aquesta setmana s'ha mort un dels protagonistes de les pel·lícules originals de Jurassic Park, fan Jurassic World el Renéixer.
1: Sí, en aquest cas, pel·lícula protagonitzada per Scarlett Johansson, però sí que és veritat, s'ha mort Sam Neill aquesta setmana, personatge que sempre recordarem pel doctor Alan Grant, però que també els fans del terror doncs, sempre el recordarem també per les seves participacions a La Profecia 3, La Boca del Miedo i sobretot a La Possessió de Zulawski, que quan va venir a Sitges, justament Sam Neill va demanar, bueno, li van deixar triar quina pel·lícula volia projectar o volia que es projectés, i va escollir La Possessió, perquè sempre ha dit que és el seu treball més exigent i segurament la pel·lícula que es recordarà més de les que ha fet, i ha fet Jurassic Park, aquest senyor. O sigui que...
0: Bé. Molt bé, doncs ara ja ho tenim. Moltíssimes gràcies, Gerard.
1: I molt bé, que vagi fins molt bé. La setmana que, bueno, fins la setmana que ve no ho sé, perquè em sembla que ja entrem a les vacances, no?
0: Nosaltres encara seguirem una miqueta. Per tant, que si tu vols, ens acompanyes i si no te'n donem, tampoc passa res.
1: Perfecte. No, sí que en parlarem, perquè així podrem fer també un repàs més extens del Festival Nits.
0: Perfecte. Doncs vinga, que vagi bé.
1: Vinga, adéu-siau.
0: Adéu. I això és tot, nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau. Som una espurna de llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un nou incendi declarat al terme municipal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. L'avís d'una nova columna de fum s'ha rebut a les 2 de la tarda a la zona del Camp Gran de la Quadra i ara mateix es troba a l'àrea de l'Ermita de Santa Eugènia. S'han activat 30 dotacions, de les quals 10 són mitjans aeris i 109 efectius dels bombers. Segons fonts del cos, l'incendi avança en direcció nord, el cap es propaga cap a una zona de vinyes i el flanc dret ja ha acaranat un turó i avança en descendent. És el 5è incendi originat en aquesta zona. Des de diumenge se sospita que tots ells han estat provocats. I un altre dels temes destacats avui, el Tribunal Superior de Justícia, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei de l'amnistia. En dues sentències, el Tribunal dictamina que no és contrària al dret de la Unió ni afecta els interessos financers o a la lluita contra el terrorisme. Des d'Esquerra i Junts, Oriol Junqueras i Jordi Turull se senten legitimats per aquestes sentències. Escoltem.
2: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al país i, si convé, Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política en plena llibertat i amb tots els meus drets.
3: Però avui ja no hi ha, insisteixo, més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom. Començant pel Tribunal Constitucional, que ha de ser el primer que ha de resoldre ja. No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
1: I a Tarragona baixen els banyistes imprudents que salten des de les roques o que accedeixen al mar des de punts no vigilats. Ara ve la Guàrdia Urbana i la Creu Roja no abaixa la guàrdia. Tot plegat a les portes de complir-se un mes de la tràgica mort de 3 menors a la platja de la Rabassada. Des del 15 de juny, 11 persones han mort a les platges catalanes. 9 de les víctimes s'han registrat a la Costa Daurada quan l'any passat, al mateix període, només hi va haver una persona morta al litoral tarragoní. I l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar està desplegant un projecte de platges intel·ligents que permetrà regular l'accés a les cales del municipi mitjançant la sensorització dels aparcaments i una plataforma d'informació en temps real. La iniciativa busca reduir la saturació durant la temporada alta i avançar cap a un model de turisme més sostenible.
0: Notícies en xarxa.
4: Been trying.

0: Sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Amadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana dediquem tot el programa a la figura de Miles Davis, que va néixer un 26 de maig de 1926. Celebrem el centenari. Una figura que va estar al capdavant de totes les evolucions del jazz des de 1945 en endavant i que ens ha deixat un bon grapat de discs històrics. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un incendi, un de nou declarat al terme municipal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. S'han activat 30 dotacions, de les quals 10 són mitjans aeris, i hi ha 109 efectius dels bombers treballant-hi. Segons fons del cos, l'incendi avança en direcció nord i es propaga cap a una zona de vinyes. El flanc dret ja ha carenat un turó i avança en descendent. És el cinquè incendi originat en aquesta zona. Des de diumenge se sospita que tots ells han estat provocats. De fet, la Diputació de Barcelona aposta per un pla de vigilància contra incendis amb els agents cívics com a figura clau. Entre altres mesures, informaran a la població de les males praxis que poden provocar foc. Catalunya ha patit més de 150 incendis aquest estiu que hi han afectat unes 4.000 hectàrees de bosc. I recordem, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i aplana el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers. La sentència dictamina que l'organització del referèndum de l'1 d'octubre no ha perjudicat les finances de la institució comunitària. A més, tampoc veu cap delicte de terrorisme en les accions dels CDRs posteriors a la sentència dels líders del procés. Aquesta resolució no implica cap canvi immediat, això sí, la situació dels requerits o condemnats a la causa, però pot influir en els pronunciaments del Tribunal Constitucional i el Suprem. Des de la Moncloa, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, diu que la sentència aplana el camí per una plena aplicació de la llei.
2: Tras esta sentencia europea, el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
1: I el ple del Consell de Seguretat Nuclear ha donat llum verda a la pròrroga de l'explotació de la central nuclear d'Almarar fins al 2030. La planta atòmica extremenya tenia permís per operar un reactor fins al 2027 i un altre fins al 2028, sent la primera que havia de tancar l'Estat. L'organisme ha emès un informe favorable en condicions, això sí, sobre la renovació de l'autorització d'explotació de la central de Càceres. I la mare de la jove del Garraf, que va rebre l'eutanàsia al març, presenta dues denúncies per presumptes violacions que va patir la noia, agressions que van desencadenar l'intent de suïcidi que la va deixar paraplègica.

Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Amadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.

Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El CMT 150 persones amb afeccions relacionades amb la calor en la que està la tercera onada de calor d'aquest estiu, segons Protecció Civil. El 62% han requerit l'activació d'una ambulància i s'ha traslladat la persona a un centre sanitari. El 38% restant els atès al servei del 061 Salut Respon. L'organisme de gestió d'emergències ha desactivat aquest dijous al matí la fase d'alerta del PROSICAT per calor intensa, tot i que es mantenen els avisos de calor nocturna en alguns sectors del país. En paral·lel, es manté activada l'alerta del Pla Infocat per l'elevat perill d'incendi després de 40 dies amb valors superiors als habituals per l'època. De fet, hi ha 107 municipis de 17 comarques que estan en nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi i 214 localitats de 24 comarques a nivell 3. I Unió de Pagesos alerta que la manca de productes fitosanitaris autoritzats posa en risc la producció d'arròs. El sindicat reclama a les administracions que impulsin noves eines de control i facilitin l'autorització de matèries actives per assegurar la viabilitat de les explotacions agràries. Reclama més eines. El sindicat alerta que la manca de productes autoritzats dificulta també el control de plagues. Rafael Verdiel és responsable estatal de l'arròs d'Unió.
2: Tot no repetim, ens veiem obligats a produir una sèrie de varietats d'arrossos que no tenim provades aquí al Delta de l'Ebre, no les tenim testades, en uns rendiments baixos, en unes varietats que no sabem si s'adaptaran.
1: I mor un home de 63 anys mentre feia una ruta de senderisme a Fonts de Caldes, a Valls. Els fets van passar i la tarda la seva parella va avisar el 112 en veure que no tornava a casa a l'hora prevista. Poc després, els bombers el van localitzar al seu vehicle a l'aparcament de la residència i van iniciar una recerca. Va ser un corredor qui va alertar de la presència d'un cos en un camí de la zona. Catalunya trenca amb 18 anys de descensos de la natalitat el 2025 amb un augment del 0,8%, un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, i que l'índex de fecunditat es manté a la baixa i marca un rècord de 1,08 fills per dona de mitjana. L'edat de la maternitat torna a augmentar i és de 32,8. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats als nadons el passat any 2025.
0: Notícies en xarxa.

La veu de Sant Joan. 107.4 FM. Biguis estes ganes i nicotina en els dits.

0: A la línia recta, bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Amadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.

de llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Quan el sol se'n va. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Abadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
1: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

de llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.

En uns instants connectarem amb la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Joan, on tindrà lloc la sessió ordinària del plenari municipal. També la podeu seguir des de la pàgina santjoandelesabadeses.cat/laveu.

En uns instants connectarem amb la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Joan, on tindrà lloc la sessió ordinària del plenari municipal. També la podeu seguir des de la pàgina santjoandelesabadeses.cat/laveu.

En uns instants connectarem amb la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Joan, on tindrà lloc la sessió ordinària del plenari municipal. També la podeu seguir des de la pàgina santjoandelesabadeses.cat/laveu.

0: tindria per presentar-lo i per tant també era, requeria doncs, aquest acord de ple per poder-lo presentar. Per tant, tenim aquí un parell de punts que han necessitat doncs, aquesta convocatòria i aquest ple. No sé si hi ha alguna cosa a dir, tot la paraula al senyor Sergi.
1: Bé, no, bàsicament, nosaltres ja entrem a urgència dels dos punts, tant la compra de l'edifici de les Badrunes com la sol·licitud de la llei de barris, ja en parlem a cada punt i, per tant, són dos punts que a priori compartim i, per tant, ara ja els anem desgranant a la intervenció i, per tant, votem a favor de l'urgència del ple.
0: Bé, molt bé, moltes gràcies. Doncs fem, primer de tot, votem aquesta urgència. Doncs vots afirmatius. Molt bé, moltes gràcies a tots. Es vota per unanimitat doncs, la incorporació d'aquests dos punts a l'ordre del dia del ple.
2: Ara sí, el primer punt és l'aprovació de l'adquisició directa de l'edifici ubicat a la plaça Duran i Reinals, número 7 i 8 de Sant Joan de les Abadeses. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, adquirir a títol de compra-venda l'immoble situat als números 7 i 8 de la plaça Duran i Reinals d'aquesta població, inscrit al registre de la propietat de Ripoll amb el número de finca 922 de Sant Joan de les Abadeses, pel preu de 200.653 euros. Segon, aprovar el pagament de la compra de l'immoble esmentat a l'apartat anterior en dos terminis. El primer, termini de pagament, serà d'un import de 100.000 euros i s'abonarà abans del 31 de juliol del 2026. El segon termini de pagament serà d'un import de 100.653 euros i es farà efectiu abans del 30 de juny del 2027. A aquests imports caldrà afegir-hi els interessos meritats per l'aplaçament del pagament des del moment de la formalització de la corresponent escritura pública. Com a garantia dels pagaments ajornats, es farà constar a l'escritura pública la corresponent condició resolutòria. Tercer, seran a càrrec de l'Ajuntament totes les despeses que aquesta transmissió produeixi, inclosa la derivada de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Quart, facultar el senyor Ramon Roquer Riu, alcalde-president, perquè en nom i representació de l'Ajuntament procedeixi a la signatura de tots els documents públics i privats que calgui per a l'efectivitat d'aquest acord. Cinquè, notificar aquest acord a la senyora Antònia Nadal Gené, actual nom i representació de la província Badruna Europa Hermanes Carmelites de la Caridad, i requerir-la perquè comparegui davant el notari que se li designi per a l'otorgament de la corresponent escritura de compra-venda. I sisè, procedir a inscriure l'esmentat immoble al registre de la propietat i a l'inventari municipal de béns un cop formalitzada la compra-venda en escritura pública.
0: Bé, doncs moltíssimes gràcies. És un edifici que tots coneixem. Hem més conegut potser com... edifici rectangular, De fet, és, com dèiem, la pujada, A vegades hi ha gent que confon amb la resta de cossos que hi ha enganxats, però bàsicament, doncs, és aquest. El consistori, l'equip de govern, fa bastants anys que està parlant, negociant amb la comunitat de les Badrunes per poder adquirir aquest immoble, entenent que podia ser un immoble estratègic, important i clau per desenvolupar els serveis públics, sobretot vinculats a temes més socials, culturals. Però és veritat que realment ha costat. Anava a dir les primeres negociacions que potser van començar fa 8 o 10 anys. El que s'ha acabat tancant. Durant tot aquest procés, és veritat que també doncs, han intentat comercialitzar l'immoble per més diners, però finalment jo crec que el que ha acabat convencent a la comunitat és el fet de poder-hi desenvolupar un projecte cultural interessant que també se n'han sentit, jo crec, finalment una mica atrets per la proposta, pel projecte, i per això finalment han passat, doncs, sembla, dels 300 i pico de mil euros que venien l'immoble, doncs han acabat tancant, no hem acabat tancant aquesta compra-venda per aquests pocs més de 200 i pico de mil euros, que de fet és el que des de l'Ajuntament sempre havíem defensat que valia l'immoble a través d'una tassació objectiva. Passa que, evidentment, amb una compra sempre hi ha les pretensions de qui ven, que més enllà del valor real també hi ha allò de la demanda, l'oferta i la demanda, i, per tant, si hi ha demanda, doncs, evidentment, es pot pagar més. Bé, en tot cas, jo crec que hem d'estar contents. És el final d'una negociació i d'un acord bo, crec jo, per les dues parts, i que, si tot va bé, doncs, a final de mes ja formalitzarem davant de notari i, per tant, doncs, ja podrem considerar que l'edifici és municipal i, a partir d'aquí, doncs, ja pensar en els projectes a desenvolupar-hi. Doncs l'aplaus, senyor Sergi Albric. Gràcies.
1: Sí, bé, gràcies. Bona nit. Bé, nosaltres en aquest punt hi votarem a favor. De fet, per fer una mica d'història, nosaltres sempre hem ben dit que la biblioteca municipal i que havia de ser a l'edifici d'Urbana i Reinals. Això ho vam dir-ho quan, en el moment que una part de la comunitat educativa doncs, passa la Coromina al BAC, i creiem que era important que el centre del poble hi hagués un equipament cultural doncs, que permetés continuar mantenint la vida al centre del poble. Per tant, un cop això es decideix finalment la biblioteca, perquè en algun moment la biblioteca s'havia volgut ubicar el mestre Andreu, hem remat sempre amb l'equip de govern doncs, perquè tot aquest complex fos un complex cultural i, per tant, hi tenim la biblioteca, cal ampliar-la, cal que la biblioteca pugui ser a dintre la xarxa de biblioteques del país. I, per tant, tot allò que faci referència doncs, a transformar el complex de la DSM en un edifici cultural, doncs ens hi trobaran i, per tant, el treballarem conjuntament. Que ara no és el moment de definir quins són els projectes o quines són les activitats que s'han de dur a terme. Per tant, només estem parlant de la compra, però és un pas més doncs, perquè Sant Joan doncs, continuï doncs, desenvolupant una activitat cultural i, per tant, celebrem doncs, que finalment doncs, es pugui fer aquesta compra i el nostre vot doncs, serà favorable doncs, a la mateixa.
0: Bé, doncs moltíssimes gràcies. En tot cas, només recordar que el projecte executiu ja redactat per l'ampliació de la biblioteca no arriba a ocupar aquest espai de les Madrones perquè amb els espais ja de biblioteca municipal ja s'arribava als metres mínims que marca el mapa poli de biblioteques i, per tant, ja diguem que complíem amb els mínims exigits pel Departament de Cultura de la Generalitat per poder tenir la biblioteca que ens toca. Això no vol dir que ara, amb l'adquisició d'aquest edifici, doncs també, d'una o altra manera, segur que també formarà part de la biblioteca. Aquí, en tot cas, ens queda aquest edifici que actualment hi ha a la biblioteca, que és l'edifici Urbana i Reinals, que sí que hem de recordar que és un edifici propietat de la Fundació Espona i que ells com a fundació no tenen la possibilitat de vendre'l perquè l'Ajuntament ja vam intentar de poder adquirir-lo i que l'Ajuntament, que jo crec que sí, té una mica l'obligació de preservar-lo i de posar-lo en valor, haurà de seguir pagant lloguer. Això sí que és veritat que és bo saber i que tothom sàpiga que, evidentment, aquest edifici, és a dir, la part que actualment ocupa la biblioteca, no és municipal, és de titularitat privada i l'Ajuntament en paga un lloguer per poder-ne fer ús. Bé, no sé si hi ha algun comentari, doncs, i si no ens tiraríem endavant, passaríem a la votació, vots afirmatius. Molt bé, s'aprovaria per unanimitat dels presents. Podem passar al següent punt de l'ordre del dia. Gràcies.
2: El punt número 2, que és l'aprovació de l'adhesió a l'Associació Internacional de les Ciutats Educadores. I es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, sol·licitar l'adhesió a l'Associació Internacional de les Ciutats Educadores i, segon, comunicar al present acord a l'Associació Internacional de les Ciutats Educadores pel seu coneixement i efectes oportuns.
0: Bé, moltíssimes gràcies. De fet, d'aquest punt no n'havíem parlat. Però sí que és veritat que el següent punt del programa de barris, tot el programa de barris, finalment, té una filosofia molt vinculada a les ciutats educadores i, per tant, semblava que tenia tota la coherència doncs, formar part d'aquesta associació de ciutats educadores, ja que ha sigut doncs, una de les bases doncs, en què s'apoya tot el projecte del Pla de Barris. Si hi ha alguna paraula? Molt bé, doncs passarem a la seva votació. Vots afirmatius. Bé, moltes gràcies. Passem al següent punt de l'ordre.
2: El número 3, que és l'aprovació de la sol·licitud de subvenció al Pla de Barris convocatori 2026. Proposa el ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la memòria d'intervenció integral titulada Regeneració integral dels barris de Sant Joan en els temes que consta l'expedient número 1563 del 2026. Segon, sol·licitar al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat una subvenció en el marc de la convocatòria anticipada derivada de les bases reguladores de les subvencions pel millorament urbà, ambiental i social dels barris i viles d'atenció especial, finançades pel Fons de Recuperació Urbana, Ambiental i Social de Barris i Viles d'Atenció Especial any 2026, d'un import total de 9.375.000 euros. Tercer, facultar l'alcalde president de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per la signatura de tots els documents i la realització de tots els tràmits necessaris per l'efectivitat del present acord. I quart, comunicar el present acord al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat pel seu coneixement i efectes oportuns.
0: Bé, moltíssimes gràcies. Jo crec que estem davant d'una convocatòria molt important pel país. En aquests moments estem en la segona convocatòria. Tots més o menys vam seguir de prop la primera convocatòria que va treure el govern de la Generalitat. En aquest cas van ser unes quantes ciutats del nostre país que van poder ser beneficiàries fins a 25 milions d'euros, si no recordo malament. I en aquesta segona convocatòria, de fet, des de l'equip de govern, ja des d'un bon inici teníem molt clar que volíem presentar-nos i, per tant, avui ja presentem aquest projecte perquè sigui aprovat avui i presentat demà. Com deia, és el projecte, jo crec que més important plantejat mai des d'aquest consistori. Estem parlant d'una inversió de 12,5 milions en el seu conjunt, repartits en tres grans àmbits, i, per tant, amb una transformació clara del que pot suposar la vida de la gent de Sant Joan a efectes de poder gaudir de totes aquestes inversions i de tots aquests programes que ella contempla. Bàsicament, per sintetitzar una mica el projecte, perquè és realment molt extens, parlaré una mica de la missió, de l'estratègia global i els objectius d'aquest pla de barris. Bàsicament, i també repassaré una mica les 50 i pico actuacions que hi ha, d'una manera ràpida, també perquè no sigui ni massa avorrit ni massa llarg. Respecte a la missió, reconnectar Sant Joan de les Abadesses amb el riu, amb els seus barris i com a comunitat. Convertir el riu Ter, la Riera del Samala i els espais de les Riberes en infraestructures quotidianes, en benestar, mobilitat i cohesió, identitat de la vila, i fer dels barris de creixement al voltant de la Vila Vella. L'Eixample, el Raval, el Roser, l'Estació, espais ben connectats, accessibles, verds i actius. El riu no s'entén com un límit ni com un simple element paisatgístic, sinó és el fil conductor d'una nova manera d'entendre la vila. El Ter, la Samala, les hortes, els camins, els ponts, els equipaments i els barris formen part d'un mateix relat de connexió amb l'entorn i entre les persones. Per tant, el nostre projecte de barris té el riu Ter com a fil connector també del poble i de persones. Respecte a l'estratègia global, aquesta s'articula al voltant d'una espina urbana que relliga barris, equipaments, aparcaments, espais verds, hortes, itineraris de riu i que dona coherència a totes les actuacions, evitant que el programa esdevingui una suma d'intervencions aïllades. Sobre aquesta espina es desplega quatre eixos estratègics. El primer, reconnexió urbana i mobilitat activa. Reforçar la connexió del Roser i l'estació amb el centre i entre elles. I entre ells, salvar els desnivells amb sistemes d'accessibilitat adequats, completar la xarxa d'itineraris per a vianants i bicicletes, camí ral, canal, pont vell, via verda, i reduir la dependència del vehicle privat en els desplaçaments interns. La connexió entre barris no és només una qüestió de traçat, és igualtat d'oportunitats, accés de serveis i participació a la vida col·lectiva. El segon eix estratègic és el riu i el verd com a infraestructura ecològica i de salut. Acostar el medi natural a l'interior de la vila, portar el verd cap a dins el teixit urbà, introduir arbrat i confort climàtic als carrers, crear àmbits de refugi, ombra i estar de renaturalitzar espais i ordenar les hortes com a paisatge productiu, comunitari i educatiu. La transició ecològica es concreta en infraestructura verda, mobilitat, sostenibilitat, gestió comunitària de les hortes, compostatge col·lectiu, economia circular i bioeconomia local vinculada a l'autoconsum i la producció de proximitat. El tercer eix estratègic és la cultura i equipaments com a motors de comunitat, consolidar un pol cultural de referència local i comarcal al voltant del monestir i el centre històric, el teatre vinculat a les xarxes d'Ateneus, la biblioteca, l'escola de música, l'escola d'art, el Palau de l'Abadia i els espais expositius reforçats amb millores funcionals, ampliacions i adquisicions estratègiques, com és l'edifici de les Badrunes, com és l'espai art, amb nous espais per l'associacionisme, hotel d'entitats. Els equipaments no han de ser contenidors d'activitat, sinó nodes d'un sistema comunitari viu, capaç d'acollir la vida educadora, les comunitats energètiques i d'autoconsum, els programes intergeneracionals i la participació veïnal. I, finalment, l'últim punt estratègic és la rehabilitació amb criteri social i millora de l'habitabilitat, millorar el parc edificat dels sectors de creixement, majoritàriament anteriors als anys 80, en eficiència energètica, accessibilitat i conservació, amb criteris de millora real de les condicions d'habitabilitat i de manteniment de caràcter veïnal, evitant rehabilitacions superficials, processos especulatius o d'expulsió. La intervenció respon a les necessitats detectades a la diagnosi, la desconnexió física i funcional entre el centre i els barris de l'altra banda dels rius, els dèficits d'accessibilitat derivats dels desnivells, la dependència del vehicle privat, la infrautilització del riu i dels espais de ribera a la vida quotidiana, el desordre en l'àmbit dels horts, els dèficits d'eficiència energètica i accessibilitat del parc edificat i la necessitat de reforçar els equipaments com a motors de cohesió, L'àmbit exclou la Vila Vella, ja transformada amb l'anterior pla de barris, per concentrar els esforços en sectors amb necessitats equivalents que no han rebut el mateix nivell d'actuació pública. Bàsicament, si parlem d'objectius generals, estem parlant de reconnectar físicament i socialment els barris entre ells i amb el centre, garantint itineraris d'accessibilitat per a tothom, convertir el riu Ter, la Riera de Samala i els espais de la Ribera en l'eix ambiental i social de la vila, millorar el confort climàtic i la qualitat de l'espai públic, incrementar el verd urbà i els espais de refugi, consolidar el sòl, el pol cultural i educatiu com a motor de cohesió, identitat i dinamització econòmica, millorar l'eficiència energètica, l'accessibilitat i l'habilitat del parc edificat sense generar expulsió ni especulació, reduir la dependència del vehicle privat i fomentar la mobilitat activa i saludable. Si entrem més en detall, objectius específics, bàsicament és establir una connexió accessible als barris del Roser i l'estació, Via Verda, centre, configurar l'espina urbana com a xarxa cívica per a vianants i ciclistes, jerarquitzada i llegible, ordenar les hortes i activar-ne la dimensió productiva, comunitària i educativa, crear un refugi climàtic en referència a l'entorn de Can Creuet, activar edificis existents amb valor patrimonial per a nous usos comunitaris i culturals, desplegar projectes de vida de la vila educadora, comunitats energètiques i consum responsable des de la xarxa d'equipaments. Quins resultats esperem d'aquest projecte, no? Barris més ben connectats i accessibles, amb més desplaçaments a peu i en bicicleta i menys ús del cotxe en trajectes interns, un front fluvial i uns espais de ribera integrats a la vila quotidiana amb més verd urbà i més confort climàtic, unes hortes ordenades i actives amb espais productius, comunitaris i educatius, un parc edificat més eficient i accessible amb població residencial que es manté i millora de les seves condicions de vida, un sistema cultural i comunitari més fort amb equipaments actius i teixit associatiu consolidat, una vila més cohesionada, saludable i resilient davant dels reptes climàtics, socials i de territori. Bé, com deia abans, totes aquestes actuacions es desgranen amb 50 petites actuacions. Bàsicament són 50 actuacions distribuïdes entre 3 àmbits. Aquí en tenim 18 de transformacions físiques, en tenim 13 de transició ecològica, 19 d'acció sociocomunitària. És, evidentment, tal com ens demana el propi decret. Per entrar una mica més en detall, parlem de les transformacions físiques. Aquestes despleguen l'espina urbana i en el gir de la política d'habitatge de l'àmbit. En l'urbanisme combinen el desenvolupament dels àmbits de transformació pendents amb la pacificació i urbanització dels carrers que estructura la vila, la creació i rehabilitació d'equipaments i la peça palanca de la connexió amb els barris del nord. Vaig repassant una mica cada una d'aquestes actuacions. Bàsicament és desenvolupament dels àmbits de planejament pendents. Aquests bàsicament es centraria en el pla de millora urbana d'Espona, en el pla de millora urbana de Cotolla i en el polígon d'actuació número 2, que és estar just darrere el camp de futbol. En quant a l'espai públic, tenim pacificació de carrers, pacificació, reurbanització, ni podem dir com vulguem. Estem parlant de millora del Sant Isidre, el Ramon de la Bisbal, Jacint Verdaguer, reurbanització del Camí Ral i també de la millora del carrer Pere Rovira. Tenim reforma del cementiri, rehabilitació d'edificis d'interès patrimonial, com és el cas del Mestre Andreu, que es pretén destinar-lo a una residència per unitats de convivència, i també hi ha una actuació específica per donar un impuls a la finca Blanchard. Connexió i accessibilitat als barris del Roser. Aquesta seria una de les actuacions tractores de tot aquest àmbit. En quant a habitatge, respecte a habitatge, s'activarien diferents subvencions per a millora d'habitabilitat i solubilitat, subvencions de rehabilitació energètica d'envolupants i tancaments en edificis anteriors als 80, subvencions per a la instal·lació de sensors i la supressió de barreres arquitectòniques. En temes d'eficiència energètica, tenim la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum a cobertes d'equipaments, millora de l'eficiència hídrica en determinats barris per la pressió de l'aigua i pèrgoles fotovoltaiques a l'aparcament de les 5 fonts. I, finalment, tenim la constitució d'una comunitat energètica local oberta a tothom. Respecte a les actuacions de la transició ecològica, bàsicament aquí trobem actuacions quant a la línia de fomentar l'ús de la bicicleta i dels desplaçaments a peu. Tenim un espai cobert a la plaça Barcelona com a zona d'ombra i de refugi climàtic. Tenim ampliacions i naturalitzacions de l'aparcament de Can Creuet per generar millor dinamisme comercial al centre del poble. Tenim un nou camí peatonal que ens porti cap a la riera de Malatosca, naturalització d'aparcament i sòls urbans mitjançant jardineria sintròpica, una activitat de barris i equipaments a través del riu Ter i el torrent de les Dous, l'actuació blanca-verda, aquesta seria una de les importants, recuperació vegetal de les riberes de l'Alter i creació del passeig itinerari de la Setmala, jardins terapèutics vinculats al model de cures i a la residència, desplegament del Pla Especial dels Horts, foment del producte local i de proximitat, horts educadors en el marc del projecte Vila Educadora, reutilització d'aigua per al rec pels horts, sensibilització ciutadana per millora de la recollida del porta a porta. I finalment, en tot el gruix d'accions de la part sociocomunitària, aquí tindríem accions contra la soledat no volguda, resposta directa al principal factor de pèrdua de qualitat de la vida detectat, creació d'un hotel d'entitats, creació del Consell de Poble, un programa de formació i convivència a l'espai públic, espai comunitari per a dones, un programa que es diria Dona't, per combatre la violència masclista, un altre programa que es diria Sant Joan Igualat, garantia d'igualtat de tracte i no discriminació, tenim un altre programa que seria Camina Segura, transversalitat

0: laboratori de turisme sostenible i cultural. Aquí es desenvoluparia la Torre de la Puda. I pla estratègic del comerç local, que actualitza i desplega el pla d'enfortiment comercial que es va redactar el 2021 i explorarà mesures com la moneda local de descompte vinculat a l'unió de botiguers o la connexió dels busos turístics amb l'aparcament dissuasiu per generar recorreguts comercials pel nucli. I també promoció de l'ecooperativisme de consum agroecològic. Bé, aquestes serien per sobre les 54 actuacions desgranades dintre d'aquests tres àmbits que abans he comentat, no? L'espai físic, la gestió ecològica i la part sociocomunitària. El document és llarg, és dens, i per tant el que sí que fixa un bon camí a seguir pel desenvolupament de tot aquest projecte, si finalment Sant Joan de les Abadeses és beneficiari d'aquest programa de barris. Cal dir que si no ho acabem sent, hi haurà, segons el govern, tres convocatòries més i, per tant, s'haurà de seguir lluitant, treballant, engruixudint o millorant el propi projecte perquè pugui ser, doncs, anava a dir, no beneficiari, sinó guanyador en una altra convocatòria. Un dels punts que ens penalitza més a la convocatòria, precisament, és el nivell de renta. Diguem que Sant Joan o el perímetre escollit està molt per sota de la mitjana de la renta de Catalunya i, per tant, sí que la renta que en el propi programa de barris és un criteri, és un indicador important, aquest indicador no ens fa puntuar massa bé. Sí que és veritat que el propi projecte com a tal sí que crec que traurà una molt bona puntuació i, per tant, dependrà una mica de la resta de pobles i del que cada un d'ells puntuï, el que farà que el nostre projecte pugui ser més competitiu o menys. Bé, sense allargar-me més de moment, en tot cas podem obrir un debat. Donaria la paraula al grup d'Esquerra Republicana. Gràcies.
1: Bé, doncs gràcies per l'explicació. Bé, nosaltres en aquest punt jo crec que com a equip de govern i per tant com a consistori compartim l'ambició d'haver de sol·licitar aquesta subvenció. És veritat que si la poguéssim aconseguir seria la inversió més gran en quant a subvenció doncs, que hauria aconseguit Sant Joan i per tant és evident que és una oportunitat que, si més no, el fet de demanar-la no l'hem de deixar perdre. Jo ara no faré una valoració de cada una de les 50 actuacions, perquè si no potser seríem fins demà i crec que cal fer una valoració global. I, per tant, nosaltres celebrem doncs, que s'hagi elaborat aquest projecte i sí que comentaré doncs, algunes de les accions que creiem que són correctes. De fet, moltes... Si revisessin doncs, el programa electoral amb el qual ens van presentar a les últimes eleccions, doncs hi són presents i, per tant, les podem compartir. Compartim també la vessant social d'aquesta doncs, subvenció. Com bé ha dit vostè, doncs, era un dels requisits doncs, que la subvenció doncs, demanava i, per tant, celebrem doncs, que el fet que una subvenció demani doncs, que hi ha un component important social, doncs, l'equip de govern doncs, el marqui amb força. Perquè hi ha accions, doncs, per exemple, en l'àmbit de la gent gran, aquest fet de tractar la soledat. Nosaltres fa molts anys que estem demanant que es facin accions concretes i contínues per tractar doncs, la gent gran que viu sola i, per tant, doncs, que finalment s'incloguin accions. Doncs, creiem que és important que s'incloguin accions en l'àmbit de la igualtat també i especialment també s'impulsin doncs, polítiques de joves veritable. No? Per tant, en l'àmbit de la social doncs, ens sembla molt correcte, en l'àmbit mediambiental doncs, també hi han actuat doncs, agents de Sant Joan que l'han fet possible, també conjuntament amb l'equip de govern i, per tant, les veiem oportunes. I compartim doncs, algunes de les accions que es plantegen. No les anomenaré totes, per exemple, en l'àmbit de la cultura, doncs, que doncs, es planteja la reforma integral del teatre, és una necessitat, és un pol cultural del nostre poble, un pol social i, per tant, és important avançar en aquest àmbit. Com he dit abans, en l'àmbit de la biblioteca, que s'intenti doncs, buscar finançament doncs, ja sigui doncs, per l'ascensor, per l'accessibilitat del Pla del Roser, doncs, és important. I també doncs, que doncs, intentem de buscar finançament en l'àmbit d'una plaça coberta. No? Hi ha hagut altres moments que s'hagués pogut trobar finançament per una plaça coberta, hi havia subvencions en l'àmbit de la sostenibilitat, del canvi climàtic, doncs, que s'han utilitzat per altres accions i, per tant, doncs, ara intentem d'encabir-ho aquí. Per tant, és bo que intentem de buscar aquest finançament. I malgrat que compartim tot això, el nostre sí serà un sí, però serà un sí crític perquè segurament hi ha algunes de les accions que es plantegen i de les inversions doncs, que potser doncs, hi faríem altres usos o plantejaríem altres accions, però crec que ara no és el moment d'haver de debatre o afinar en aquest àmbit perquè en tot cas remem junts per aconseguir la subvenció i si la tenim, doncs, després potser doncs, el

0: doncs ja permet fer ajustos i, per tant, aquí és on ens podem entendre de si més no del tot. Creiem que la proposta que s'ha redactat sí que es parla d'habitatge, es pretenen dur a terme o desenvolupar accions urbanístiques, però aquest desenvolupament i la possible construcció que pot venir derivada d'aquest desenvolupament parla d'habitatge, en tot cas, relativament mitjà termini. I el problema de l'habitatge és a curt termini. Creiem doncs, que aquí sí que s'hagués pogut doncs, dur a terme alguna acció més concreta doncs, que permetés resoldre l'àmbit de l'habitatge en curt termini. També considerem que en l'àmbit de l'aparcament, que és una de les problemàtiques importants que té Sant Joan, especialment també després de tots aquests tres carrers bici doncs, que han aparegut i que s'han construït a Sant Joan, doncs, no l'aborda d'una forma valenta. Sí que es parla de renaturalitzar l'aparcament de Can Creuet, però en cap cas la fitxa tècnica parla en cap moment d'ampliar les places d'aparcament. Per tant, fer-lo més bonic està molt bé i estem d'acord, però és evident que tenim un problema d'aparcament i aquest aspecte no s'acaba de resoldre. I també creiem que s'haguessin pogut afegir, i al final és escollir doncs, una cosa o una altra, es milloren alguns carrers, que és necessari, però, per exemple, hi ha un eix principal de Sant Joan, que és el Mestre Andreu, que és un carrer amb barreres arquitectòniques, que és un carrer amb poca ombra, per tant, amb poc refugi climàtic, ara que la paraula també està de moda i que és necessària, i que en aquest projecte no s'hi ha inclòs, i tampoc es resol, per exemple, tot l'àmbit de l'enllumenat de la Coromina o BAC, que com a tema d'eficiència energètica s'hagués doncs, pogut valorar. En tot cas, són anècdotes o exemples concrets que potser ens hagués agradat veure en aquest projecte, insisteixo, però serà un sí, i és un sí crític, perquè bueno, al final tothom pot marcar o pot demanar doncs, allò que considera doncs, també prioritari. Hi ha un fet que ens preocupa, vull dir, hem d'assumir, hem de treballar o hem de batallar per aconseguir aquesta subvenció, però hi ha un 25% de la mateixa que l'Ajuntament ha d'aportar o ha de buscar la manera d'aportar-la. I és veritat que són 3 milions d'euros, per tant, és aquest 25%, i ens preocupa doncs, també, evidentment, la situació econòmica que té l'Ajuntament, aquest deute de 5 milions d'euros, aquest 95% del deute, doncs que això no sigui un llast a l'hora doncs, de, si poguéssim aconseguir tenir la subvenció, doncs que el fet que la situació econòmica que té l'Ajuntament, doncs això no ho pugui acabar perjudicant. Malgrat això, sí que volem, evidentment, felicitar l'equip de govern per impulsar doncs, aquest projecte. És un projecte important, de 200 llargues pàgines, on ha intervingut doncs, molta gent i, per tant, crec que és de rebut doncs, també reconèixer-ho i ens assumem això, insisteixo, a la petició de la subvenció i esperant doncs, que la poguéssim aconseguir i que puguem tenir doncs, debat serè més endavant doncs, algunes de les actuacions que les puguem matitzar entre tots. Però crec que avui doncs, no és el moment i, per tant, una mica doncs, volíem explicar doncs, aquest posicionament.
1: Bé, doncs, moltíssimes gràcies. Si no hi ha més paraules, passaria la seva votació. Vots afirmatius. Doncs s'aprovaria per unanimitat els presents. I donaríem pel ple per acabat. Doncs bé, moltíssimes gràcies per haver participat en aquest ple convocat tan de pressa no? I tan a última hora. I també doncs, agraeixo una mica aquesta actitud no? de sumar-se, sobretot amb l'equip de govern, però com a consistori, no? com a Sant Joan, finalment, que som tots plegats per intentar aconseguir aquest programa de barris, que després, una vegada el tinguem, podrem seguir treballant com vostè apuntava, per altres projectes, per altres finançaments i per fer créixer molt més aquest projecte, però això ja vindrà més endavant. Per tant, molt bé, moltes gràcies a tots i també doncs, als que ens heu pogut escoltar, si algú ho ha fet. Moltes gràcies i bona nit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Rura. Els bombers han donat per controlat poc abans de les 7 de la tarda el foc a Sant Quirze Safaja, al Moianès, un foc que cremava des de les 3 de la tarda d'ahir. Les flames han calcinat 97 hectàrees de massa forestal, 37 de les quals dins de l'espai peny dels Cingles de Bertí, segons el darrer balanç dels agents rurals. Les flames van obligar a confinar un hostal i algunes cases aïllades, així com també un càmping, una casa de colònies i un centre de menors, unes restriccions que han durat ben bé fins aquest migdia. I policia local i Mossos d'Esquadra treballen de manera coordinada per garantir la seguretat ciutadana i l'ordre públic en punts estratègics de Sitges, un municipi que en aquesta època estival augmenta l'afluència de persones als carrers. Ho fan en el marc del Pla Espigó, un dispositiu de seguretat propi que l'any passat ja va donar bons resultats en disminució de furts a la vila. Carles Monasterio, Canal Blau FM.
2: L'estiu passat els furts van disminuir a Sitges un 28%, els robatoris amb violència un 24% i els robatoris amb força a l'interior de vehicles un 13%. Unes dades positives que Mossos d'Esquadra i policia local esperen poder repetir enguany amb la posada en marxa del Pla Espigó, un dispositiu de seguretat que està actiu des de l'1 de juny però que es comença a treballar amb antelació. David Camacho és el subinspector en cap de la comissaria de Mossos d'Esquadra de Sitges.
3: A principis de maig ja vam detectar els primers robatoris d'interior de vehicle relacionats amb el Pla Espigó, amb gent que es dedicava a robar interiors de vehicles que venien de fora aquí a Sitges expressament, i ja vam dissenyar i ja vam planificar tots els serveis específics pel Pla Espigó.
2: La prevenció en els punts estratègics on es detecten cada tipologia de delicte és clau. Alguns exemples són l'estació de Renfe i alguns barris en concret on s'han detectat robatoris a l'interior de vehicles i on s'ha intensificat la vigilància.
1: I l'Audiència de Madrid ha retirat les mesures cautelars de prohibició de sortir del país, lliurament del passaport i obligació de comparèixer cada 15 dies davant l'autoritat a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. A més, acorda el sobreseïment del delicte de corrupció als negocis. La dona Sánchez, però, serà jutjada per un tribunal popular pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics. I Red Española va activar ahir dimecres 15 de juliol a 3:15 de la nit el servei resposta activa de demanda, un mecanisme pel qual s'incentiva la gran indústria electrointensiva perquè redueixi l'activitat amb l'objectiu de garantir l'estabilitat del sistema. L'activació va durar fins a les 12 de la nit i el motiu de l'activació va ser la caiguda sobtada de la producció eòlica. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.
1: Frenador, ibuprofeno, Alka-Seltzer.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Abadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.
3: La veu de Sant Joan. 107.4 FM.

0: lluna de llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Quan el sol se'n va. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
4: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. L'Abatissa patrocina aquesta

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dijous, de cognom, 16 de juliol de 2026. I un dia com avui de 1791, en plena Revolució Francesa, Etapalm i Olympe de Gouges, dues figures històriques de la lluita pels drets de les dones, eren arrestades per sedicioses. Coneguda també com la baronesa d'Elders, Etapalm va néixer als Països Baixos. A banda d'espia, va ser molt activa a favor de l'emancipació de les dones i de la igualtat entre sexes durant la Revolució Francesa. I es va implicar en societats patriòtiques mixtes, creant el primer cercle femení de la història de l'estat francès, la Societat Patriòtica de Beneficència de les Amigues de la Veritat. En un dels seus discursos públics, on parlava de la injustícia de les lleis masclistes, es preguntava, entre d'altres coses, i llegeixo literalment, per què certs exposats a embarassos i indisposicions passatgeres no podrien exercir drets dels quals mai es van imaginar privar els homes que tenen gota cada hivern i que es constipen fàcilment? Per la seva banda, Olympe de Gouges va ser escriptora i activista abolicionista i també a favor de la igualtat de drets. Va emprendre la seva carrera literària a París l'any 1770, escrivint obres de teatre, i tot i la seva escassa educació, va ser articulista i oradora brillant. Va criticar el comerç d'esclaus, l'explotació de les classes més desfavorides, va escriure sobre la necessitat d'instaurar el divorci, la protecció dels infants, també considerats il·legítims, i sobre la reivindicació de la igualtat de drets entre homes i dones. Tots aquests temes escandalitzaven la bona societat i va estar a punt d'anar a presó durant molts moments de la seva vida. Els jacobins la tenien en el seu punt de mira i quan va assolir el govern de la República la van executar per antirevolucionària. I un dia com avui de 1976, Tom Waits entrava a uns estudis de Hollywood per gravar el seu quart treball, Small Changes. L'àlbum seria publicat per Asylum Records al setembre, amb algunes balades emblemàtiques de Waits, com la de Tom Tober Blues, o temes més jazzístics com aquest Step Right Up.

0: I avui tenim al telèfon a l'Imma Cristina Roura, la cap d'estudis de l'Escola Oficial d'Idiomes d'Olot i Ripoll. A banda de que l'escola oficial ja té preparada la seva oferta pel curs vinent, també volem aprofitar per parlar de l'aprenentatge d'idiomes en general amb una persona que s'hi dedica. Hola, Imma.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres per tenir-nos aquí avui amb vosaltres.
0: Sí, sí, ja saps que sempre ens fem ressò de quan obriu matrícules i això, sí. I per això també t'hem trucat. Explica'ns quina és l'oferta que teniu per al curs vinent.
1: Mira, pel curs vinent, a Ripoll, que és on és més a prop d'aquí de Sant Joan de les Abadeses, tenim anglès i francès, oferim aquests dos idiomes. D'anglès oferim tots els nivells, des de l'A1, que és els principiants, fins al C1. Només hi ha una franja, això sí, un horari, però sí que tothom, o sigui, té tot el ventall de possibilitats d'anglès aquí a Ripoll. I són cursos tant d'avaluació contínua com de certificat. O sigui, qui faci el B1, el B2 o el C1 es pot examinar per obtenir un diploma oficial. Això d'anglès. Pel que fa al francès, oferim de l'A1, del principiant, fins al B1, fins un intermig. I aquest any, com a novetat del francès, qui vulgui continuar el B1, qui tingui més nivell i vol continuar practicant, farem un vers le B2. Val? O sigui, seria un curs que no és oficial, però pot continuar practicant i aprenent el francès a nivell una miqueta més alt. Això aquí a Ripoll.
0: Sí.
1: Sí.
0: No dic, aquests cursos que comentes, això van bé sobretot per gent que, ostres, no mira tant les titulacions ni simplement que li agrada aprendre els idiomes i li agrada progressar, no? Que aquest curs que comentes és interessant, no? Pels que volen continuar però tampoc tenen una aspiració de treure's un títol.
1: Exacte. Aquest no hi ha la pressió o l'estrès que a vegades significa haver de fer un examen, sinó que és simplement per practicar, aprendre més, o a vegades hi ha gent que també ja té el nivell i vol fer una matrícula d'actualització, que es diu, que és simplement aprendre, gaudir d'estar amb companys a la classe i d'estar immers a la cultura també de l'idioma i ja està, sense cap pressió dels exàmens. Això també és molt bona manera de practicar l'idioma.
0: Molt bé. T'he tallat? Sí. Anaves a continuar explicant també més horaris?
1: No, simplement és que aquest seria l'oferta de Ripoll, però si algú està interessat a fer alemany, també oferim alemany, però a Olot. Aquest idioma només s'ofereix a Olot, però sí que també és una altra possibilitat que és molt, molt bona també. L'alemany també t'obre moltes portes, hi ha gent que per la feina també el necessita, o perquè té familiars que hi viuen, o sigui que també val la pena contemplar aquesta possibilitat de l'alemany, però a Olot.
0: També he de confessar que jo conec gent de Sant Joan que pel que sigui, perquè també doncs, a vegades té tendència d'anar a comprar a Olot, que també s'ha apuntat a l'EOI d'Olot.
1: Doncs mira, fantàstic. Sí, és que de fet no, la persona pot triar, depèn de on té més tirada d'anar, si té més tirada d'anar a Ripoll per feina, per estudis, pel que sigui, o també a Olot. I a Olot sí que hi ha una miqueta més d'oferta d'horaris. Per exemple, els cursos d'anglès tenen dos franges, que a Ripoll no podem oferir aquestes dues franges. Vull dir, llavors la persona que decideixi el que millor li encaixi amb el seu, no, amb la seva vida.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí.
0: Quan s'han de fer les inscripcions, les preinscripcions?
1: Mira, a principis de setembre ja està oberta la preinscripció. Es fa online, telemàticament, i llavors hi ha gent que ja pot acreditar un nivell, perquè ja té, per exemple, un B1, se'l va treure fa uns anys, o un B2, doncs a la gent que acredita un nivell ja accedeix directament al nivell següent. Però qui no pot acreditar el nivell que té de l'idioma, li fem una prova de nivell, un test de nivell. Val? I això es fa tot a principis de setembre. O sigui que nosaltres tenim un formulari a la pàgina web que la persona interessada pot omplir amb les seves dades i els hi reenviaríem un enllaç per fer el test de nivell telemàtic. Uh-huh. Val? I llavors ja els contactem. En alguns casos necessitem que vinguin a l'escola a fer una petita entrevista oral. En alguns casos no, és molt clar el nivell que tenen i ja està. Però sí, en alguns casos sí que han de venir a fer aquesta part oral. Uh-huh. I llavors els hi recomanem que s'apuntin a un nivell o a un altre. Uh-huh. Però a principis de setembre.
0: Uh-huh. Crec que també hi han requisits d'edat, és a dir, perquè algú pot pensar, mira, com a extraescolar apuntaré el meu fill. No és possible això, crec, no?
1: És a partir dels 16 anys, uh-huh, els adolescents poden començar a fer anglès. Uh-huh. Als 16 anys. I uh-huh, si volen estudiar un idioma diferent del que fan a l'institut, podria ser a partir dels 14. Uh-huh. Si, per exemple, la persona fa anglès a l'institut i volgués fer alemany, per exemple, o francès, podria als 14 ja començar com a extraescolar, però abans no. Mm. Sí que hem tingut aquesta consulta, no, de gent que, no, que diu pels meus fills, no, per apuntar-los a l'extraescolar d'idiomes, i abans dels 14 no és possible. Però a partir dels 14 sí. Mm. Sí.
0: Molt bé. Volíem aprofitar que et teníem per parlar de l'aprenentatge de l'anglès en general, perquè a mi darrerament, potser perquè, doncs, no sé, de fer servir alguna cerca o alguna cosa, moltes vegades, o perquè escric a vegades en anglès, em surten infinitats de vídeos ara d'intel·ligències artificials que t'ensenyen a parlar anglès, que no sé, i aplicacions que ja fa temps que n'hi ha. Uh-huh. Quina és la teva opinió sobre aquestes eines?
1: Sí. Bé, sempre són una ajuda, o sigui, o hi ha gent que un complement, són per mi són com una activitat extra. Mm. No? Nosaltres valorem molt, molt el tema de les classes presencials o de les classes més estructurades o més de manera oficial. Mm. Perquè hi ha molt en joc. A part de l'aprenentatge, també hi ha la part social que fa que s'aprengui més, que s'aprengui de manera una llengua molt més real, no, amb la interacció, amb la comunicació. Mm. Això de les classes és bàsic per aprendre un idioma. Si a més la persona practica pel seu compte amb altres eines, fantàstic, com més millor, però sense deixar a la part de lo que és de venir a l'escola, de poder parlar amb els companys, de celebrar les activitats culturals que tenim, no? Per exemple, el dia de Sant Patrick, el dia de Nadal. Això, amb aquestes activitats i amb aquesta interacció i comunicació amb la resta de companys, és quan més aprenem. Mm-hmm. O sigui que no per desmereixer les eines, sinó no, tot és complementari i tot suma. Mm-hmm. Tot suma.
0: De fet, també el fet de tenir una rutina, és a dir, perquè doncs això tampoc és el mateix estar un quart d'hora abans d'anar a dormir que no saber que tens un horari que t'obliga a estar una hora immers, no, en la llengua.
1: Sí, i tant. Sí, les classes dels cursos oficials és un total de 130 hores, que, esclar, 130 hores són força, no? Són bastantes. Llavors, al final del curs també es nota, també és una manera molt eficaç d'aprendre. Són classes de 2 hores i quart, 2 cops per setmana. Que és un compromís, això sí. I, a més, hi ha feina a casa, hi ha lectures, hi ha visionats de vídeos. Vull dir, això és un gruix d'hores que al final també es noten. També s'aprèn molt. Si, no? Si la persona ve a les classes, fa la feina, atén regularment, això també es nota. Tot és positiu i tot és a fi de bé i per aprendre l'idioma i practicar-lo. A part de que això, valorem molt les activitats culturals que fem també, on fem també obrenars, o bé un ponent, per exemple, aquest any vam estar celebrant els 20 anys de l'escola de Ripoll. Llavors vam tenir moltes activitats. Vam venir un ponent nord-americà, que va agradar molt, vam tenir un tastet de formatges en anglès, Vam tenir una visita a l'Escriptorium en anglès, i una miqueta en francès també. Vam tenir una visita al monestir en francès, i aquestes activitats també agraden molt i s'aprèn molt. També viatges, hem anat de viatge aquest any, vam anar també a un país de llengua anglesa i un altre país de llengua francesa. O sigui, intentem que no sigui només acadèmic, sinó que sigui el global d'aprendre un idioma.
0: No és el mateix també parlar, exposar-te, no? Haver de parlar davant d'algú que no fer-ho, que fer-ho a tu casa tranquil. Vull dir que quan llavors la vida real t'has d'exposar i hauràs de parlar davant de gent i és el que doncs es fa també a l'escola oficial. Ja per anar acabant, i relacionat també amb tot això, hi ha un debat molt extens amb això, vull dir que avui en dia hi ha molts traductors automàtics, la intel·ligència artificial, tot sembla molt àgil i perfeccionat, fins que hi ha gent que diu, ostres, jo no, per què depèn d'un idioma si ja em podré comunicar d'alguna forma o altra. Vosaltres com veieu el futur de l'aprenentatge d'idiomes, la necessitat que hi ha i si encara doncs això, continua haver-hi molta gent que vol aprendre un idioma?
1: Sí, realment és una realitat, no?, la intel·ligència artificial i la facilitat amb la que, ja, no?, amb la que pots trobar una traducció. Però, esclar, nosaltres intentem potenciar aquest, a més de la comunicació personal, també en el món laboral, que molta gent també necessita els idiomes per la feina, pels viatges, per conèixer la gent, o sigui, en el dia a dia, no?, la llengua real, sobre la marxa, que sigui espontània, és si tu en saps, et pots comunicar i et pots fer entendre i pots entendre, i és això el que per molt que hi hagi molta tecnologia, això mai canviarà la base, no?, de la comunicació i de la interacció entre les persones. I nosaltres veiem que la gent que ve també s'ho passa bé venint, no? També ha canviat l'aprenentatge d'idiomes. No és tampoc un molt feixuc, una cosa molt teòrica. No, també és dinàmica, també, no?, s'aprèn a base de practicar, i llavors això també fa que la gent també s'ho passa bé venint. I llavors jo penso que és una mica un equilibri entre això, entre aprendre el que és més teòric o més gramàtic, i també la part de comunicar i de passar-ho bé. O sigui que la IA està aquí per quedar-se, però nosaltres també, i hi ha la comunicació personal entre les persones que no canviarà mai. I esperem que això també ho vegi el nostre alumnat.
0: No, tenir l'idioma al cap, saber els mecanismes de l'altre idioma al cap, doncs també t'ajuda a pensar i a entendre les persones, més enllà de que un traductor tradueixi el teu missatge a l'anglès, eh? Vull dir que és així.
1: I tant.
0: Imma, moltíssimes gràcies, i això, la gent que ens escolti anirà escoltant un recordatori durant la programació per recordar, doncs, tota aquesta informació de les matrícules i tot plegat. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, un plaer molt gran estar amb vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Fins aviat. Adéu.
0: I Trumpets of Michael Ainge és un ensemble liderat per l'afamat trompetista franco-libanès Ibrahim Malouf. Els músics representen diverses tradicions de l'alegre tradició libanesa de festa amb trompetes, i acaben de publicar el segon volum d'una sèrie que porta el seu nom. El nou disc, els músics van molt més enllà de la tradició libanesa, envoltant-se de músics convidats de diferents països, entre els quals els nord-americans John Batiste, o Trombone Shortly, o Las Migas. Escoltem, però, un dels temes més tradicionals, aquest Leila's Wedding.

0: I una setmana més, moment de parlar amb en Gerard Fosses, el nostre crític cinematogràfic, però atenció que no el tenim a casa, com habitualment. Eh que no, Gerard?
1: No, estem sortint de l'Atlàntida perquè estem en ple Festival Nits. Ja vam parlar la setmana passada fent una prèvia entrevistant en Quim Cruselles, el director del festival, però ja hi estem perfectament immersos i mira, ja que ens ha donat l'oportunitat de poder parlar-ne també aquí al Territori 17, que a vegades ens pillàvem la temporada acabada.
0: Mm-hmm. Doncs explica'ns què has vist avui, què acabes de veure, comencem pel més recent.
1: Bé, mira, avui sortim de la jornada més dedicada a Xina, és això, en dimecres, o estem gravant. Surto de veure Into the Mortal World, que és una pel·lícula d'animació xinesa. A la prèvia ja vam parlar que l'animació doncs era una gran protagonista d'aquesta edició del festival, i sobretot aquesta animació feta a altres països que no només sigui Japó,

0: Sobretot a la inauguració que es va fer aquesta superproducció tailandesa, que és una pel·lícula que és molt difícil de descriure perquè conté moltíssimes coses. Només per l'acumulació crec que ja és divertida. És una barreja de western amb els Tres Mosqueters, amb una pel·lícula de bandits, de cop i volta amb terror, però també amb fantasia. Sí, és molt difícil de qualificar i realment la pel·lícula no té massa sentit en general, perquè pots tenir una escena de 30 minuts d'acció i penses, però què és el que volien fer aquesta gent, no? Però per dir-ho així, molt, molt divertida.
1: T'hem perdut un moment, la pel·lícula de la que parla en Gerard és Four Tigers, que és aquesta superproducció tailandesa, és l'únic que no s'ha sentit, l'altre perfecte. Què més?
0: I volíem destacar també Boss, que és una pel·lícula coreana, però desmarcant-se una mica del que és el thriller coreà habitual, que és així com bastant violent, bastant fosc, i sobretot amb trames una mica rocambolesques, i volíem destacar aquesta pel·lícula que es titula Boss, que de moment segurament és la meva preferida, de fet, de les que he vist fins ara, tot i que queda més de la meitat del festival, perquè és un thriller però en format de comèdia, a més una comèdia amb un to molt, molt divertit, amb gags molt visuals, que sobre una història de màfies on tres joves no volen heretar el seu càrrec de cap de la màfia. I a partir d'aquí doncs comencen unes trifulques entre ells com per intentar sortir d'aquesta responsabilitat i dedicar-se a altres coses. És un enfocament molt diferent el que és aquest tipus de cinema coreà, com a mínim el que estem més habituats als que ens arriba aquí, i per això crec que ha estat una grata sorpresa. I és una mica en la línia del que ens va comentar el Quim, que en aquesta edició del festival s'ha doncs, buscat un perfil de pel·lícula més divertida, més lluminosa, i sortir més d'aquest punt més seriós i del drama, que, doncs, que també és interessant com a línia editorial.
1: Molt bé, encara en Sagan, vols repassar alguna més abans de parlar del que tindrem aquest cap de setmana?
0: Bueno, ja que estem així, a mig festival, volíem fer una mica els highlights, una mica els punts importants del que vindran els pròxims dies. Que la primera de totes crec que és Bahubali, la pel·lícula índia que es projectarà a la Bassa. Ho vam comentar, són 4 hores de duració, però crec que és, tothom que s'animi a venir i a quedar-se i veure tota la pel·lícula viurà un espectacle, perquè és una pel·li única que no, probablement molta gent no haurà vist ressemblant, i crec que valdrà moltíssim la pena.
1: Molt bé.
0: Sí. Llavors, bueno, també volia comentar, fora del festival, bueno, fora del festival, com a activitat paral·lela hi ha el bingo visual, que se celebra el divendres. I també unes pel·lícules que jo m'havia marcat, per exemple, és Unidentified Murder, que és una pel·lícula de Hong Kong, que també serà de les potents del festival. Ha estat premiada a diversos festivals asiàtics i europeus, com el Dudine, que segurament és el festival asiàtic europeu més important que hi ha. O sigui que encara hi ha molta teca, queda la venda d'Oraimon, Shin-chan, o sigui que moltes coses per convidar-vos a venir tant a l'Atlàntida com a la Bassa.
1: Molt bé. El cap de setmana és el més fort o no? És a dir, sí, o està ben repartit?
0: Jo crec que està bastant ben repartit, perquè cada dia hi ha com a mínim una cosa que és interessant o que crida molt l'atenció, com a mínim alguna sorpresa d'aquestes amagades, no? Jo sempre dic que les pel·lícules que es posen a les dues del migdia, tot i que és un mal horari amb el que estem acostumats, sempre hi ha perles molt interessants, com ha passat justament amb aquesta pel·lícula d'animació xinesa.
1: Molt bé, doncs no sé si vols afegir alguna cosa més.
0: No, simplement això, animar la gent que vingui al festival, perquè hi ha molt bon ambient. El dimarts, justament, sent la inauguració, sent una pel·lícula tailandesa que no està sent molt habitual en aquest festival, doncs va venir molta gent i, a més, contraprogramant-se amb el Mundial.
1: Sí.
0: Per tant, doncs, també és una victòria pel festival, tot i que suposo que són públics diferents, però l'assistència de públic està sent bastant, bastant important.
1: Qui jugava?
0: Jugava a Espanya-França.
1: Ah.
0: O sigui que... Sí, no jugava a Japó. Si hagués jugat a Japó, llavors ja hagués marxat tothom.
1: Molt bé. Doncs, si et sembla, anem a fer el repàs a les estrenes de la setmana.
0: Sí, perquè al cinema comercial també hi ha estrenes potents. De fet, la primera és una de les

0: tres més esperades de l'any, que es titula L'Odissea.
1: Odisseu. No lo recuerdas. El trueno. El fuego.
2: Molt bé, no sé si serà millor el llibre o què. No es podrà dir allò, no? El llibre és millor.
0: O probablement és millor el llibre. I, de fet, una de les grans històries que hi ha hagut amb l'Odissea és tot de crítiques d'historiadors i suposats experts sobre amb la llibertat amb la que ha adaptat tot plegat Christopher Nolan, sobretot amb eleccions de càsting, d'agafar com Helena de Troia una actriu negra, bueno, aquest tipus de coses. Però vaja, al final és una adaptació lliure, una adaptació cinematogràfica moderna, més a més, amb una mirada moderna d'aquest gran clàssic. I veurem, jo és una cosa que encara no he pogut veure, però tot i que Christopher Nolan no és un cineasta que m'entusiasmi, sí que em crida molt l'atenció, primer per el tipus d'epopeia que és. Crítics que ja l'han vista parlen, destaquen sobretot els papers de Robert Pattinson i Matt Damon, que al final Matt Damon doncs fa d'Ulisses. Un altre que fa un personatge que l'han enviat fora de casa i que no sap tornar, com li passava amb Interstellar, com li passava de Martian, el Salvador de Ryan també, vull dir que Matt Damon està fent carrera amb això. I bé, és una pel·lícula que d'aquestes que no és que demani pantalla gran, sinó que l'exigeix. Està rodada en format 75 mil·límetres, en pel·lícula física, amb IMAX també, que aquí a Barcelona només hi ha els cinemes Gran Via que tingui IMAX, però bueno, hi ha el fenomen. I això, i cinemes propers doncs en pantalla gran doncs també lluirà. La qüestió és anar-la a veure al cinema.
2: I déu-n'hi-do, Matt Damon, Tom Holland, Anna Hathaway, Robert Pattinson, la Lupita Ndongo, el Yongo, la Zendaya, la Charlize Theron, déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, aquí no, s'han gastat calés amb el repartiment, però vaja, ja en Christopher Nolan hi ha arribat a un estatus que, doncs això, que molta gent vol treballar amb ell, ha passat amb Oppenheimer, que tenia un repartiment molt coral, o sigui que res, seguint amb aquesta línia de fer grans pel·lícules i grans produccions. I a més doncs, picant-se amb el terreny dels clàssics que sempre pot donar més peu a la polèmica.
2: Molt bé, doncs anem a parlar a la segona i avui última, que vols, de la que vols parlar.
0: Sí, que a més ja tornarem a entrar ara amb el cinema oriental, fem una pausa per gravar la secció i tornem cap al cinema. Però bé, mira, una altra pel·lícula que és una llàstima que coincideixin, però que bueno, ja me la guardo per la setmana que ve, és la nova entrega d'aquesta franquícia de Possession Infernal, que es titula Possession Infernal en llames.

0: Molt bé, com que és molt visual, entra algú dintre d'una casa amb sang, li falten dits de la mà, què passa aquí?
1: Bueno, doncs passa, el que passa sempre en possessió infernal, en aquest cas és això, una... És un drama familiar a dintre d'aquest gènere de terror. És una dona que perd amb el seu marit i durant aquest procés de dol doncs, amb la família del seu marit a una casa remota allà enmig del bosc, i allà tornen a despertar l'infern, que és una mica la gràcia o la història d'aquesta franquícia que va iniciar Sam Raimi amb quatre duros i quatre amics i que s'ha anat fent gran. I és interessant la manera d'abordar aquesta franquícia, de la qual també se'n va fer un remake el 2013, que és fantàstic, si no l'heu vist. Però al final és com agafar la mateixa situació i traslladar-la com a diferents situacions. Al final sempre és algú que és posseït, uns dimonis que es desperten, algú que lluita contra aquests dimonis, però ho fan com per un entorn diferent, sense haver-ho de relacionar ni res. I al final el que agrada és una mica aquest estil diferent que hi aporten els directors. I en aquest cas és Gregory Benichek, que és un director francès que té una pel·lícula que es diu Vermin, que si us fan por les aranyes us recomano no veure-la, perquè va sobre aranyes gegants, bàsicament. I aquí, doncs, és segurament la pel·lícula més malvada o més cruel de la franquícia, agafant les característiques i l'estètica gore que la caracteritzen, però sortim una mica més de la comèdia, que també la té, amb aquest punt d'humor negre, però sobretot buscant-se una pel·lícula més contundent i més cruel. Es caracteritza sobretot per ser molt intensa i, bàsicament, no sabria dir-te si és de les millors si és la millor de la saga o de les millors, perquè al final totes estan bé, però vaja, segueix en la línia. I al final és de celebrar, perquè quan vas acumulant el que passa és que la fórmula es desgasta i en aquesta sempre et troba la manera doncs, de donar-li una certa frescor.
0: Molt bé, interessant. Fa iu-iu, sí que es veu que fa por, aquesta. Per cert que la primera posició infernal és molt antiga, recordo això, que dels anys 70 o
1: no? Sí, és principis dels 80, crec, del 82 o alguna cosa així.
0: I que has parlat com de saga o de sèrie, però la segona la van fer ja fa molt poc, no?
1: No, perquè hi havia Posesión Infernal, que és l'original, llavors es va fer Terroríficamente Muertos, que bàsicament és un remake de la seva pròpia pel·lícula, però fet amb més pressupost, una barreja rara entre remake i seqüela. Es va fer L'exèrcit de les tenebres, anys després, ja més en plan blockbuster, i llavors això, es va fer Evil Dead Rise, el remake de Evil Dead, o sigui que hi ha unes quantes, ja.
0: Vale.
1: I de fet hi també hi ha la sèrie d'Ash versus Evil Dead, que és així com a comèdia terror molt divertida, també.
0: De l'any 81, era, per tant que tenies
1: 81. Tor.
0: Molt bé, aquestes són les dues que volies destacar aquesta setmana.
1: Sí.
0: I anem a fer un repàs de la resta de la cartellera. El cinema comtal de Ripoll, Minions i Monsters, que la vaig anar a veure l'altre dia amb la família.
1: I bé, no?
0: Sí, però no és... És a dir, sí que s'ha esgotat una mica. Vull dir, jo pensava que no, les crítiques deien que no, però bé. I sí que té referències a que jo vaig haver d'explicar als meus fills, estava jo al cinema i vaig haver de fer allò de parlar amb veu fluixa. Això és d'una pel·lícula molt antiga, això és de no sé què... I això, però no, bueno, no sé. En tot cas, a Ripoll la podeu veure, Minions and Monsters i El dia de la revelació.
1: Sí, bueno, podeu triar entre cinema familiar amb els Minions o l'última de Spielberg.
0: El Casal Camprodoní hi ha Corredora.
1: Sí, aquesta és aquesta pel·lícula que va sobre salut mental i esport, amb una noia que intenta tornar a la competició després de tenir un brot psicòtic, o sigui que també és una de les grans pel·lícules catalanes d'aquest any.
0: El cinema Catalunya de Ribes, algun dia vull anar a veure una sessió d'aquestes, a veure quanta gent hi ha, una sessió d'òpera, Madame Butterfly.
1: Sí, en aquest cas, pel·lícula, bueno, és una òpera de Madame Butterfly, per tant, aquí passem més de llarg, perquè això ja no hi entrarem.
0: El cinema Alhambra de la Garriga, fan l'Odissea.
1: Sí, crec que passant no ho hem comentat, però òbviament tant Evil Dead com l'Odissea es faran tant al Sucre com al Zocine, i en aquest cas sumar l'Alhambra donar-li protagonisme absolut a l'Odissea.
0: Molt bé, a Manlleu hi ha el Festival de Cinema La Fresca.
1: Sí, en aquest cas en aquest dijous es projecta De la Showgirl, Casal Boira Baixa, I la setmana que ve, que ja és l'última sessió, es fa només el juliol, es projectarà L'Exorcista. És cinema a la fresca, allà al casal del Boira Baixa. Mm-hmm. Per tant, sempre fan una programació molt eclèctica, però que està molt bé.
0: I per acabar, l'Esbarjo Cardedeu, sembla fet expressament, perquè aquesta setmana s'ha mort un dels protagonistes de les pel·lícules originals de Jurassic Park, fan Jurassic World el Renéixer.
1: Sí, en aquest cas, pel·lícula protagonitzada per Scarlett Johansson, però sí que és veritat, s'ha mort Sam Neill aquesta setmana, personatge que sempre recordarem pel doctor Alan Grant, però que també els fans del terror doncs, sempre el recordarem també per les seves participacions a La Profecia 3, La Boca del Miedo i sobretot a La Possessió de Zulawski, que quan va venir a Sitges, justament Sam Neill va demanar, bueno, li van deixar triar quina pel·lícula volia projectar o volia que es projectés, i va escollir La Possessió, perquè sempre ha dit que és el seu treball més exigent i segurament la pel·lícula que es recordarà més de les que ha fet, i ha fet Jurassic Park, aquest senyor. O sigui que...
0: Sí, sí.
1: Que bé.
0: Molt bé, doncs ara ja ho tenim. Moltíssimes gràcies, Gerard.
1: I molt bé, que vagi fins molt bé. La setmana que, bueno, fins la setmana que ve no ho sé, perquè em sembla que ja entrem a les vacances, no?
0: Nosaltres encara seguirem una miqueta, per tant que si tu vols ens acompanyes i si no te'n donem, tampoc passa res.
1: Perfecte, no, sí que en parlarem perquè així podrem fer també un repàs més extens del Festival Nits.
0: Perfecte, doncs vinga, que vagi bé.
1: Vinga, adéu-siau.
0: Adéu. I això és tot, nosaltres ho deixem aquí, tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.
2: A la línia recta, bicicleta sense llum.
3: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

pare vostre que esteu ara en mel? Rigui descol·locat el vostre nom. Tinguin uns altres el vostre perenne. Facis la mosca tot untat. Així a Anglaterra coven el cel.

pare vostre que esteu ara amb mel? Rigui descol·locat el vostre nom. Tinguin uns altres el bosc perenne. Facis la mosca tot

0: de llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Amadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: Bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la font de...
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.